0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: 1, 2...

0: every time, baby.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
5: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: ¡Recargar!
9: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
14: Des del Vallès fins a...

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí.
1: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Danta 54. M'ho heu dit.
3: Sí, carinyo, ho hem de dir.
2: Anna Morgades.
3: Anna? Com dius? Anna?
2: Anna Morgades.
3: Morgades.
2: Morgades.
3: Morgades. Valdosera.
2: Valdosera. Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. I amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors, a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi tenia companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys...
0: Amb 15 anys
2: em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixaven en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament tenim una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem, sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés doncs, això publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, bueno, pues amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... Bueno, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió.
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, uh-huh. No sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro
2: carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys. Si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé. És que ara... això de ser anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i I jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar una Espanya. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvà, original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús.

0: en altres seccions, com era la Marsalada, i la Marsalada era l'humor d'actualitat diària, l'humor editorial, i era molt, molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt, molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
1: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema dels caricoteros del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
1: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
0: sí,
1: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè, dissortadament, moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà, amb aquella solitud, vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Sí. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, però és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. i parlant amb ell

0: I em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. A més, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, doncs, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys doncs això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bueno, completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí.
1: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, perdona, l'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions econòmiques del temps, i l'esbroncaven, i per això va impulsar dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Escolta, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes... En el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova, que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
1: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que m'han parlat. Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí.
2: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, i vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet,
0: Bueno.
2: Perquè mira l'èxit, ens l'hem portat. Sí, exacte. Era el lloc
0: idoni,
2: aquí.
0: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
2: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 sí, del Miqui sí, i el Dani Toral.
1: Com bueno, exactament igual. Ràpid, com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil. Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Això és
1: que...
0: una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses... I és complicat, és complicat. Sí, per les noves generacions... No ho sé dir, Hi ha dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
1: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos,
0: Sí.
1: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
2: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants de Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura que era del Sallent i Lluís Rubio eren de guix, pesaven molt i llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb una escultura professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Geli, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix, la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical, creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins, exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles. I Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent, que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar i, clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes, parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se. I a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo, era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure. Però jo diria que això és el que s'ha de mantenir, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és, gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. És una manera de viure en tot la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a l'hora mar i havia una jantada. I ara se m'ho m'ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també soc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim si d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca del meu tiet, i bueno, tot una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona. Fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré. Perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament. Ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Continguts en xarxa.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què tenen a veure les margarides i l'estima? El poema que ara sentirem ens ho explica molt bé.
9: Hola, sóc l'Àngel López, de l'escola Les Tereses. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu La Margarida i l'ha escrit Joana Raspall. L'he triat perquè m'agraden les flors. Estimo l'amic, estimo l'amiga, estimo l'amor i la margarida. Que es fulles tres dits, preguntant, m'estima? Ara diu que sí, ara diu que no. Quan em diu mentida?
8: Moltíssimes gràcies, Àngel. Ens encanta que hagis triat un poema ple de flors i d'estima. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pots incorporar a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals amb porro són la bitxissuàs, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quisques olanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata, i es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, de la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona, i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja que aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuaran les clarianes, sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i, en canvi, núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona. I una altra vegada, amb algun xàfec local, però intens. Compte, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
4: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamón Carvajal.
5: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
6: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte

0: canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
2: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
1: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
4: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya. Però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma...
4: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? Nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
1: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins a entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
4: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
1: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants?

0: Les dues coses, no sé, ja potser estic responent jo sola a la pregunta, eh? Però vaja, digui'ns.
1: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el banc de sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui. No sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove. No sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
1: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí és cert és que falta... Sorprèn a vegades parlant amb la gent que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o, si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Encochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
2: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats de Jong, Christensen i Verdagí. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
4: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables, no?, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a 1 del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Terré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
5: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local. Aquesta...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions al 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a la xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-a-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que superen amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs, d'alguna manera o d'una altra, doncs, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix, doncs, una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa, doncs, una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies, a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TVC Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes, tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningú problema a l'hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant, ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100% i, per tant, molt contents.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també, que han fet que s'emplenés al 100%, el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies, el certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira, però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La Fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cobercí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
13: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a 1 del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kidzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
14: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
1: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
15: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre els problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí dues setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiquing Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
16: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
17: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
18: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
17: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A l'A2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda Dalt, hi ha un vehicle avariat a Meridian en sentit Llobregat i un accident al nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment, que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, que és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran, o de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat del Llobregat i a la resta de poblacions al voltant ni s'han enterat. Doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al Delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun ramet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crítica a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000 segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
5: Bon dia, doncs. De moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius. I fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via i es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però...
8: Sí. En la 11, mitjana distància. Destinació, Porto. Estacionat...
5: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
1: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim

0: convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
1: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
2: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
0: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia.
0: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
4: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
0: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
4: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i, per tant, també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda una caiguda remarcable.

0: no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat. No cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
1: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
0: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, en Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim, el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
1: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
0: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, amb les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores al sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
1: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte, perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
0: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs, de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que, efectivament, s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
1: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien a mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, Girona no va poder passar de l'empat a un camp al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
2: el debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, per això, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
1: I amb la cultura arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
3: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
4: And I think I'm not saying it's the...
5: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
3: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta. Una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs, en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
1: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs, el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a dues hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han comentat, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies. En aquest cas, avui, a les línies R2 i R11, per actes vandàlics, i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes, tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'Amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
12: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
13: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
14: Hola, bon dia.
13: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
14: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
13: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquests dies.
14: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp, on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
13: Gràcies, Xavi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalia. Gemma, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
15: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
16: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
17: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
16: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
18: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
16: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal, eh?
16: I tant que no.
1: Gràcies, vinga. Cristina. Que fins demà, bé. Que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Bon dia, Premià, dimarts 13 d'octubre.
4: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
3: Tornem després d'aquest pont, ara que passen 3 minuts de les 9 del matí, al matinal de Premià Mèdia, i com cada dia que fem aquest programa, el primer de tot que fem és mirar el cel. Mirem al cel i ens preguntem quin temps ens espera per avui. Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui esperem un dimarts que estarà marcat per la presència d'alguns núvols. Un dia que no serà completament assolellat, però en qualsevol cas els núvols que tinguem seran poc importants. Alguns núvols baixos, també núvols alts. En qualsevol cas, no s'esperen precipitacions. Tot això amb uns vents que han de bufar més aviat fluixos de mar cap a terra a partir d'aquest migdia i tarda i amb una situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a tota la costa de la comarca. De cara a demà, més o menys continuarà tot igual, amb alguns núvols més, perquè també s'hi sumaran núvols alts i mitjans que doncs, faran que hi hagi un cert ressol, però en qualsevol cas no esperem pluges, amb unes temperatures que demà seran molt semblants a les d'avui, continuaran força suaus. Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor. Pel que fa als vents, vents de cara demà com avui continuaran fluixos de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca. De cara demà passat, de cara a dijous, poques novetats, alguns núvols, sembla que més estones amb sol, temperatures que al migdia poden encara pujar una mica, i tot això sembla que començaria a canviar de cara al cap de setmana, amb algunes precipitacions dissabte, també diumenge, ja ho acabarem de veure perquè els mapes no s'acaben de posar del tot d'acord, però sembla, tot apunta, que tindrem algunes pluges de cara al cap de setmana. Mentre no arriben, de moment continuarem amb tranquil·litat i, sobretot, amb unes temperatures molt suaus.
3: Moltes gràcies, Quim Serra. Passen 5 minuts a les 9 del matí.
4: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
3: I després de l'operació tornada d'ahir, avui ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
0: Hola, bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a la xarxa viària catalana. A l'autopista del Maresme, a la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona. Un cop a la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram, a la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, en sentit sud, i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-17 hi ha lentitud i aturades de Granollers a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. A l'autopista AP-7 hi ha retencions de la Roca Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà en sentit Tarragona, i també hi ha retencions de Martorell al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Sant Vicenç dels Horts a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona, i a la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Via Júlia Cornellà en sentit Llobregat, d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs i de Collserola al Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i el Port en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Bon dia i gràcies, Mireia. Ara passen 7 minuts de les 9 del matí. I ara repassem algunes de les notícies que avui has de conèixer. La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació tant per als infants que engeguen etapa educativa com per les famílies i per l'equip de professionals. La directora del centre, Marc Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes, i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes. L'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, que han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules entre I1 i I2 i classes de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet una molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, comparteixen les dues escoles Bressol premianenques i comparteixen el projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons, diuen, i optem per una metodologia Montessori amb materials de fusta i adaptats als infants. El millor, en paraules de la directora, és que cada dia s'avança en algun front. Per exemple, exemple, explicava que en aquests dies han arribat mobles per a les biblioteques i també per posar-hi els comptes amb ajuda per seguir sumant. Per a la regidora Elisenda Busquets, el millor és l'alegria que es desprèn quan entres per la porta, i afegeix que les famílies asseguren que l'escola Bressol ha quedat molt bé i s'hi respira molta vida. La directora Mar Bargalló també agraeix la feina i complicitat de tot l'equip, l'ajuda de la regidora d'Educació i la implicació de les famílies. Diu que tothom ens agraeix la feina i estan disposats a col·laborar i ajudar-nos a seguir creixent. I avui també us expliquem que ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat, i aquesta setmana ja s'hi han posat, o la setmana anterior ja s'hi van posar, el que seria, doncs, aquest propòsit d'iniciar aquest nou espai de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades, i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
6: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les quatre parades per alliberar l'espai necessari, i per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard en el calendari inicial. Tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, a tot plegat amb l'objectiu de que tinguem, doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
3: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat, que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer, i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs. Més temes, no més pisos. Enceta nova etapa amb aquesta, o amb una nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. És a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar, i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament, amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes, i mai per als pisos. Escoltem Laura Benavarre.
7: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors ens falten molts serveis, llavors nosaltres seguim amb els mateixos objectius, tenim activitats de futur, després parlarem que tenim dues xerrades...
6: Sí.
7: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig, i pels voltants d'aquella data, doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques, doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
3: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles en parlarà amb el sindicat de llogateres, i d'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb algun expert en la matèria. I encara continuem parlant dels aiguats i del temporal que vam patir fa uns dies i ens hem fixat en els desperfectes que va causar el Masnou i el més preocupant té ara mateix mitja dotzena de cases adossades arran de la Riera d'Alella en part del jardí descavalcat i els fonaments compromesos i per això s'han hagut de desallotjar. N'han informat fa uns dies a través del 3CAT i La Vanguardia. L'aigua que va baixar la setmana del temporal va passar per la Riera i va erosionar seriosament un antic mur de contenció que ja s'havia ensorrat l'any 2025 durant un altre aiguat. En aquell moment, en lloc de reconstruir-lo, es va adoptar una solució provisional amb terra compactada, cosa que ha fet que ara l'aigua ho hagi tingut encara més fàcil. S'han dut part del subsol d'aquests jardins que s'aboquen sobre la Riera i també ha castigat una porció del subsol del recinte de l'Institut Mediterrània, que també queda a prop. L'Ajuntament ha informat que aviat es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però ara cal aclarir si la inversió, que segons l'alcalde Jaume Oliveres es podria enfilar els 2 milions d'euros, l'ha d'assumir el consistori que té delegat el manteniment o bé l'Agència Catalana de l'Aigua, titular de la Riera. Totes dues instàncies estan mantenint reunions en aquests dies per posar-se d'acord. Mentrestant, s'han instal·lat un seguit de tanques de protecció tant arran de les cases com...

0: Dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions ja estan disponibles al web de la cursa d'Ani amb diferents preus segons la modalitat i també el període d'inscripció.
1: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia amb Manel Ferrer.

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 13 d'octubre del 1999, es dissolia Gabinete Caligari, un dels grups més importants del rock espanyol dels anys 80. L'aventura del grup havia començat a principis dels 80 i al llarg de gairebé dues dècades es va convertir en un dels noms imprescindibles de la movida madrilenya, amb una barreja de rock, música popular i influències de la música espanyola. Entre els grans èxits hi ha Cuatro Rosas, El calor de l'amor en un bar i, sobretot, Camino a Soria, una de les cançons més recordades a la seva trajectòria.

0: L'actualitat de Premià Mèdia mentre fas el primer cafè.
1: I ara passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí i és el moment d'escoltar la conversa que ha tingut la nostra companya Gemma Palet amb l'actor premianenc David Olivares, que estrena nou projecte teatral.
2: De Premià de Mar al Teatre Coliseum de Barcelona, l'actor premianenc David Olivares assumeix aquesta tardor un repte important, convertir-se en el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que transforma el clàssic Don Juan Tenorio en una comèdia. Agafa el relleu d'Andreu Buenafuente i compartirà escenari amb Sílvia Abril en el paper de Doña Inés. Avui volem descobrir com afronta aquest nou paper i què hi trobarem en aquesta temporada. Donem la benvinguda a en David. David, hola.
3: Hola, molt bon dia.
2: Primer de tot, preguntar-te com vas rebre aquesta notícia de convertir-te en el nou protagonista del Tenorio.
3: Doncs per telèfon, la vaig rebre per telèfon, de la veu de la Mercè Puy, productora del Terrat, de la productora del Terrat, juntament amb la Rosa Domingo, i amb molta alegria. Primer em vaig quedar una mica en xoc, no?, perquè sabia que s'estava valorant també altres possibilitats, però sí que es va arribar al final a la conclusió que era la manera més orgànica. Jo enguany serà la tercera temporada que faig el Tenorio. Uh-huh. No feia de Tenorio, però feia de Don Gonzalo i de Chuti, no?, el criat de Don Juan. Per tant, ja és una obra coneguda per mi, de 2 anys, uh-huh. I sí que seria, estic d'acord, que la substitució de l'Andreu, del Don Juan Tenorio de l'Andreu, doncs era molt orgànic, perquè ja em coneixia l'espectacle, les entrades i sortides, el vestuari, els canvis, els gags... Uh-huh. Per tant, ha sigut molt, molt fàcil per mi i per la companyia. Fàcil, i deixem-ho posar entre cometes, eh? Perquè uh-huh. Hi ha molts versos a dir. Però ja me'ls coneixia una miqueta d'oïdes, com els deia l'Andreu a mi.
2: Uh-huh. Quin Don Juan veurem amb David Olivares? És a dir, què hi has volgut aportar de teu al personatge?
3: Ai, Déu meu. No ho sé, mira, m'agrada aquesta pregunta. Suposo que, discutiblement, hi haurà una pàtina meva de la meva manera d'actuar i de fer, però sí que és cert que quan vam fer la substitució a l'Andreu Joia li vaig comentar, li dic, escolta'm, a veure, tot el que faci riure, i que ja sabem que fa riure, que tu feies, m'ho quedo, perquè el quilo de

0: Riure es va molt car. Però, esclar, hi ha coses que tu feies com a entitat d'Andreu Buenafuente i jo no ho soc, no?
1: Clar.
0: I això també parlant amb el Carles Sanz estàvem d'acord. Per tant, hem hagut de... Vull dir, l'Andreu feia una miqueta aquesta figura de cap, no? De jefe de la companyia, i a vegades, doncs, quan, com que es va trencant el vers i es va trencant, trenquem la quarta paret i a vegades comentem amb el públic alguna cosa, doncs, clar, això amb ell li queda... Vull dir, bueno, era collonut. Clar, jo aquest rol de jefe no el tinc, no el puc fer. Per tant, bueno, continuo sent un actor de la companyia i, bueno, alguna coseta sí, però d'altres les hem hagut de canviar.
1: L'obra, hem de dir, doncs, recordem, parteix d'un clàssic, de, sí, com Don Juan Tenorio, però el porta, doncs, completament al terreny de l'humor. Què té aquest text perquè tants anys després encara permeti jugar-hi i fer-ne comèdia?
0: Doncs mira, és una... De fet, mira, diré una cosa que ens van dir fa els 2 anys, el primer any que el vam estrenar. Es veu que és tradició. És tradició que per Tots Sants, arreu de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol, representi el Tenorio. A molts llocs d'una manera de bo, vull dir, en sèrio, i d'altres, doncs, aquí a Catalunya també es feia d'una manera molt, molt festiva, lúdica, en conya. I llavors això ho van fer durant anys la Mari Sampere i el Joan Capri, i l'Andreu Buenafuente, com a gran fan que és de Capri, i la Sílvia també, i de... Doncs vam voler fer una mica això. La idea era fer el Tenorio per Tots Sants, i si pot ser, cada any, no?, com feien ells. També ho van fer el gran Joan Pera i la Lloll Bertran, aquí a Catalunya. Per tant, hi havia molts ateneus, molts teatres, molts casals d'arreu del territori, doncs es representa el Tenorio. I hi han partitures i textos una mica satírics i amb broma, no? Sí que és cert que al 5è acte del Tenorio apareixen fantasmes i, esclar, suposo que és per això, per Tots Sants, no? Jo no n'havia vist cap. També t'ho he de dir, que no n'havia vist cap. Però i imatges del Tenorio, del Capri i de la Sant Pere no n'hi ha. Així, alguna cosa, però molt llunyana, algun text. Però el text sí. Llavors, hi ha cosetes que sí que hem aprofitat d'aquells textos del Tenorio, del Capri. Tradició, i escolta, de moment portem 3 anys, intentem fer-ho la millor manera possible i esperem que duri molts més anys, fent jo de Tenorio o no.
1: En una obra com aquesta hi ha marge per la improvisació?
0: Sí. Sí i no, a veure, sí. Quan estàs al mig d'un vers, tens un tros que tu mentalment ja veus, mare de Déu, aquí, aquí, som una pàgina de versos. Si et perds, vaja, sí, pots improvisar, però després has de saber tornar. Gràcies a Déu, amb la Sílvia Abril ens entenem molt bé, ens coneixem de fa molts anys, de fa 30 anys, vam començar a fer teatre a l'aula de teatre de Mataró, fa 32 anys, i després ella va seguir el seu camí i jo el meu. I ara fa 3 anys que compartim, és com un regal de Reis per mi compartir això amb ell i amb tota la companyia, amb l'Anna Bertran, amb el Roger Julià, enguany em substituirà a mi l'Artur Busquets, i bueno, la Sílvia Abril, evidentment. No ho sé, home, improvisem bastant, eh? I la Sílvia també és una màquina d'improvisar i realment ens ho passem molt bé, perquè a vegades no saps mai què pot passar. I passen cosetes, i això és divertit. I la gent ho espera, també, una mica.
1: Consideres que fer comèdia, fer humor, és fàcil o és relativament complicat?
0: Jo crec que és el més difícil que hi ha. Sí, perquè la comèdia és subjectiva, llavors hi ha molta gent que li pot agradar el cacapé de Colopís, per exemple.
1: L'humor absurd.
0: És molt legítim, l'humor absurd, l'humor que se'n diu intel·ligent. Al cap i a la fi sempre és humor, no? El que passa que hi ha coses que t'ho poden fer riure i d'altres que no. Llavors, sí que l'humor és transversal, però hi ha molts tipus de tocar la fibra amb l'humor. I és complicat. No deixa de ser una partitura, l'has de fer molt públic. Vull dir que un drama té altres regles, no? Clar. Un drama pots explicar... Sempre poso l'exemple de... Entres a escena perquè sona un telèfon. Entres content, estàs cuinant. Agafes el telèfon content. Hola, digue'm, sí. I de sobte et comences a posar sèrio i se t'escapa una llàgrima. I a quin hospital? I quan ha sigut? I què ha passat? I, bueno, lamentablement tots tenim casos, no?, de gent que malalteix o que té accidents o que desapareix repentinament. Per tant, el drama, bueno, no vull dir que anem amb drama constant, no?, però, bueno, toca una altra fibra, no?
1: Clar.
0: I és bé, sense haver de fer massa cosa, pots tocar la fibra de l'espectador, però per fer riure necessites picar molta pedra.
1: Uh-huh. També ens interessa saber com t'estàs preparant el paper i els assajos, una mica com és el dia a dia per preparar-te una obra com aquesta.
0: Doncs mira, amb el Carles Sanz, bueno, el que fem és passar-la tots, passar-la bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, moltes vegades, i anar recordant. També, clar, enguany el meu paper, el doble paper que feia el fa l'Artur Busquets. Per tant, vull dir que és una doble substitució. Jo faig de Tenorio i l'Artur Busquets fa el Don Gonzalo i el Xuti. Per tant, també ho fem bastant per ell, i molt per mi, evidentment, però jo me la conec bastant. Sé per on entro, per surto, per on... Bueno, doncs fem dos passes cada dia, que ens trobem dos passes i llavors anem buscant i sempre surt algun gag, que mira, podríem fer això, i sort d'en Carles. Carles Sanz sempre diu que... deia que, a veure, l'Andreu, fent aquesta figura que et deia una mica de jefe, no? De boss, era una mica... El Carles Sanz sempre diu, era el pastor mm-hmm. que una mica acorralava les ovelles, no? Aquestes mm-hmm. ovelles còmiques, no? Clar, enguany no hi és. Clar, em va mirar a mi com dient, home, bueno, escolta'm, ja farem el que podrem, però jo tampoc... Som professionals i tampoc escarnirem l'obra, no? Ni la destrossarem. Però sí que és cert que bueno, se'ns acuden moltes cosetes que podrien passar en el text, però també ens hem de basar en el text. Vull dir que està molt bé, ja ens ho passem molt bé i està molt bé. Mm-hmm.
1: David, tu ets premianenc, t'hem de fer aquesta pregunta. Ai, com quin paper ha tingut premiar en la teva trajectòria, doncs, com a actor?
0: Doncs mira, bueno, jo d'actor ho vull ser des de petit, i sí que l'única cosa que vaig fer aquí premiar va ser amb el Jaume Guillemes, un espectacle que es va fer aquí al Teatre de l'Amistat fa molts i molts anys, molts anys. Jo era un buf, que era La filla del mar, d'una manera totalment amateur, i recordo que era l'època que jo estava a l'aula de teatre a Mataró, i recordo que, clar, la meva energia era, vinga, babes, anem a assajar, anem a assajar. Però, esclar, què passava? Que com personatge era la carnissera del poble, després el sabater... Vull dir que llavors vam trigar, crec que 6 o 7 mesos a assajar l'espectacle, no? El ritme era diferent. Uh-huh. I, a més, es menjava escena, fèiem una sardinada i pa amb tomàquet, que això també dius, home, el menjar escena és bastant complicat, perquè et pots ennuegar, poden passar coses en menjar de real. Però, bueno, hi havia foc, fèiem sardines, jo pensava, mare de Déu, què és això? Però també tenia la seva gràcia i era molt maco. Ha sigut l'únic que així una mica artísticament, amb Ràdio Premià, havia fet coses amb el Joan Espín, que també és permanent, Lluís Izquierdo, fa molts i molts anys. Llavors, bueno, una mica la vena artística, no és que l'agafés de premiar, però bueno, he fet cosetes a premiar, sí. I en relació amb premiar, doncs, bueno, és el poble que he viscut tota la vida. Per tant, bueno, tinc una relació amor-odi també amb premiar, no? Vull dir que també no hi he estat sempre, també he viscut a Vilassar de Dalt uns anys, a Barcelona, quan estudiava, a Terrassa, però sempre acabo tornant a premiar.
1: Què triaries, ciutat o poble?
0: Poble.
1: Poble.
0: Poble, poble, sí, sí, uh-huh. Sens dubte.
1: Tornant a l'obra, del 21 d'octubre fins al 8 de novembre, sí, estareu al Coliseum. Què t'agradaria? És molt típica aquesta pregunta, uh-huh. Però què t'agradaria que la gent s'emporti a un cop hagi, doncs, gaudit de l'espectacle?
0: Doncs que hagi passat una bona estona, hagi gaudit de l'hora 30 que dura i que ho pugui recomanar per l'any següent, uh-huh. Bàsicament. Però sobretot que s'ho passi bé. A veure, desconec si hi haurà molta gent que ho hagi vist amb l'Andreu i ara em vingui, no a veure'm a mi, evidentment, però a veure-la sense l'Andreu, no? A veure amb l'Artur, bueno, no, els canvis tampoc n'hi ha massa, però n'hi ha. I que no se li faci... que li passi bé. Uh-huh. Això és el que m'agradaria. Però sobretot, bàsicament, que vingui, disfruti, se n'oblidi de l'hora 30 dels problemes que tingui i que rigui tot el que pugui.
1: Cal haver llegit Don Juan Tenorio?
0: No cal. No cal, a més, tothom sap, no és verdad, Ángel de Amor, que en esta parte de orilla tothom ho sap, això. Uh-huh. Només aquest trosset, després tot l'altre és molt maco de dir, també. Són versos molt bonics, eh? Jo no me l'havia llegit potser a l'escola, o no me'n recordo, però és molt maco, uh-huh. de sentir.
1: Per tant, doncs, no cal haver-se...
0: No cal, a més, clar, a veure, Sílvia Abril fent de Doña Inés... És que no cal.
1: Ara que parles de la Sílvia, com ha estat interpretant amb ella, doncs, a crear aquesta química entre els dos personatges?
0: És que la Sílvia me l'estimo molt, perquè la conec fa molts anys i sé del que és capaç, escena. Teatre n'hem fet poc junts, n'havíem fet a l'inici, fa 30 anys, i és clar, riem, és mirar-nos i ja pensem més o menys el mateix, no? Podríem anar per aquí, per allà. És gairebé com una... Només amb els ulls ens autocensurem de coses que sabem que podríem fer però que no podem fer perquè el Carles Sanz ens renyarà, pobret. Bueno, entén-me. I que potser no fan... I que potser des de fora no fan riure, però nosaltres ens fan riure. Per tant, està molt bé.
1: Aquesta complicitat
0: sí, és molt important. I amb la Sílvia... Bueno, a vegades amb persones es té o no es té, no passa res si no es té, però amb ella, afortunadament, la tinc.
1: Molt bé, doncs David Olivares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
0: avui les tens totes.
1: A la ràdio. Que vagi tot molt bé, que sigui tot un èxit.
0: Gràcies.
2: I ara passen 2 minuts, a 2:15 del matí. És el moment de conèixer també els arguments de la jornada que ens acompanyaran durant el dia d'avui. I com sempre, des de la redacció, ens ho explica en Joaquim Aguilar. Bon dia, Joaquim.
3: Molt bon dia, Manel. Doncs avui, com sol passar quan venim d'un Parla l'alcalde, aquest programa mensual en què valorem l'actualitat amb l'alcalde Rafa Navarro, doncs, diguem, generalment, els arguments principals tenen a veure amb justament el que ens ha explicat Navarro, algun anunci que ens ha fet o alguna opinió o alguna... Fins i tot, en aquest cas, m'atreviria a dir, una presumpció que manifestava amb tota la rotunditat. Per això, per tant, ja de passava la condició de presumpció. Ell considerava que això era així de cert. Va dir en algun moment, valorant la situació que es produeix ara mateix a Espanya amb relació al problema de l'habitatge i el cas concret de la Mari Carmen i tot el que ha donat de si, podríem dir, tota la cadena de decisions que ha motivat i que ens han portat a una convocatòria electoral, s'atrevia a dir, Rafa Navarro, insisteixo, amb tota la seguretat del món, que la Mari Carmen no hauria estat mai desnonada a Premià de Mar. Ens sona gros, diguéssim, entre altres coses perquè... Al final s'entén que doncs, això passaria per la decisió d'un jutge i m'han donat fins i tot també per una intervenció policial. Però Rafa Navarro, insisteixo, diu amb tota la seguretat del món que a Premià de Mar, almenys, diu, fins des que ell és alcalde, no ha estat mai desnonada una persona a qui els serveis socials de l'Ajuntament haguessin concedit la condició de vulnerable, diguéssim. Si Mari Carmen, diu Navarro, hagués viscut a Premià de Mar i hagués tingut aquesta condició, diu, no hauria estat desnonada. Val a dir que fa pocs dies va ser Pep Ripollès, el primer tinent d'alcalde, que és també responsable d'habitatge del Consell Comarcal, que feia unes afirmacions semblants. En aquell cas, ell, sobretot, ho justificava la seva afirmació en el fet que el Maresme s'hagi dotat els últims anys d'un protocol de coordinació entre instàncies com la policia, els jutjats, els ajuntaments, per prevenir, justament, doncs, desnonaments en casos de vulnerabilitat. Bé, doncs, com veieu, tant l'un com l'altre, tant Navarro com Ripollès, que estan molt convençuts que el cas de Mari Carmen no s'hauria produït a les nostres contrades. Més coses. Hem tingut coneixement que els pròxims dies, de manera molt imminent, s'ha de crear una nova zona d'aparcament o un seguit de places d'aparcament noves a l'extrem de la Gran Via de Lluís Companys per la banda de Ponent. És a dir, quan la Gran Via ja es converteix en Gran Via de Neus Català i arribem al torrent Malet. No sé si teniu més o menys situada aquella zona, queda una mica enllà, a tocar de la part alta de la finca de Metal·logènia. Bé, doncs allà actualment ja hi ha places d'aparcament i ara se'n crearan, si no recordo malament, una quarantena més de places i seran totes de residents. Estem a l'espera de tenir més informació al voltant d'aquesta actuació perquè, entre altres coses, volem saber si les places actuals ja ho són per residents o són places lliures, diguéssim. I també volem saber en quina mesura aquesta actuació, que passa molt a prop del terme municipal de Premià de Dalt, no pot tenir a veure amb aquella mena d'estira i arronsa que mantenen, sí, Premià de Mar, sí, i Premià de Dalt, amb les places de residents, ja saps d'aquest parc. Mm-hmm. Per cert, parlant de mobilitat, també Rafa Navarro va fer esment en aquest programa del Parla d'Alcalde la situació que es dona ara mateix al carrer Jacint Verdaguer, en aquest tram central, on en principi no hi poden passar cotxes. Bé, doncs Navarro va admetre que encara n'hi passen molts, eh? Que com que no s'ha posat encara en solfa el règim sancionador, doncs diu que és molt habitual que hi passin cotxes, malgrat la prohibició, que de moment és una prohibició, podríem dir, retòrica, sí, perquè són uns avisos, eh? Uh-huh. Ell ho qualificava d'incivisme i deia fins i tot que, pel que li ha arribat, hi ha molta gent que afirma que no deixarà de passar-hi fins que no es posin multes, tranquil·lament. Eh? Uh-huh. Més coses, anirem a Mataró perquè dijous es lliuraven els Premis Fagem, aquests grans premis a l'empresariat maresmenc, sí, i la gran triomfadora de la nit, que va rebre el premi principal, que és el Premi a la Trajectòria, va ser un celler d'Alella. Art Laietà, es diu. I, bé, com dic, van ser els qui van rebre aquest premi perquè el jurat va considerar que en una mateixa empresa s'hi ajuntaven coses com la innovació, la sostenibilitat o fins i tot la reivindicació del territori. Uh-huh. En Pàgina Cultural parlem del Delightons. Ja s'acosta aquest mes d'octubre. Tenim una nova edició del gran concurs de bandes musicals de Premià de Mar, que enguany ens porta sobretot una novetat al jurat. I tindrem la cantant Su.
2: Molt bé, doncs a tot plegat en parlarem avui a Premià Mèdia. Gràcies, Quim.
3: Gràcies, Manel.
2: I ara, quan passen 7 minuts a 2:15 del matí, us donem les gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer tram del matinal. També gràcies al nostre company Carles Soler, que ens ha acompanyat a les vies de so. I ara us convidem a que continueu escoltant Premià Mèdia, que ens seguiu a través de les xarxes socials i també, doncs, que cerqueu els nostres continguts a les diferents plataformes on es troba Premià Mèdia. Això és tot. Tornarem demà al matí amb moltes més coses per explicar-vos. Que passeu un bon dia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Som al carrer Can Pou, a l'entrada de l'Escola Mar Nova. Com sabeu, ha estat un inici de curs agitat, podríem dir, per aquest centre. Després de molts anys de reclamar-ho, han començat les obres, però no han començat de la forma, si més no, que volia la comunitat educativa. Això ho han fet saber a través d'un comunicat. Ha estat sobretot l'AFA qui ha liderat aquestes protestes. Ens n'hem fet ressò a Premià Mèdia. I avui el que fem és conversar amb el president d'aquesta entitat, que és el Carles Andrés, que ens acompanya als micròfons de Premià Mèdia. Carles, bon dia.
2: Bon dia.
1: Heu fet un comunicat, de fet n'heu fet dos, per denunciar la gestió que ha fet l'equip de govern, l'Ajuntament, d'aquest inici d'obres. Ens pots resumir, sisplau, què és allò que denuncieu, què és allò que demaneu?
2: Sí, bueno, inicialment tot va ser a partir d'un endarreriment de les obres, que en principi hi havia un calendari que estava doncs, acordat en Consell Escolar. Havien de començar a finals de juny. Nosaltres ja vam detectar que les primeres setmanes de juliol doncs, la cosa no s'engegava, llavors ja vam començar a demanar explicacions a l'Ajuntament. Vam fer durant l'estiu seguiment, diferents instàncies perquè les obres no començaven, sí que havia un perimetrat, però no començaven i era el moment de poder aprofitar i avançar en els treballs més sorollosos, no?, de moviment de terres. I fins a l'1 de setembre pràcticament no vam veure que hi havia activitat, no? Això per part de les obres. I el que ens preocupava també era que el pati provisional, perquè no teníem espai aquí al recinte, el pati provisional doncs, no estava ni adequat ni adaptat, i això doncs, òbviament va causar certa preocupació, no?, i neguit a la comunitat educativa.
1: Després parlarem del pati, hem tingut ocasió de veure'l i l'ensenyarem també als nostres espectadors. Preguntat l'equip de govern, preguntat l'alcalde, la regidora d'Educació al voltant d'aquestes obres, el que ens diuen són sobretot dues coses. Un, les obres comporten incomoditats, d'alguna manera demanen aquesta comprensió, i dos, recorden l'esforç que s'ha fet, sobretot per part de l'alcalde, i fins i tot comprometent des d'un punt de vista jurídic, la seva condició d'alcalde, perquè s'ha fet sense tenir encara la validació final de la Generalitat. És a dir, d'alguna manera recorda el compromís personal amb aquestes obres perquè hagin pogut començar fins i tot abans d'hora. Vosaltres dieu que comencen tard, ells diuen que comencen d'hora. Què heu de dir, això?
2: Bueno, hem de dir que sobre el paper, com abans he dit, en el Consell Escolar hi havia uns acords, hi havia un calendari classificat per diferents tipus de fase i amb les actuacions que havien de fer. Les declaracions tant de la regidora com de l'alcalde, si les observem i analitzem, són diferents. Elisenda Busquets comentava que era una qüestió de la constructora, de tema de personal, de que després van venir les vacances d'agost. Curiós, quan a l'agost, en principi, es contracta una constructora perquè pugui avançar. I, sorprenentment, les declaracions de l'Ajuntament ens van causar dubtes i preocupació, perquè era una informació que a nosaltres no ens va arribar. Nosaltres vam demanar, inclús, una reunió amb l'alcalde, i l'alcalde, en comptes de reunir-se amb nosaltres, doncs va decidir fer aquesta declaració, que per nosaltres va ser totalment sorpresa, perquè nosaltres mai havíem sabut res d'aquest permís. Jo crec que hi ha un tema de confiança, i crec que si l'alcalde o l'Ajuntament hagués manifestat això des d'un bon principi, òbviament hagués causat frustració, perquè som una comunitat que portem molt de temps esperant una escola i sabem, òbviament, que les obres són molèsties per tothom, no només per la comunitat, sinó també pel veïnat, però sí que creiem que ha faltat transparència i claredat, no? I això jo crec que ha restat amb el tema de la comunicació.
1: Ja portem un parell de setmanes de curs escolar amb màquines, naturalment, treballant a l'antic pati de la Mar Nova. Aquestes dues setmanes, com ha estat la convivència de les classes amb les obres?
2: Hem de dir, per una altra banda, que escoltant a l'equip docent, que confiem plenament, ens diuen que el dia a dia s'estan portant bé. És a dir, sí que hem tingut les primeres setmanes que hi havia sorolls, picar pedra i demés, perquè era un soroll i unes accions que s'havien de fer a l'estiu. ha tocat ara, entenent que hi ha hagut un endarreriment i és el que toca, tampoc volem enroscar-nos amb això i endavant, però l'opinió de l'equip docent és que poden avançar, que els infants no estan notant molt. Això sí, tenim altres temes que
1: ara parlem.
2: Que en parlarem.
1: Dues qüestions col·laterals, podríem dir, la del pati, ja l'has anomenat, hem pogut visitar-lo, està aquí a l'altra banda del carrer Campou, sí. És un recinte, m'atreviria a dir, que d'uns 600-700 metres quadrats, entre edificis, que, òbviament, es pot utilitzar, però que considereu que no està adequat. Exigiu, almenys en el vostre comunicat, exigiu que es facin accions d'adaptació, lavabos, punt d'aigua, ombra...
2: Sí, i sobretot això és un dels punts que més ha incomodat a la comunitat, perquè era un espai que sí que era competència directa de l'Ajuntament, és a dir, aquí no calien permisos de la Generalitat, és a dir, nosaltres ja vam avisar des del 6 de juliol, que vam fer una reunió amb direcció de l'escola, amb regidoria i tècnic de l'Ajuntament, exigint, d'alguna manera, que això s'avancés perquè després podien tenir problemes. I realment no es va adequar, no es van començar a fer accions de veritat fins a l'1 de setembre. Estem parlant de més de 2 mesos en què l'Ajuntament podia haver avançat. Justament aquesta setmana és quan, per una qüestió de necessitat, l'equip docent, perquè no disposem d'espais de pati, i sobretot cicle mitjà i cicle superior, necessita tenir un espai educatiu de lleure, de pati, per poder-se moure, doncs van decidir provar, no?, aquest pati. Tot i així, no volem que es pari aquí la cosa. Creiem que falta punt d'aigua, que ara sabem que hi ha hagut una fuita i s'ha d'arreglar. Necessitem lavabos, necessitem bancs, no? Una mica adequar l'espai com si fos un espai educatiu. Una de les coses que per nosaltres és important és que això de pati provisional no ens agrada, allò de provisional, perquè estem parlant que serà segurament un espai de més de 2 anys, segons l'endarreriment que tenim, no? Per tant, anem a adequar bé un pati que sembli que és un pati d'escola, no? Un pati digne.
1: A aquestes reclamacions d'aquesta adequació hi ha hagut algun tipus de resposta? Perquè ja fa alguns dies que ho esteu demanant, això.
2: Nosaltres hem demanat els mínims i sentim que van molt lents. Penseu que han tingut moltíssima paciència. Ho estem dient des del 6 de juliol, ho en vam avançar, i veiem que el ritme ha estat molt lent. Sí, sabem que estan fent accions, però creiem que poden fer unes accions més ràpides i més àgils. No?
1: Molt bé. Una altra qüestió, ni que sigui breument, un altre tema o que denuncieu o que demaneu té a veure amb el trànsit rodat en aquest espai davant de l'escola, que ara, a més, és l'espai per on passen els nens per anar al pati.
2: Sí, correcte. Nosaltres, primer de tot, no demanem un tall de carrer ni demanem presència policial, demanem una adaptació. És a dir, estem pensant que ara aquesta és l'entrada principal de l'escola i, en principi, hi ha un tema de visibilitat. Si hi ha cotxes aparcats en zona blava, no hi ha visibilitat. A més, tenim un pàrquing que és amb rampa. Les senyalitzacions del pàrquing ni lluminoses, ni no tenen ni un mirall, és a dir, les persones que entren o que surten no tenen mirall per veure el que hi ha, i creiem que també falta, doncs, una mica de senyalització a l'asfalt i altres mesures, com les famílies puguin esperar d'una manera molt més segura. Creiem que la pacificació en una zona escolar és necessària i no demanem tampoc que ens facin ara de tot, però un pas elevat, per exemple, en un pas de vianants que justament connecta amb l'escola, o algun acte de bona voluntat després, òbviament, d'haver esperat tant i d'una comunitat que ha tingut força paciència en tot aquest procés.
1: Molt bé, ja per últim, Andrés, hem parlat de la comunicació i la confiança, deies. En un comunicat demaneu fins i tot una taula de treball on pugueu participar per fer un seguiment, diguem, rigorós i proper de totes les gestions. On està ara mateix, en quin punt està el diàleg entre aquesta comunitat educativa, el Gestafa, i l'Ajuntament i la Generalitat, també, que al final té participació directa en tot plegat.
2: Doncs sí, ho podríem resumir amb una paraula que és indefinició constant, no? Dues paraules t'afegiré. Indefinició constant, perquè reiteradament nosaltres hem volgut seure, parlar, i ens diuen que ja ens aniran dient. Nosaltres vam demanar reunió amb l'alcalde, sobretot perquè creiem que era el més important, i creiem que aquestes declaracions paral·leles fora del que seria amb la comunitat educativa, el que generen també és un espai de distància, i nosaltres no volem distància, i nosaltres no volem, no ens agrada anar a l'Ajuntament allà a estar a la porta. Nosaltres el que volem és diàleg, volem arribar a un punt d'entesa, i sabem que és un procés incòmode per tothom. Moltes vegades parlem de, per l'Ajuntament és incòmode, una decepció. La decepció també de la nostra comunitat és molt gran, i també els veïns, no?, del barri, que també moltes vegades no en pensem. Però enmig de tot plegat crec que hem de posar la infància al mig. Jo crec que aquest és el nostre punt en comú. comú i és el que hem de vetllar per la seva seguretat, que tinguin un espai digne.
1: Carles Andrés, president de l'AFA de la Mar Nova, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
6: Funky Tracks Radio.
7: Ese que dicen que es para gente...
8: Para gente encantadora.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
9: Elegir no te cuesta más.
10: Funky Radio Show.
11: Consulte la programación.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
12: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat i ja s'han posat a treballar amb el propòsit de que el nou espai estigui operatiu de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatiu, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
2: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les 4 parades per alliberar l'espai necessari. I per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard en el calendari inicial, tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, a tot plegat amb l'objectiu de que tinguem doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
1: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà en la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes 3 vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a la P7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
7: Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou i el més preocupant té ara mateix mitja dotzena de cases adossades arran de la Riera d'Alella, en part del jardí d'Escavalcat i els fonaments compromesos, i per això s'han hagut de desallotjar. N'ha informat aquesta setmana mitjans com el 3Cat i La Vanguardia. L'aigua, que va baixar diumenge passat per la Riera, va erosionar seriosament un antic mur de contenció que ja s'havia ensorrat l'any 2025 durant un altre aiguat. passat. En aquell moment, en lloc de reconstruir-lo, es va adoptar una solució provisional amb terra compactada, cosa que ha fet que ara l'aigua ho hagi tingut encara més fàcil. S'ha endut part del subsol d'aquests jardins, que s'aboquen sobre la riera, i també ha castigat una porció del subsol del recinte de l'Institut Mediterrània, que també queda a prop. L'Ajuntament ha informat aquesta setmana que aviat es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però ara cal aclarir si la inversió, que segons l'alcalde Jaume Oliveres, es podria enfilar als 2 milions d'euros, l'ha d'assumir el consistori que té delegat el manteniment, o bé l'Agència Catalana de l'Aigua, titular de la Riera. Totes dues instàncies estan mantenint reunions aquesta setmana per posar-se d'acord. Mentrestant, s'han instal·lat un seguit de tanques de protecció tant arran de les cases com del sector afectat de l'Institut.
6: Premià Mèdia. Informació.
0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
8: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
9: Hola, bon dia.
8: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social. I, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
9: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix... no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets... evidentment són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que... estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge sigui és un negoci.
8: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs, la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
9: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia. i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra. No ha millorat res. Si més no, al contrari. Sí. Vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
8: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser hauríem d'haver fet abans, però

0: a l'Hospitalet, com, vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què, bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó. Jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no? I a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no? Perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
0: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, no? I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora, i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba, no? Aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient.

0: I és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et preguntava abans fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
0: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, de que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret d'estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades creus que tenen com continuïtat en el temps?
0: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat perquè al final la gent que està és molt desgastant vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, sí, sí, sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró, desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i, o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com, després del que va passar amb la Mari Carmen, segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia. Tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com... o si la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I d'uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, i d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no?, per dir que estic aquí. I a més, persones que si t'ho pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares. I bé, doncs, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no?, perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
0: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força, al final, de la classe treballadora. Jo crec que això seria, primer, el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I, per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara ens volem fixar en el taller d'estalvi energètic i econòmic que es farà el dimecres dia 14 a partir de les 6 de la tarda a l'edifici de Can Roure. Justament avui en volem parlar amb el seu responsable, l'Albert Puig. Com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Bon dia, molt bé.
1: Avui parlem d'aquest taller que ara dèiem que no és una novetat perquè es va fent de manera regular, però sí que el tenim marcat al calendari per aquest dimecres dia 14. Albert, per començar per al principi, què abordareu en aquest taller d'estalvi energètic?
2: Pues abordarem les diferents possibilitats que té una casa en particular d'estalviar energia i diners. Bueno, l'ordre, d'alguna forma, seria veure la millor companyia, que evidentment no en donem cap tipus de nom per parlar de companyies, però sí tenir clara la tarifa que podem contractar, amb quina comercialitzadora, la potència contractada. Parlem de millores que podem fer a la casa i també parlem d'autoconsum i moltes altres millores que es poden fer.
1: En el cartell que heu fet de publicitat d'aquest taller, destaqueu també a vegades doncs, que no s'ha de fer una inversió, una gran inversió, per començar doncs, a estalviar doncs, amb aquesta energia domèstica, no?
2: Exacte. De fet, la major part de millores que podem fer no requereixen d'aquest tipus d'inversió. Comencem per tenir una tarifa adequada amb la companyia adequada o continuant per tenir la potència contractada optimitzada. Això no cal cap tipus d'inversió, i també hi ha altres mesures que, evidentment, tothom ja coneix, que és fer un bon ús de l'energia, aprofitar la llum natural quan toca o apagar aquells components que no utilitzem, no?
1: Ara parlarem justament d'algunes doncs, d'aquestes mesures d'estalvi energètic i econòmic. Parlàvem de la factura de les companyies. És fàcil entendre aquestes factures? Cada cop es va posant més fàcil perquè el consumidor sàpiga el que està pagant i pel que està pagant, o encara s'ha de llegir prou entre línies o saber-ne una mica?
2: Possiblement hi hagi una millora, però tot i així continua sent molt, molt, molt complicada per entendre. Però bueno, per això fem aquest taller també d'alguna forma per intentar apropar la factura amb un llenguatge més aviat col·loquial i que la gent tingui aquests quatre tips que podríem dir que puguin ajudar a entendre-la i, per tant, un cop l'entenem, a mirar d'optimitzar-la i contractar-la millor.
1: En què ens hem de fixar? Convidem a tothom a anar a aquest taller, però aprofitant que tenim aquí, Albert, en què ens hem de fixar de la factura per més o menys veure si s'adequa al que nosaltres necessitem i al que paguem?
2: Bé, no hi ha una resposta, diguem, absoluta o bona per tothom. També depèn molt del que cadascú vulgui tenir contractat. Si algú vol tenir contractat una cooperativa i que tingui energia d'alguna forma contractada, renovable, doncs evidentment haurà d'anar cap a una línia. Però si el que normalment la majoria de la gent el que vol és tenir el preu més econòmic, aquí cal tenir en compte d'entrada distingir entre el que diríem el mercat lliure i el mercat regulat. El mercat regulat és un mercat, entre cometes, protegit, en el qual no et poden oferir ofertes. És un preu, diguem, tancat i regulat. Sovint al mercat lliure tenim tarifes que li posen noms molt atractius, com l'hora happy o tarifa... I, per tant, poden jugar amb això, poden jugar en fer-te descompte, però que normalment el preu d'entrada és un preu molt superior. N'acostumen a oferir-te també algun tipus de servei de manteniment que sovint no tenim ni coneixement que el tenim. Això succeeix al mercat lliure i poden oferir el preu i la tarifa que vulguin. I el regulat això no ho tenim. És un preu, d'alguna forma, tancat, regulat i protegit, entre cometes. No? Per tant, això seria la primera distinció que hauríem de fer tant a l'hora de contractar la llum com el gas.
1: Molt bé, això és el que hauríem de tenir en compte a l'hora doncs, de contractar doncs, aquests serveis per casa. També suposo que posareu l'atenció en aquest autoconsum solar, no?, d'aquestes energies que nosaltres també des de casa podem promoure.
2: Sí, també hi ha una part del taller que parlem d'això, és a dir, sempre intentem que l'ordre que toca és estalviar energia, millorar la tecnologia que tenim, com podríem ser canviar d'un tipus d'il·luminació a un altre tipus d'il·luminació LED, i per últim el que hauríem de fer, evidentment, és promoure l'autoconsum solar a partir d'una instal·lació solar fotovoltaica. Evidentment, això és complex segons el cas de cadascú, no és igual un particular que una comunitat de veïns. La comunitat ho té més complicat en el sentit que s'ha de posar d'acord a la comunitat, però bé, també hi ha alternatives de comunitats energètiques que també es promouran aquí a Premià, que permetrà accedir a l'energia solar a pisos on habitualment tenen més dificultat per la pròpia dinàmica, per la pròpia estructura de l'habitatge, d'incloure'n.
1: Volem parlar també amb tu d'aquesta comunitat energètica de Premià de Mar, que és un projecte que hem anat seguint també aquí a Premià Mèdia, i et volem preguntar en quin punt es troba ara mateix, perquè hem anat a seguir des del principi fins al dia d'avui i volem saber una mica doncs, com ha anat evolucionant, quines passes han anat seguint.
2: Doncs hi ha hagut una part, bàsicament, de trobar el camí jurídic legal per tal de poder-ho fer, i la finalitat és que això es tirarà endavant a través d'un preu públic, en la qual, a partir d'un preu, d'una quota anual a cada ciutadà que vulgui, podrà, entre cometes, comprar o llogar anualment una petita porció d'una instal·lació concreta d'aquí Premià, ubicada en un equipament municipal. I, bàsicament, la dificultat que hem tingut ha sigut en aquest sentit, i la previsió és que en els propers mesos això es pugui ja, com a mínim, llançar la convocatòria.
1: Quantes persones se'n podran beneficiar d'entrada d'aquest servei?
2: Pues seran 200 que es podran beneficiar.
1: Molt bé. I suposo que es farà doncs, això a través d'un procés que la gent podrà optar-hi, no? I després es farà, suposo, una tria amb diferents barems, no? Que estaran,
2: sí, hi haurà una part destinada a habitatges en situació de vulnerabilitat i una altra al públic en general. És aquest el que va lligat al preu públic. I sí, llavors, quan llancem la convocatòria, ja informarem del procés d'adjudicació.
1: Albert, parlaves que justament havia aquesta part que potser es veu molt menys, no? Aquesta part doncs, jurídica i per donar-li doncs, sentit aquesta comunitat, potser us ha costat més perquè no hi ha tants referents amb els quals emmirallar-nos, o és una idea, un concepte que ja s'està repetint en altres municipis?
2: Es va repetint, hi ha hagut altres ajuntaments d'un tamany diferent que ho van tirar endavant, però sí que és veritat que ens hem hagut d'esperar, entre cometes, amb la Diputació, que ha acabat també modificant la modalitat en la qual això tiraven endavant. Abans era una taxa i ara actualment és un preu públic, perquè d'alguna forma no acaba d'encaixar. Per tant, en aquest sentit també ens hem hagut d'anar esperant a altres variables.
1: Doncs ho seguirem en els propers mesos, setmanes, per veure doncs, com evoluciona també aquesta comunitat energètica. Parlàvem justament, hem parlat de la factura, també de l'autoconsum solar i també dels ajuts disponibles, no? Que a vegades hi ha gent que això no ho té tan present, i és veritat que també a vegades ens en podem beneficiar. Hi ha ajudes que ens ajuden doncs, d'alguna manera, mai millor dit, a poder-nos doncs, també abastir de tots aquests components. No?
2: També en parlarem, però també és veritat que probablement actualment hi ha menys de les que podien haver-hi fa un any i algo, perquè hi havia els famosos Next Generation, que actualment ja no hi són. Ens hem de limitar amb ajuts a nivell municipal, com són les bonificacions de l'IBI, que actualment hi ha a nivell d'ordenança municipal, bàsicament per autoconsum, i d'altra banda sí que també hi ha ajuts a nivell de declaració de la renta, de desgravació de l'IRPF, aquí també n'hi ha i també en parlarem.
1: Molt bé, doncs tot això serà a partir de les 6 de la tarda, el dimecres dia 14, a Can Roure. Dèiem que aquesta activitat l'heu anat fent doncs, de manera continuada. Quin èxit han tingut en les anteriors edicions i, sobretot, quins són els neguits o preguntes que fa la gent o que més li interessen quan feu aquestes trobades?
2: L'èxit és una mica relatiu, a vegades ens costa arribar, per això també agraïm que tinguem la possibilitat de poder venir aquí i que ens ajudeu, en tot cas, a poder difondre el taller a tota la ciutadania d'aquí Premià. Les preguntes són hi ha de tot, evidentment, no? Però, evidentment, el tema és molt recurrents, com quina tarifa em convé, com puc tenir clar quina potència em pertoca o m'aniria bé, si m'he de canviar el termo o la caldera, quina és la millor manera, em surt de compte, no em surt de compte, tot va lligat una mica cap aquí.
1: Albert, perceps, més enllà doncs, això de l'economia, que és una mica doncs, el ganxo on molta gent li interessa saber doncs, on pagar menys o on estalviar-se uns calés, que la gent cada cop té més responsabilitat també doncs, amb la part ecològica i amb la part de preservar una mica el medi ambient?
2: Sí, és possible. Sí, cada cop hi ha més gent que té un interès, diguem, per la part mediambiental, i cada cop també molta gent va escoltant que el gas, evidentment, doncs, anirà apartant d'alguna forma del mercat per motius geopolítics i per altres motius, però sí que la gent té clar que tot això va canviant i que d'alguna forma ha de contribuir, que la part domèstica és una part, que la part de mobilitat és una altra, que també té a veure en com comprem. I, evidentment, és un factor que la gent cada cop està més motivada, diguem, de promoure aquest canvi.
1: Doncs estarem molt pendents també de tot això, d'aquestes novetats que ens parlaves també d'aquesta comunitat de Premià de Mar, que en coneixerem doncs, coses en les properes setmanes, en els propers mesos, i queda tothom convidat el dimecres 14 a partir de les 6 a Can Roure, aquest taller, on doncs, ens poden resoldre aquests dubtes i també doncs, aprendre aquests petits tips que avui ens has avançat. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, un plaer.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Casa de la Festa de Can Manin obrirà temporada el diumenge 18 d'octubre amb una ruta guiada per la façana marítima que permetrà descobrir com i què es veu de Premià des del mar. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà Can Manin com a punt de partida. La proposta convida a conèixer el municipi des d'una perspectiva diferent, posant el focus en la seva façana marítima. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi. Les entrades es poden reservar a través del web municipal a premiadamar.cat/Can Manin. La ruta serà la primera d'un programa d'activitats que continuarà les properes setmanes a Can Manin. El diumenge 25 d'octubre s'hi farà un taller familiar al voltant de les textures, les olors i els colors de Can Manin, mentre que el 10 de novembre serà el torn d'un taller de lectura feminista. D'aquesta manera, la Casa de la Festa inicia una nova temporada d'activitats amb propostes pensades per diferents públics i vinculades a l'espai i a la cultura local.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament treballa des de la primera setmana de curs escolar amb serveis territorials d'educació i també amb l'escola Aldofí per resoldre la desatenció que pateix al menjador un nen amb paràlisi cerebral, un cas que ha motivat una campanya de l'AFA de l'escola Aldofí per contractar una vetlladora. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que, com ja havia avançat l'AFA, s'estan fent gestions i es continuaran fent per tal que es pugui superar el greuge comparatiu que, segons explica, suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament.
2: Des de la primera setmana del curs escolar estem treballant conjuntament amb l'escola i el Departament d'Ensenyament per tal de solucionar la problemàtica. Som conscients del greuge comparatiu que suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament a la franja horària del migdia. Per això estem al costat de l'escola per trobar solucions que garanteixin el dret d'aquest infant a quedar-se ben a l'escola com qualsevol altre. Seguirem treballant amb l'escola i amb el departament perquè si volem que la inclusió sigui real i efectiva, cal garantir els recursos necessaris.
1: Recordem que l'AFA de l'escola ha impulsat una campanya de recapte de diners per contractar una vetlladora per a aquest infant, una campanya que ja ha finalitzat perquè s'han recaptat 5.380 euros i la xifra que es volia assolir era de 5.100. Amb ocasió d'aquesta campanya, l'AFA denuncia públicament el fet que fos el mateix departament qui decidís que aquest nen de 3 anys fos escolaritzat en un centre ordinari, pretesament inclusiu.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Media.
7: Matinal Premià Media. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Media. Informació.
8: primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
7: Premià Mèdia. Informació.
4: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor Fric Calderón Benítez.
2: Molt bon dia. Avui és un programa molt especial perquè tenim dos convidats de la nit friki, en Magori i en Dac. Hola, què tal?
3: Hola.
2: Són els creadors de la nit friki. Ja hem parlat alguna vegada amb ells.
3: Sí, sí.
2: En Dac, de fet, va ser dels primers convidats del programa, no?
1: Ah, que igual, sí, sí. Sí.
2: I ara, avui ens venen a presentar un esdeveniment molt xulo que es farà a Mataró. Però abans, per qui no conegui la nit friki i qui sou, feu-nos 5 cèntims. Què és la nit friki? És un programa.
3: És un programa que, com diu de les nostres targetes, donem veu al doblatge en català, podríem dir això. I a partir d'aquí, jo crec que la història et pots explicar tu, perquè tu ets el pare d'això.
2: Com va néixer? Com va néixer?
4: Si pregunten, respon tu, saps?
3: Home, jo he dit, jo he fotut...
4: La pilota,
2: clar, aquí ja tenim...
1: De fet, jo la nit friki em va salvar moltes nits de la pandèmia, haig de dir-ho.
2: Sí.
5: Bueno, vam començar en pandèmia.
2: Sí.
5: La realitat és que vam començar una nit fent un directe. Ho he explicat molts cops, però a Instagram, directes d'una horeta, jo dibuixava, i va entrar el Marc Zani, que ja era conegut i amic nostre, la relació no era tan forta com ara, però el 2020 es diu, què fas aquí? I dic, pues mira, i clar, ell escrivia, i jo dibuixava, i ell en el xat, pues mira, estic aquí dibuixant justament un Zoro, m'has enganxat dibuixant un Zoro, que és un encàrrec, tal, no sé què, i em diu, hòstia, que guai, i anava xerrant per el xat, igual que molta gent, però jo anava parlant sol, clar, estava parlant sol contestant el xat.
2: Sí.
5: I aleshores vam tancar el directe aquell i dic, tio, hi havia 100 i escaig persones i eren la 1 del vespre.
2: Yeah.
5: I li vaig dir, Lac, has vist el directe? Diu, sí, sí, perquè amb ell parlo en castellà, saps?
3: Sí, sí, jo estava dibuixant també.
5: Jo estava veient el directe.
3: Sí.
1: Mentre dibuixava.
3: Sí, també.
5: El directe d'Instagram era aquells amb mala qualitat.
2: Sí, sí, sí.
5: I clar, estàvem en pandèmia, el Marc Zani es diu, ja porto no sé quants dies aquí avorrit, m'he llegit tota la llibreria que tenia a casa, llibres pendents.
2: El Marc Zani, per qui no el conegui, és l'actor de doblatge d'en Goku i molts altres.
5: En Zoro, en Hiroshi, en Ranma...
3: Sí, sí.
5: Moltíssim.
1: El Ranma també era.
3: Sí, Ranma, Saotome, Orphan, sí, sí.
5: Fet moltíssims. I en Bleach,
3: Ichigo Kurosaki, sí, tots.
5: I clar, aleshores vaig dir, hosti, dic, i per què no ho fem ben fet? Si tenim temps, estem en pandèmia, per què no ho fem ben fet? A YouTube. Mm-hmm. Saltar a YouTube era com... I res, vaig descarregar un programa, l'OBS, que serveix per això, vaig posar els cascos al micròfon de gamer, que era web,
2: sí,
5: des del Play, aleshores, i va, provem-ho. I vam fer proves el dia següent, que ja era 28 de març.
3: Sí, 28 de març.
5: Quan el nostre aniversari és aquell dia.
2: Bueno.
5: I va, farem un directe. És un directe, 3, 5, 2 hores.
2: Bueno, tothom tenim uns inicis que potser podíem millorar, però bueno, per sort vau decidir fer-lo.
5: Ens vam fotre a xerrar ell i jo. Dues hores, i vam ficar al xat i anàvem contestant al xat entre ell i jo. Mira, aquest pregunta, l'Antonio 24 pregunta això.
2: Sí.
5: La pregunta quina era? Quan doblareu Bola Drac Super en català?
1: Que en aquell moment era
3: una utopia,
2: sí,
3: vamos.
2: Sí, sí.
3: Era una utopia.
5: Vam crear tota una comunitat de gent, perquè clar, tots en pandèmia.
2: Sí.
5: Va estar durant 6 setmanes, cada dissabte a la nit, connectat amb mi i amb ell per YouTube, xerrant, sí, amb la gent 2 i 3 hores de directe. Estan a YouTube, aquest.
2: Parlant sobretot d'això, de doblatge, de moltes curiositats, clar, fins i tot fent com jocs, bueno, com doblatges. No, vau començar fent algun doblatge així...
5: No,
2: fèieu res, no?
3: Ara,
2: luego... Després sí, però...
5: Després sí,
2: sí.
5: Clar, vam començar així, i a veure que em pixi rellisc, aquells primers directes, aquí em pixi rellisc. Era una xerrada d'amics, amb el Dac.
2: Sí, sí.
3: I el bo de Marc Zani és que, com que li agraden els còmics, doncs era com...
2: També.
3: Es podia parlar d'això i de coses i...
1: Jo tinc una pregunta curiosa, que... Ja que us heu ficat en el món del doblatge d'alguna manera i sabeu les aventures i desventures que hi ha en el món del doblatge, i no potser no és relacionat amb el doblatge, però que TV3 passés de tenir un pes en sèries animades de qualitat en català i de cop i volta desapareixen i potser es perd aquesta immersió lingüística que potser molts d'ara tenim gràcies a Bola Drac... Sí. A l'erari i tot això, sabeu d'algú per què passa això?
5: Política. Sempre dic
3: home. Sí. A veure, també dic que nosaltres... Doncs, jo vull pensar que vam ser un granet petit per intentar que que TV3 es pensés i digués, oi, mira, aquesta gent demana coses.
5: Que segueix sent política, sigui el motiu aquest o no.
3: Uh-huh.
5: Si algú es dona compte de que, ostres, aquests estan fotent molt de soroll, que res, que tenim... Tenim, no diré quatre, perdoneu, no sou quatre, sou molt...
2: No, sí.
5: En comparació amb un influencer, com per exemple qualsevol d'aquests catalans o de Mataró, que hi ha alguns que són de 100,000 seguidors, nosaltres en tenim 15 o 16 mil a Instagram, que després em diu en Marzani, he parlat amb aquest de Netflix, que m'ha dit que us veu a la nit friki. El de Netflix què vols dir? No, el directiu de Netflix que ha vingut a l'estudi a parlar i us veuen.
3: Sí. Llavors és quan vaig començar a dir jo volem musculman en català.
2: Bueno, aquí.
3: Bueno, està subtitulat, tio.
5: No em quadra els seguidors que tenim amb la quantitat de gent que ens coneix. De dir, saps? De dir, sembla que la gent, el tema de seguir, fer el follow costa molt.
2: Això sí.
5: Ja hem sortit en els reels i la gent...
2: Però bueno, sí que amb els vostres seguidors heu fet força. Uita. I jo a xarxes socials també sempre veig molt de reivindicació del doblatge en català.
5: A nivell polític ho hauran dit, si aquests que són quatre replegats han fet tant de soroll, no podem estar per sota, anem a fer alguna cosa.
2: Clar.
5: I hauran invertit 4 duros, van crear el nou Super 3... Perquè va ser res de fotre soroll.
3: Sí.
5: No només nosaltres.
3: No. Jo dic gent, que a partir d'això va haver una onada. Jo crec que la gent es va adonar que hi havia un limbo i sobretot que, bueno, hi havia molts estats de doblatge que deien que jo vaig prendre molt de català i ara no ho faig.
1: Claro. Sí, és que jo recordo quan érem més als 90, principis dels 2000, que havia un volum de sèries animades, ja no només a TV3, sinó a la primera amb el Club Disney, que després va passar a Telecinco. Hi havia més coses animades amb una certa qualitat i estètica, i de cop i volta, com de tots aquests canals, va anar desapareixent a la 2, al migdia es feien dibuixos.
5: Sí. Pícnic, me'n recordo que feien el pícnic.
1: Sí, jo
5: me'n recordo. Sabater, bueno, tot allò, sí. Eren dibuixos.
3: El que va passar una mica és que van a començar a sortir a la TDT... La TDT va ajudar i va degenerar una mica, no?
2: Sí.
3: Perquè en un principi la TDT va arribar i va fer molt d'anime, però va arribar a ser un bloc de programes contenidors, de productes. Està Clan, està Boeing, i podem dir
1: ja no
3: Neox, vale? Els tres.
2: Sí.
3: Però jo a Neox l'agafo amb pinces. Què passa? Que eren uns blocs de dibuixos. Ja, per exemple, no hi havia contingut com el Super 3, que no ha contingut també que s'agradava a la gent, sinó es bloque. I crec que també es buscava molt més intermediaris. Pues, per exemple, Boeing, si tens Cartoon Network, pues yo cojo lo de Cartoon Network y me da igual la qualitat. Ja tengo esta gente que me compra. Sí. Clan TV va tirar més preescolar, pues pumba. I crec que va deixar tot molt buit i coses que podien ser innovadores pues, es van oblidar una mica i s'han anat arrepenjant. I TV3 també crec que en aquell moment va pensar que com... Los votantes no eran niños, que són gent més gran, doncs ja es va dedicar...
5: Però comentes, evidentment, tu el que has comentat, de català res, aquí.
3: No.
5: El doblatge català res.
3: Sí, sí, perdó, que parlo castellà, perquè...
5: No, vull dir que tu el que has dit ha sigut animació de programes infantils en castellà.
3: Sí, sí.
5: El català tot això ni se l'ensuma.
3: I a l'anime, evidentment, va ser com... Ui, que és violento perquè és dibujos para niños y estamos en un bloc infantil.
1: Sí, jo recordo que TV van començar a passar un dia a la setmana... Vola Drac quan el... No sé si era el Monstre Bú o tal.
5: A les nits.
1: Era molt violent per als nens. Sí. Tot això era tema Duran i Lleida.
5: 3:15.
3: Aquí va haver-hi un abans i un després,
5: Això va ser posterior al Duran i Lleida,
3: Sí, sí, no. Això, aquí va haver-hi un abans i un després. I això va ser molt bo,
5: Això ho explica molt bé en el documental de l'Urias, del Capitán Urias, del Llum per Destrucció. Són 4 episodis.
3: Sí.
5: La puta mare allà.
2: Molt bon documental, també.
5: S'ha trescat, aquell documental. Vull dir,
2: sí.
3: Però jo crec que això va ser un abans i després. Per què? Perquè literalment això es feia el Super 3. I va haver un moment, un punt, que van dir, vale, TV3 va dir, escolta, potser estem fotent dibuix animats on no pertoca. I llavors, a partir que va fer Bola de Drac per la nit, crec que es va crear el fer dibuix animats al migdia. I es va crear un espai per donar ubicació a aquest tipus de producte que és juvenil.
5: Però per l'any 2000, tu.
3: No, però el 99 van començar a fer Bola de Drac al migdia.
5: Estàs parlant de l'època dels 2000.
3: No, però t'estic dient que quan va pujar a les nits, TV3, va començar a emetre Bola de Drac sense 3XL al migdia i va començar a fer Mazinger Z, Cintura Negra, Street Fighter V i moltes sèries que no tenien ubicades al Super 3, que tenia un target més petit. ¿Vale? És el que em vull explicar. I llavors va néixer el 2000 el 3XL, però es va començar a gestar. Vull dir que TV3 tenia molt clar, i va fotre calés, molts calés. Clar, a l'actualitat això no estava, ni Bueno, i avui dia tampoc, que és un espai juvenil, és molt, molt difícil.
2: Ja, de trobar. Bueno, per sort tenim les vostres reivindicacions i el vostre també, la vostra manera d'honorar i d'homenatjar el doblatge en català amb la nit friki. Per retomar una mica, retomem l'esdeveniment que volíem parlar avui també, que vosaltres, és això, parlàvem que vau començar per la pandèmia, com un podcast també format digital, que després també vau començar a fer esdeveniments. També heu estat al Manga Barcelona i en altres esdeveniments importants.
1: Però han fet esdeveniments també cara al públic a la plaça Santa Maria diverses vegades.
5: Ha sigut arrel d'aquest últim any i mig, eh?
2: Sí.
5: Que Mataró ens ha tingut bastant abandonat.
2: Doncs mira, per sort, esteu...
5: Coses, eh?
1: Bueno, sí. Nunca seràs profeta en tu tierra.
3: Això, no.
2: Això diuen.

0: tràiler?
1: Molt bé. Doncs el tràiler d'aquest esdeveniment, que ens podeu ampliar una miqueta més, perquè més de 25 actors, què és això? Això és de veritat?
2: Com heu quadrat l'agenda de tota aquesta gent? Perquè això deu ser un mal de cap increïble.
3: Jo aquí sí que vull donar, primer de tot, donar les gràcies a tots els actors i actrius de doblatge que vindran. Són 27 en total.
4: Sí.
3: Que participin. Perquè hi ha molts que han comprat entrada, hi ha molts que han dit que volien venir de més i que seran, en el teatre hi haurà més de 27 actors de doblatge.
1: Sí.
3: Perquè els que, és que no hi caben tots allà a l'escenat. Aleshores, com hem quadrat? Doncs fa molt de temps, ja fa un any i alguna ben bé, que jo ja deia amb els que tenim més propers, que és el Marc Zani, la veu del Goku, en el Vegeta, els
1: sí.
3: Deia, vull muntar això, que és amb qui més confiança tinc, amb el Joan i amb el
4: sí, sí.
3: Marc, amb qui més amistat tenim. I vull muntar això. Oh, estàs boig. Estàs boig. Però clar, estàs boig, però ho diu en Magori, que sempre que diu alguna cosa, ho fa.
4: Sí, sí.
1: Va bé.
3: Aleshores vaig dir, estic boig, però tinc les eines. Tinc opció de demanar al Teatre Monumental de Mataró, que és casa.
1: Sí.
3: Ja l'és casa. Uh-huh. I la gent de Barcelona, perquè a Mataró tampoc hi ha tanta... No estem dient de fer-ho a la Vall d'Aran, saps?
4: Bueno, que també...
3: Estan fent-ho a Mataró. Vaig començar a muntar-ho. Aquí ma mare té molta, molta part de culpa.
1: Sí.
3: Et coneix a tot l'entorn de Cultura Mataró, perquè ma mare és qui porta tot l'esbar d'ensaire de Mataró.
1: D'acord.
3: Clar. Uh-huh. Els passos que s'han de seguir per demanar això, per demanar-ho altre, per parlar amb aquest, parlar amb l'altre, això ens ho ha gestionat tot ella.
1: Molt bé.
4: Aquí, gràcies, Eva.
3: Sí,
4: això... mare, gràcies, gràcies, Eva.
3: Doncs vaig parlar amb ma mare i li dic, vull fer això, i em diu, no preocupis. Si no aquest any o l'altre, tindrem Teatre Monumental un dia. Com que som associació, la nit friqui...
2: Sí, perfecte.
3: Tot facilitats.
2: Sí, sí, per associació, de les associacions de Mataró que facin cor ara així al mode espectacle, si poden reunir la gent suficient, poden demanar...
4: Sí, sí.
2: Teatre Monumental perquè és un...
1: Equipament municipal.
2: Exacte.
3: Entesos? Sí. És el mateix que ens passa a Santa Maria, quan demanem Santa Maria, per donar sí. un pico de podcast, doncs ens deixen l'escenari, les taules i les cadires. I jo vaig dir, bueno, ara hem de quadrar del Bola Drac Super, que és el que volíem homenatjar, no? Que s'ha pogut doblar en català després de 10 anys, no? Dic, vull homenatjar això. Han de buscar personatges, clar. El d'aquí jo, aquí podríem portar. Doncs,
4: pa, pam, pam, pam, pam.
3: I fas una llista d'una vintena i llavors truques als actors, amb qui tenim relació amb tots.
4: Sí, sí, sí, no, no, no hi ha... Ja...
3: I els que ens han dit que sí, doncs cap a la
1: setmana. Una llista que se'ls va quedar curta, evidentment.
3: Se'ns va quedar curta perquè vam ficar primer 20, després vam afegir-ne 10 més, per si en caia algú, han caigut i n'han quedat 27.
4: Sí, molt bé.
1: I que això, i l'èxit... O sigui, també hem escoltat el tràiler, que també hi ha una part de documental. Explicareu també una mica com funciona el doblatge, que vosaltres això ja ho heu anat tractant en diferents podcasts que heu anat fent, però sempre és una cosa molt curiosa, no? Com es fa el doblatge d'una sèrie o una pel·lícula. Clar. I tenir allà els protagonistes. Aquest documental, que seran diferents fragments, teniu en ment algun documental més llarg? Com ho teniu plantejat, això?
4: Bueno, és com es fan actes.
1: Sí.
4: Fem un acte, o sigui, vale. Són quatre actes.
3: No, però parla del documental.
4: Ah, vale.
1: Bueno, sí, els fragments que anireu projectant, no? Seran com fragments...
3: Per no fer una pel·lícula sí. de mitja hora,
1: sí, sí, sí.
3: Hem fet el seu documental amb fragments.
1: D'acord, d'acord.
3: El té diverses parts. Sí. De l'acte 1, acte 2, sí. Són quatre actes.
1: D'acord. I es podrà veure més tard la gent que no pugui assistir?
3: El vídeo, sí.
1: El vídeo?
3: De moment,
1: vale.
3: Qui no vingui no podrà.
1: El vídeo del making of dels doblatges, sí.
3: Hi haurà un vídeo de 27 o 28 minuts, quasi mitja hora,
1: sí.
3: Que el penjarem a YouTube quan puguem.
1: Vale. I heu...
3: Poseres encara.
1: Sí, no, no. I heu preparat també un guió que, per cert, el tens aquí en format físic.
3: L'he portat
2: un... De l'acte 1. Ah, no, del primer al quart.
4: Sí, sí, sí, una
1: és
4: pel·lícula.
1: És un guió que prepareu, explica'ns això, perquè ho prepareu conjuntament amb els actors o s'ho troben per sorpresa, no?
3: S'ho troben per sorpresa,
4: sí, sí.
3: Els hi enviem per WhatsApp o per mail.
1: Sí.
3: Els hi dic, us hem fet un guió. I tu fas el personatge de Goku, tu fas el tal, tu fas l'altre.
1: Sí.
3: És una cosa que fa el DAC.
4: Són un capítol de relleno.
3: Sí. El DAC
1: sí, sí, sí.
3: Capítols de relleno.
4: Sí.
3: Diu, tenim aquests personatges, vale, doncs farem això,
4: i ell
3: té un cap desordenat i ho plasmen aquí. Doncs jo ho agafo, ho corregeixo tot i
2: ho ordenes, no?
3: Ordeno, sí, clar, s'ha
4: sí, sí.
3: Però és que ella m'ho diu, i te lo dejo así, tu ja lo montes.
4: No, perquè jo funciono en dibuixos, en veritat.
3: Funciono en dibuixos, yeah. Es fa storyboards, i clar, jo tinc que ficar-ho tot ben parit, i aquí hi ha els quatre actes, que són 66 pàgines.
4: 66
2: carai,
4: pàgines.
2: Carai, tu, però això...
3: 66 pàgines.
2: Us heu fet com a...
1: Guionistes?
2: No, no, més que guionistes, com es diu els que fan teatre? Els...
4: No ho sé.
3: Part,
2: els que escriuen...
4: Hosti, no ho sé, supergramàtics. Guionistes, no?
2: Dramaturgs.
1: Dramaturgs.
4: Són dramaturgs, tio. Són dramaturgs.

0: Això és conèixer molt bé els personatges, com sí. les coses, i ha de passar això, ha de passar això, altre, amb aquest personatge, amb l'altre. Vale, doncs aquest ho diria així.
1: Sí.
0: En Vegeta diria això d'aquesta manera. I es coneix molt bé la sèrie, però ho podem fer, perquè coneixem molt bé la sèrie.
1: Sí. Sí.
2: I, de... I el tema de quan vau començar la Nit Friki, us fiqueu en el món del doblatge... Mm-hmm. Quines coses que no sabíeu del doblatge descobriu arrel de conèixer els actors i que us van sorprendre? Perquè moltes coses
1: mira,
2: no sabeu, les descobriu i diu, vale, però altres que us sorprenen.
1: Mira, a mi una cosa que a vegades em feia molta, molta ràbia era el canvi de veus. Del pal de, hòstia, han canviat la veu aquest personatge, jolín. A mi em va passar amb el Goku petit, que el van canviar.
0: Per què?
1: Perquè, clar, ara ho entenc. A vegades hi ha coses que, pues, evidentment, pues, que l'actor no ha pogut, per X raó...
2: Que s'ha jubilat, potser...
1: Que a vegades pensaves, no, ho fan perquè ho volen. No, no. Aquí hi ha una raó de pes. Els personatges es mantenen. El problema és que sempre hi ha, pues, i això t'ho expliquen, i això ho veus. Doncs aquest no pot actor no pot estar, pues, perquè malauradament ja no hi és. O tampoc pot per temes personals. Però que està molt mirat, això, i que et dona ser més conseqüent amb això. Sí, a vegades sí, tornes...
0: Crec que ho has explicat perfectament. És, som molt més conseqüents amb el que diem i pensem, perquè hem vist moltes coses,
3: clar.
0: Però jo aquí a la ràdio no diré res del que passa. No, no, no. En relació a això.
3: D'acord.
1: Bueno,
0: vale. Guardaré la meva opinió.
3: Sí, sí, sí.
0: Però m'ha encantat això que has dit. Hem vist coses, n'hem viscudes d'altres, hem estat molt pendent perquè el Marc Zanin ens ha donat l'opció, perquè ell és el director de la sèrie del Dragon Ball Super en català,
3: sí.
0: I ens ha donat l'opció de poder anar, tant ell com la gent de CIO, l'estudi, sí, sí. De poder anar a gravar com els actors actuen. Els actors han donat consentiment perquè els gravem mentre estan al faristol,
3: sí.
0: Meravellós, i hem vist i ens han explicat coses que dius...
3: Yeah.
0: Quina mandra, no?
3: Bueno, sí. Però també moments...
0: Home, perquè sí, sí, és fill de... Son
1: I que el doblatge és una cosa molt, molt, molt... Bueno, a veure, molt difícil. Has d'aprendre molt.
3: Bueno, és una feina... Val, sí, sí.
1: No, no, vull dir que moltes vegades sí. Molta gent diu, ah, jo sé fer veguetes.
0: No, això és una altra pel·lícula.
3: No, clar,
1: m'entens?
0: Com arribar a fer doblatge, jo crec sempre he dit que s'ha de ser actor.
1: S'ha de ser actor, sí. Però clar, tu veus allà com ho fan i com ho interpreta i dius, ostres, aquí no és fotre't a un faristol i fer veguetes.
2: Que
1: no,
2: estan
1: no,
2: movent els braços com si estiguessin lluitant ells, no?
3: Bueno, a part d'algun aspecte més negatiu, realment seria una experiència per no oblidar mai, perquè realment estar allà durant la gravació, això és l'hòstia, no?
0: Jo vaig estar en l'episodi, perquè el Dac no va venir, no va poder venir cap dia, pobret.
1: Jo soc feliç perquè vaig veure doblar Marc Zanin el Hiroshi Nohara de Shin-chan. Sí. I amb això, jo...
3: Que això és molt èpic, sí, també.
0: És que hem pogut anar als estudis,
3: sí.
0: Hem anat a molts, molts estudis, a veure com han doblat el Shin-chan, el Marc Zanin, el detectiu Conan, les pel·lícules de Bola-Drac aquestes...
2: És veritat que el pare del Shin-chan és el Marc Zanin, sí.
0: Després vam anar a veure també com doblava en Black Clover, que és una sèrie en català que es va fer ara fa 4, 3 o 4 anys.
1: Sí. Full Metal.
0: Full Metal.
1: De l'Alchemist en català.
3: Molt bé.
0: El Digimon, una pel·lícula que vam fer també, Digimon.
1: Guardians de la nit.
0: Guardians de la nit també tenim el Marcel i la d'això gravats.
1: Haikyuu, vam arribar? No, em sembla que no.
0: No vam arribar perquè a vegades ens entrem tard
1: amb
0: les coses, tant de secret i secretismes que...
3: Yeah.
2: Sí, perquè deuen haver...
0: El narrador de Bola Drac vam veure. Va, com et fot aquelles... l'Enriqui Sassi. Hosti, com et fot tota aquella narració que el fots allà davant.
3: Sí, sí, sí.
0: No em desconcentris, que... Perdona, saps? En plan...
3: Bueno, és el que hem escoltat el tràiler, oi?
1: Sí, sí.
3: Que això, tenir un tràiler d'un esdeveniment vostre...
1: Capacitat pura,
3: vostre,
1: tio.
3: Això és tremendo, eh?
0: Qui ho ha de fer, si no?
3: Clar,
0: de Bola Drac, sí. Si no ho fa el narrador, qui ho ha de fer?
1: Sí.
3: Evidentment.
0: Hi ha substitut possible.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, sí, podria fer, però...
1: Sí, però no.
2: El narrador és la mateixa veu que el presentador del Torneig de les Armes Sols, no?
0: Negatiu.
2: No.
0: El presentador van ser primer el Joan Pera, d'aquí de Mataró, i després el van canviar pel Quim Sota.
1: Uh-huh. Que estarà aquí?
0: Quim Sota hi serà.
1: Estarà Quim Sota.
3: Expliqueu-nos també una mica, no, els 28 noms no, però més o menys quin serà. El Marc Zanin hem dit que sí, en Vegeta també, com es diu l'actor?
0: Us dic alguns noms ràpids de personatges coneguts clàssics.
3: Clar.
0: En Goku, en Vegeta, la Bulma, en Cor Petit, en Son Gohan.
2: En Cor Petit, el meu personatge preferit.
0: En Krilin, tenim també el Freezer.
3: En Krilin morirà en aquesta...
1: Anem a Yamcha.
0: En Yamcha, la 17, la 18, en Trunks i en Quim Sota, que farà el Kaioshin. Hi ha molta més gent nova, eh?
3: Vull
0: tenim en Topo, tenim en Zamasu, que és super... Sí. La Kalea, en Zeno, la Bados...
2: Qui té el rècord de morts, en Krilin o en Yamcha?
1: No crec ni en Yamcha ni en Krilin, eh? Hi ha algú que ha mort més, eh?
3: Ah.
1: Sí, en Krilin ha mort tant. Sí. El que passa és que el problema és que el Krillin té morts molt recordades.
3: Ja, és que...
2: Home, la primera, quan se'l troba això... mort, en Goku, que arriba allà i se'l troba mort després del tornejar...
1: Allò, allò és de quan és petit, sí. Ja. Però ja quan arriba el Freezer ja te'l palpa. Vinga, va, sí. Toma, el passe VIP. És veritat. Però tots recorden, però hi ha gent que mor més que el Krillin, eh? I el Yamcha també.
3: O sigui... Això, recordem també que, a part de... O sigui, l'esdeveniment serà el 10 d'octubre, amb aquests convidats també fareu sortejos durant l'acte, no?
0: Si això ho he vist.
3: Hi ha bastants sortejos, eh? Per el que he vist, esteu...
0: Mira, n'hi ha quatre.
3: Jo volia destacar, abans de que es diguis, les làmines que ha dibuixat en Dag, perquè no ho hem mencionat, Dag i en Magori, els dos dibuixen. En Dag té l'escola de dibuix, també, que
1: sí,
3: és on van fer l'aula de dibuix, aquí a Mataró, i ha fet unes làmines molt xules, que no sé si són il·lustracions que hi ha havies fet o són exclusives per ara?
1: Són reeditades.
3: Són reeditades.
1: A veure, les primeres. Jo tenia uns pòsters allà fets en aquell moment, uns megapòsters que havia fet de Bola de Drac.
0: En Dina 2, eh?
1: En Dina 2, sí, sí. I el meu va ser, hòstia, això ho podràs reeditar. I jo, hòstia, sí, però ho tornaré a dibuixar millor.
0: I en digital.
1: I en digital, que no estava fet. Estava fet en blanc i negre.
3: Vale.
0: Els originals són Dina 2.
1: Sí, sí, i vaig agafar...
3: Bueno, són molts personatges, eh? Cada làmina.
0: A l'últim... Sí.
1: A l'últim sí que va ser tu.
3: Sí.
1: Però, clar, tots els altres va ser molt fàcil perquè ja es tenia fet, era com retocar i tal, ficar algun personatge que faltés, perquè tiraven de sèrie,
0: no? Són cinc làmines diferents, i com que són cinc temporades, la saga d'en Bills, d'en Freezer, la del Champa, Black Goku i el Torneig del Poder. Sí. La més complicada és l'última, el Torneig del Poder, que hi ha només amb lluitadors hi ha 80.
1: 80, vale, sí.
0: És que és tremenda la quantitat.
3: I les làmines les regaleu? O...
0: Regalarem una làmina per assistent.
1: Sí.
3: D'acord.
0: Són 5 la col·lecció. Sí. O que la làmina 4, doncs pots comprar d'altres 4, si vols.
1: Hem fet un homenatge a les patates Matutano, que compraves els pòsters i ajuntaves i feia un dibuix.
3: Ostres, molt bona aquesta.
0: La idea que vam dir, ja que volem posar les 5 a la venda, fem una mica Matutano, no?
1: Sí, no? Sí. I clar, si la gent vol completar el dibuix, que sàpiga que si l'ajunta, queda un...
0: Tindrem una botiga de marxandatge allà.
1: Sí.
3: Genial, això està bé. I potser algú que no pugui anar a l'esdeveniment podrà comprar?
0: A la venda,
1: sí.
3: Genial, això mola molt.
0: No tinc vida.
3: També ho heu fet un rasca i guanya, que això m'ha agradat molt, eh?
0: Una cordada, el rasca i
1: guanya.
3: Sí. Que és per guanyar les boles de drac, potser?
0: Tamany com aquest.
3: Ostres, aquí tenim a sobre la taula de la ràdio la bola.
0: És el tamany, se suposa, real. Hi ha gent que diu, les de Namek també són reals.
3: Ostres.
1: Bueno, perdona, en Toriyama feia que el Goku agafés la bola així i a vegades així, o sigui que no...
0: Se suposa que el tamany real. No són les de ping-pong?
3: Sí.
2: Ostres, molen molt, eh?
3: Molen, eh?
0: Coixí, ben parit.
3: Sí.
0: En aquest coixí...
3: Per posar-la a sobre...
0: O morat, hem ficat les boles allà, les tindrem sobre la taula, i el guanyador se les honorà.
3: Genial.
2: Quin desig demanaríeu al Drac Xeron, si poguéssiu?
1: Jo, més 24... O sigui, que el dia durés més, 48 hores.
3: Per dibuixar més, encara.
1: Bueno, per fer més coses, perquè en general no et dona la vida. Crec que seria això. O un Doraemon. Un Doraemon que va solucionar tot.
2: I tu, Magori?
0: És que aquesta de les hores del dia, un dia que tingués 36 hores, seria meravellós.
3: Seria bé.
0: Però com a cansanci tot, en proporció. És a dir, que
3: sí,
0: el cos durés més de 17 hores en funcionament. Vull dir,
3: si no, la migdiada seria molt llarga.
2: Sí, viviríem com perretes, no? De 15 anys.
3: I de cara a la nit friki, quin desig teniu que us agradaria? Alguna fita que us agrada aconseguir? Uah. Perquè aquesta jo crec que és una gran fita, fer aquest
1: esdeveniment. Puntual, jo puntual, eh?
0: És que jo no ho faig, això. Bueno, perquè podeu més que bé em canso i no fem més
1: podcast. No, ja ho sé. Però,
3: bueno, somiar és gratuït, per això.
1: Jo faré la nit friki i Japó, ho tinc claríssim.
0: Això és... no ho veig impossible.
1: Ja. No, però...
3: Podeu anar a Japó i...
0: Sí. Amb en Marc Zani, jo no ho veig inviable. No. Jo vull anar-hi, Jo no ho veig inviable.
2: Marc Zani no ha anat mai al Japó?
0: No.
1: Aquí l'únic que anava... Jo sé, l'únic que anava ha sigut jo.
0: I poder anar, si es quadra tot, poder anar amb ell a sobre, fer una nit friquina allà, és que si anéssim els tres, sabem que anirem i faríem una nit friquina allà.
1: Sí, sí. Allà per a casa del Toriyama, allà.
3: Ah, o amb el Godzilla aquell que hi ha allà a sobre d'un...
1: A Shinjuku, això està a Shinjuku.
2: Sí. Ara que parlem del Japó, tenen constància els estudis, els Birth Studios de...
0: Birth Studios és qui feia els dibuixos manga.
2: Manga.
0: Toei sí. És qui fa l'animació.
2: Vale, Toei Animation. Però cosa que aprenc. Sí. Està molt bé,
3: està bé. Molt bé.
2: T tenen constància de la nit friki?
0: No, i que no la tinguin, sisplau.
1: tenen constància de que Catalunya va...
2: Hi ha passió per lo suyo.
3: Hi ha molt moviment, no?
1: En bola de draxe.
0: Sí.
1: Nosaltres
0: sí?
1: No ho sé.
0: No, no vull, perquè cada cop que volem fer alguna cosa ben parida... jo vaig demanar permís de TV3 per poder entrar a gravar. Vale, però què penjaràs a les xarxes? Doncs pues això... És que ens diran...
3: Yeah.
0: Que el producte és seu, que no treguis imatges de la pantalla, que tot és capar.
3: Clar, sí.
0: Està molt
3: sí,
0: capats.
3: Sí.
0: I dius, jo passo de lius. Jo sóc un fan, jo no guanyo un duro.
3: No, clar.
0: M'explico? Sí, jo sí. Tinc la meva feina, és de ballar el 112 d'emergències, 12 hores amb una ambulància, això és un hobby.
3: Vaja.
0: Jo vinc a passar-ho bé. No vull que em vinguin a tocar la pera sí, perquè no. He projectat una imatge de no sé què, que no ho sàpiguen. Que
3: al final el que estàs fent és promoció del
0: sí,
3: seu
0: producte,
3: no, però no. Evidentment... Les...
0: Sí, sembla molt bé, segurament.
3: Sí, clar.
0: Crunchyroll o Sectavision, sí. Que han doblat pel·lícules. Magori, ja podes fer promoció, perquè vaig anar sí. També quan sí, van sí. Gravar les pel·lícules de Sectavision, sí. Un reportatge també molt ben parit del març, i deixant-se les cordes allà, doblant la pel·lícula del Broly, Fusión, Ataque del Dragón, tot això.
3: Sí.
0: Hòstia, vam fer un reportatge de 20 minuts que està a YouTube de puta mare. Bueno, a mi m'ho vaig pensar.
1: Sí. El que passa és que Bola de Drac s'ha globalitzat molt.
0: Però yeah. Els japonesos fan molta por, perquè
3: sí.
0: Tot els hi molesta.
3: Yeah.
0: Estem fent promoció.
3: Però les grans companyies només miren també pels calés i també s'entén que...
0: Però...
3: Si això no els està donant calés, no el vull que es
0: però faci.
3: No?
0: Però a Catalunya...
3: Sí.
0: Jo ara a dia d'avui, 2026, no ho sé.
3: Sí.
0: Però en els anys 90, si es veia, era perquè estava en català.
3: Clar, sí.
0: Per
3: sí.
0: Mi, el Goku és el Marc Zani. I la Mònica Pedrós de petita.
3: Sí.
0: Però a mi no em posis la Masako Nozawa, ho sento. Jo me l'aprecio molt perquè la veig molt carinyosa, aquesta dona de 90 anys.
1: La veurem si tenim anxet a veure Bola de Drac, però ja està.
3: No, però...
0: Bola de Drac és les veus d'aquí.
3: A nivell... Bueno, aquí hi ha molt també la component nostàlgica, que no hem mencionat la paraula nostàlgia, però jo crec que la nit friki també és molt important, no?
1: Sí, bé,
3: perquè
1: sí,
3: això realment ens toca perquè és una cosa que hem viscut també de petits i que també podem gaudir de grans, que això també és una cosa que nosaltres des dels Bufaganyes, que parlem sí. Molt de còmic també, i sembla que els adults no puguin llegir bueno. Còmics o no puguin gaudir de pel·lícules d'animació. Sempre reivindicant una mica que nosaltres som més feliços que un sí. Home amb trajo. Eh?
2: I mira tu més animació, més pel·lis d'animació.
3: Sí, jo no em veig molta animació. I mira que hi ha alguna cosa... Mira, Castlevania, vaig començar fa poc...
2: La Netflix està molt bé.
3: La Netflix està a Castlevania.
2: I el guionista és Warren Ellis, un gran guionista de còmics.
0: A mi m'han recomanat molt fortament Lego Batman.
3: Ostres!
0: I m'ho ha recomanat gent adulta, eh?
3: Sí.
0: Diu, ben... has de veure Lego Batman, pixar, has de riure i és molt bona.
3: La veu del Batman és del...
0: És el Claudio Serra.
3: Sí, Claudio Serrano. Sí.
0: Per cert, això que has sí. Dit que sembla que el tema de Bola de Drac, els dibuixos...
3: Sí, la nostàlgia i...
0: Si busqueu un anunci que està al YouTube, està tot arreu, de Lego, anunciant una mica de hype dels sí. Nous productes que traurà de Bola de Drac...
3: Ah, sí, que ha sortit ara fa poc, no?
0: Ha sortit unes boles de drac fetes amb Lego, donen sí. La volta, xoquen, pum, i posa Lego i Dragon Ball. I a sota apareix després Welcome Adults.
3: Ah, clar.
0: Tal qual, eh? Que,
3: sí, sí.
0: Hòstia.
3: Sí, sí.
2: A veure, jo...
0: Vull dir, no... Va... El gent que ven aquestes coses sap que el Bola de Drac
3: sí, sí.
0: O l'anime no és un producte per nens.
3: És per adults, sí, sí.
2: Però ja fa com un parell d'anys que em compro naus de Lego de Star Wars i la Lego
3: és que el Lego va molt bé.
2: Però per... són molt cares, perquè, mira,
0: sí, sí.
2: Va sortir la torre Ciritungol, la torre del...
3: El senyor dels Anells.
2: El senyor dels Anells, la del
0: la
2: Mordo.
0: Maritona, per això.
2: No, jo volia la gran, però és que ja no la vull.
0: Perquè val 700 euros.
2: Por ahí, anda. I sí. Jo...
0: M'han regalat a mi, que pel meu aniversari.
3: Sí,
0: va ser pel juny, i me l'han regalat ara. La moto, el sidecar de Wallace i Gromit, de Lego.
3: Ostres, que guai! No
1: però
3: sabia
1: sí,
3: que
1: quan l'he vist jo, digo... Jo pensava que era una figura normal. M'he tingut que mirar, dic... Dic, hòstia, que està hecha de Lego.
0: Sí.
1: Però ho he mirat i al principi pensava que era una figura normal.
3: Que guapo.
0: Amb Wallace amb el sidecar i al costat d'en Gromit.
3: M'agrada molt tota l'animació stop motion i tal.
1: Sí.
3: És molt guai.
0: Uh-huh.
3: Molt bé, doncs això, tenim aquest acte del 10 d'octubre. No sé com anem de temps.
2: Val.
3: Sí?
1: Com sempre.
3: Doncs fem aquest recordatori.
2: Recordatori.
3: Les veus de Bola de Drac Super al Teatre Monumental de Mataró el 10 d'octubre, i a més teniu la nit friki que segueix fent esdeveniments. Teniu alguna altra cosa pensada per més endavant?
0: No.
3: Podeu avançar alguna coseta? No
0: puc avançar res, perquè no tinc res pensat, més que sí. El desembre estarem al Saló del Manga, al Manga Barcelona.
1: Manga Barcelona, estarem sempre.
3: El desembre,
0: Manga sí. Barcelona, no sabem encara amb quins convidats.
3: Sí.
1: Estamos en ello.
0: Sí, sí. Treballant.
3: Us recomanem, sobretot, seguir-los a xarxes socials, a tot arreu, perquè, bueno, tot arreu no, pel carrer no cal que el seguiu, però a xarxes socials sempre us tindran informats dels següents esdeveniments. I moltes gràcies per haver vingut aquí als Bufacanyes. A veure si podem coincidir també a la Diada del Còmic en Català, hem de xerrar una mica. Si no, encara que sigui com a...
2: Hem de fer negoci.
3: Sí, sí, com a lector.
0: Sí.
1: Sí, jo intento sempre venir, ja ho sabeu, que no estic ahí...
3: L'any passat, assistents al concert, molt xulo també, que va haver-hi.
0: De les nostres bandes sonora, que són de Jurenki
1: Music. De Jurenki Music.
3: Fem versions de sèries d'animació. Molt bé, doncs ens despedim aquí, als Bufacanyes. Ens veiem la setmana que ve.
2: Amb més Bufacanyes.
3: Molt bé.
2: Adéu.
3: Adéu, merci. Continguts en xarxa.

0: Hola, bona, sóc el Mateu Ribas, i tinc 16 anys i sóc pianista.
1: Mateu, quan fa que fas música?
0: Ostres, pues jo faig música des dels 4 anys, que vaig començar aquí a l'escola de música, que mons pares van veure, no, que tenia un talent excepcional i pues em van apuntar aquí a l'escola de música.
1: Per tant, aquest talent del que ens parles va ser vist primer de tot pels teus pares.
0: Sí, sí. Bueno, jo estava a casa, estava jugant amb les joguines i això, saps que fas música i dius, ostres, pues em van apuntar per gràcies a això.
1: Aquí podien passar dues coses, que tu comencessis i t'agradés, o bé que ho provessis
0: i
1: no fos la teva vocació, no?
0: Sí,
1: va ser el primer, et va agradar.
0: Sí, bueno, sí, ja vam veure que estava superfeliç. Mama, quan anem a música? Quan anem a música? I anava, i anava, i anava. Hola, Meritxell, hola, no sé què. M'encantava, era, bueno, era la meva vida, bàsicament.
1: Per tant, els teus orígens o inicis musicals van ser també a Premià de Mar.
0: Sí, van ser aquí quan, bueno, pues això, quan mons pares van detectar això, em van portar aquí i vaig estar fent classes de llenguatge musical i després, gairebé cap als 6 anys, vale, que és quan has d'escollir un instrument, jo vaig dir, ostres, que escollo, ja tinc el violí, que si tinc la trompeta, que si tinc... I vaig dir, bueno, pues el piano, anem a provar amb el piano, que un dels més difícils, no, també? Però bueno, ja està, pues ara estic amb el piano i estic supercontent i no ho canviaria per res del món.
1: Ara parlaves de 4, 6 anys, que és molt nen, molt petit. Sí. Et sents o t'has sentit una mica nen prodigi, en el bon sentit de la paraula? És a dir, un nen amb unes capacitats potser diferents al que potser estaven fent els nens de la teva edat.
0: Sí, bueno, sí, perquè clar, jo, tots els amics estàvem al col·le, aquesta tarda ens veiem, no sé què, jo, no, tinc música. Ai, no, he de fer això, ai, no, he de fer l'altre. Llavors, clar, jo crec que una mica sí, no? Perquè el fet d'anar gairebé cada dia a música i dedicar-li les hores, quan era petit no li dedicava tantes hores, però és que ara estic dedicant bastantes hores en el piano. I sobretot ara que ha passat l'estiu, i a l'estiu sí que he apretat bastant més.
1: Clar, parlem de l'estiu, d'aquest descans que pots fer durant un temps, però no sé si acabes descansant o realment sempre segueixes fent, potser a un altre ritme, però segueixes sempre doncs, entrenant i fent proves i assajant.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. És com que no he tingut gairebé descans. Aviam, sí que he anat al poble dels meus avis, he anat també a bastants llocs, hem anat a Tarifa amb l'òpera de Badalona, vale? Perquè havia de fer uns solos de trompa, que també toco la trompa de segon instrument, i això, bàsicament això.
1: Que bé. Mateu, ara parlaves de la relació que tens amb el piano, que és doncs, l'instrument que vas escollir des de molt petit. Tens la sensació de conèixer-lo bé, l'instrument, ja? És a dir, tens pocs secrets, ja, amb el piano?
0: Bueno, el piano té les seves coses, s'ha de dir, perquè no es tracta de tocar-lo i ja està. Tu, tocant aquesta fusta, has de poder transmetre les teves emocions. Un pianista o un músic ha de saber transmetre les seves emocions amb aquesta fusta d'aquí i amb aquestes cordes, no? I és bastant difícil. És bastant difícil de trobar el punt aquest. Perquè, clar, tu toques i dius, ostres, però és que no m'està agradant perquè no està sonant bastant bé, no està sonant com a mi m'agradaria, saps? Llavors has d'intentar, pues, un altre pas, estudiar més i passar soles amb ell, saps?
1: Has dit una cosa molt important, més enllà de la tècnica i de la pràctica, que fa molt temps que la fas, transmetre emocions a través de la música i, en aquest cas, a través del piano. Quines emocions, primer, et transmet a tu i quines creus que has aconseguit transmetre a la gent doncs, que et ve a veure o t'escolta?
0: Aviam, tu les emocions que has de transmetre, tu quan estàs tocant és totalment tranquil·litat, perquè tu estàs tocant davant de gent, estàs tocant una peça que potser has estudiat durant un any sencer, que t'ha de sortir bé. També tenim un altre punt en la ment que et diu, ostres, tu creus que ho estàs fent bé aquí, tot aquí, mentre que estàs tocant i has de fer bona cara i dius, bueno, sí, ho estic fent bé, no sé què. Però costa molt de transmetre les emocions en un instrument, perquè no és el mateix pensar-ho que transmetre-ho, saps?
1: Per tant, això és important. I la gent que t'escolta, què et diuen? O quines emocions diuen que els has fet aflorar a través de la teva música?
0: Això també depèn molt de la peça, no? Perquè si toques una peça super, super brillant, com el primer de Tchaikovsky, aquest que fa el... aquest és més com de la virtuosisme, però si toques aquesta que està tocant ara aquesta ala, aquesta és una mica més de tranquil·litat, de pausa, no? De un moment per pensar, saps?
1: Molt bé, molt bé. Amb això que ens deies, parlàvem dels teus orígens aquí a Premià de Mar, ara preguntaré per l'actualitat, on estàs, què estàs fent, però és veritat que tu retornes d'alguna manera, si més no, un cop l'any, gràcies als pastorets, no?
0: Sí.
1: A Premià de Mar. Explica'ns una mica aquest vincle, perquè els que hem pogut veure aquests pastorets t'hem vist allà, a la fosa, doncs també dirigint una mica doncs, la part musical. Explica'ns una mica també aquest vincle que tens també doncs, amb la cultura popular de Premià de Mar.
0: Sí, sobretot. Aviam, jo el que sempre era una tradició, amb anar meva àvia, els veure els pastorets. I, esclar, un any, ja quan tenia els 13-14, vaig estar parlant amb la Teresa Madurell, que la Teresa Madurell és una dona que fa de regidoria, vale, d'escena. I vaig estar parlant amb ella, escolta, em podries passar les partitures de piano, aviam si me les podria mirar jo algun dia i aviam què podria fer? I em diu, sí, clar, no sé què, ho parlo amb el director, el Jaume Planes i tal. I doncs clar, l'any següent vaig veure que tenia les peces així i vaig dir, escolta, Teresa, podria fer un pas més? I van estar parlant a la secció de directors, no? Que és la Gemma, el Jaume, i després està la Carol i la Teresa. Doncs això, que aviam si podia interpretar, no pianísticament, perquè encara no em sentia segur, perquè jo sempre el que intento fer és preparar-me el més que pugui les peces abans de tocar-les en públic. Llavors, em va dir, bueno, fes d'ajudant de direcció. La direcció era la Maite, pianista, i aquell any la vaig ajudar a dirigir els cantants. Després, l'any següent, vam veure que jo ja tenia un potencial, perquè ja moltes vegades doncs, em posava a tocar i veia... No? Llavors, és això de, ostres, que guai, ja puc, estic preparat per tocar-ho. I l'any següent ja vaig començar a fer director musical i pianista.
1: Aquest any una altra vegada?
0: Aquest any una altra vegada.
1: Per tant, ja és una de les primeres exclusives que traiem avui, Mateu. Ara estava pensant a l'estiu, vam fer una entrevista a una gimnasta, no? I ens parlava una mica del nivell d'exigència, del fet d'estar tot un any preparant-te doncs, per fer un número d'un minut i mig, dos minuts, tres minuts, no? Que tu jugaves tot. També té una mica aquesta diferència també amb vosaltres, que és una mica això, no? Durant tot un any t'estàs preparant una peça que després has de defensar durant uns minuts molt concrets i ha de sortir perfecte. Com vius també aquesta part, potser més és a l'exigència i des de el no conformar-te, però entendre que potser no sempre surt tan bé com a tu t'agradaria.
0: Sí, mira, això en els músics passa molt. És super intens en aquell moment, no? Perquè t'estàs jugant tot en aquests, potser, 5 minuts de la peça. Llavors, clar, és el que t'he dit abans, hi ha un trosset de la ment que sempre dubta el que estàs fent, encara que ho sàpigues molt. Ho podria fer jo, les peces que estic tocant ara, les podria fer de memòria i amb els ulls tancats. Però hi ha algun lloc de la ment on et diu, tu creus que ho estàs fent bé? Llavors és com t'ho replanteges i falles, saps? Llavors és un nivell d'exigència molt, molt alt. Perquè, clar, estàs també davant d'un públic, vale? Que això també dona respecte, i a sobre, això de la ment ja dius, ostres, et bloqueja el cap. I a sobre has d'estar pendent dels dits, de la posició del braç, de com estàs tu col·locat i de tot. Llavors, és molt difícil, molt difícil.
1: També suposo que en això que deies del treball aquest de la ment, això també ho treballes i es prepara, no? És a dir, mentalment, quina preparació fas més enllà de la tècnica de tocar el piano amb les tecles? Com et prepares mentalment, doncs, això, per tot, per una audició, per un espectacle, per, no sé, uns pastorets, no?
0: Sí.
1: Del més gran al més petit. Com ho treballes també mentalment perquè et surti bé i perquè el teu cap també funcioni?
0: Aviam, és molt difícil. És molt difícil perquè aquest tros de la ment costa molt d'acostumar-s'hi. Llavors el que has de fer és sempre tocar amb la partitura i tocar extra lent. Però extra lent vol dir... Però és que si la peça és així... Escolta. Així, així de lent. I llavors així... agafem la memòria muscular dels dits. Llavors, què passa amb la memòria muscular? La memòria muscular que ens ajuda és, sense tenir la partitura, els dits van sols. Sols. També la ment ha de fer bastant. Però van sols, sí, és això. I no sé si heu sentit alguna vegada, la Maria Joao Pablo, una pianista molt bona, va anar a un concert, ¿vale? Bueno, era l'assaig general, i tocaven un concert de Mozart amb orquestra. ¿Vale? I el director es va equivocar, o no sé si va ser la Maria, que es va equivocar, i no van tocar el mateix. Ella es va preparar una i l'orquestra es va preparar una altra. Però què passa? El que va començar a tocar l'orquestra, ella ja l'havia tocat la temporada passada. Doncs gràcies a la memòria muscular i d'estudiar tan lent, li va sortir perfecte aquell concert.
1: Que bé, doncs aquí quin joc va funcionar. Hem parlat dels inicis, del principi, dels orígens. Parla'ns una mica de l'actualitat, què estàs estudiant i una mica quins són els objectius que et marques doncs, d'ara endavant.
0: Vale, aviam, jo estic fent ara, a part de segon de batxillerat, estic fent 6è de conservatori, que és l'últim any del conservatori. Tenim el grau elemental i el professional, i estic fent 6è de grau professional, que és l'últim. Però el farem 2 anys perquè aviam si puc presentar-me a proves d'accés al superior i aviam si puc fer superior a fora d'Espanya. Vale? Aviam si podria anar per allà a Àustria, a Alemanya, que és on allà més la cultura hi ha música, la música. I ja està, bàsicament, jo crec que és això i s'ha d'esforçar molt una persona per aconseguir això, perquè t'estàs presentant davant d'un jurat que són potser els millors pianistes que hi ha i a la mínima que hi hagi una coseta, ja està.
1: Ara ens parlaves de marxar potser fora, no?, com un dels teus objectius durant un temps per formar-te, per preparar-te, per veure món al final. Quina percepció creus que té la gent, o aquí a Catalunya, de la música, de la vostra feina, de la vostra professió? Es valora suficient? La gent ho coneix prou?
0: No, t'he de dir que no. La gent no... Jo crec que no coneix la carrera de la música. La gent pensa que la música és un hobby, ¿vale? Per així, per entendre'ns, i no té res a veure amb un hobby. Aviam, si una persona pot tocar per un hobby, però hi ha la carrera de música. La carrera de música és una de les més difícils que existeix en el món perquè és la més exigent i més difícil de preparar. Llavors, jo crec que s'hauria de conscienciar una mica la gent de que la música és una carrera, i una carrera difícil no, lo següent, ¿vale? I és molt difícil d'aconseguir els teus objectius si vas així. Saps? Has d'anar molt així per poder aconseguir aquests objectius. És molt difícil, molt.
1: I què en penses de l'accés a la cultura, de que la gent pugui veure cultura? És prou assumible, assequible, el fet d'anar a veure doncs, un espectacle, una audició, una música? O és potser falta doncs, això que dèiem, de que la gent ho vulgui conèixer?
0: Clar, jo crec que la gent no està tan acostumada ara a anar a concerts de piano clàssic o de coses de música clàssica, vale? Perquè ara ja com està sortint aquesta música nova, no? Ara ja tothom va a posar tot el Bad Bunny, coses aquestes noves, que no dic que no, òbviament, però també tota aquesta música ha sorgit de la música clàssica. Llavors jo crec que també es mereix un respecte, no? Encara que sigui donar-li una oportunitat. Tu dones una oportunitat, ostres, vaig a veure això, ah, mira, això m'agrada, el primer concert per piano i orquestra de Grieg, el no sé què, el tercer de Rachmaninoff, molt bonic, no sé què. Ah, anem a veure'l aquí mateix a Barcelona, hi ha concerts i venen pianistes boníssims. Ha vingut la Yuya Wang, ha vingut l'Andra Shift, ha vingut un munt de pianistes, que són els millors pianistes que hi ha ara mateix.
1: Mateu, parlem també del que passarà, perquè m'han dit que estàs preparant un concert, una audició, aquí, a Premià de Mar.
0: Sí, mira, perquè jo ara estic fent el repertori per presentar les proves d'accés al superior, com ja bé t'he dit abans, i llavors vaig parlar amb la Bàrbara, aviam si podria fer un concert, perquè el millor pels pianistes és quan més vegades ho passis en públic, millor.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors, jo vaig pensar de fer un concert aquí perquè tothom em va dient, ai, Mateu, aviam quan fas un concert i t'anem a veure, aviam quan fas això. Doncs ha arribat el moment i el proper juny de l'any que ve encara queda, però encara m'he de fer tot el repertori. Normalment serà cap al 20-21, no?
1: Molt bé.
0: I això, doncs que estic supercontent perquè m'hagis acceptat i la veritat, molt eufòric.
1: Molt bé. Què hi faràs per això? Ho tens ja decidit, el que
0: ensenyaràs? El repertori?
1: Sí.
0: Sí, mira, serà com un viatge entre tots els temps, no? Començant des del barroc i acabant al segle XX. Llavors tocaré peces de Bach, peces de Mozart, després peces de Chopin, del romanticisme i del Venice del segle XX.
1: Molt bé. Doncs, Mateu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres
0: i
1: per també a l'Escola de Música, per obrir-nos les seves portes, estar aquí. Si et sembla, per acabar, si vols tocar-nos alguna cosa per acabar, ens regales de nou la teva música. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: De res, home, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que l'Amari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de l'Amari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. i un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer sobretot l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lighthouse 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
4: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
5: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Només Pisos enceta una nova etapa amb una nova junta sense variar ni un mil·límetre als seus propòsits fundacionals, és a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes i mai per als pisos. Escoltem la Laura Benavarre.
3: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors ens falten molts serveis, llavors nosaltres seguim amb els mateixos objectius, tenim activitats de futur, després parlarem que tenim dues xerrades,
4: sí.
3: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
2: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles parlarà al sindicat de llogateres i l'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb alguns experts.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
1: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
1: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? Massa, a pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat en un sentit també una mica de vegades doncs, perillós en tant que l'imaginem amb nostàlgia i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, es fan present.
0: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, ara parleu de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic. Quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
1: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quines són doncs, no, la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda hi ha, per exemple, un itinerari que es diu Fugues i és aquesta voluntat de posar l'accent a les arts com una manera d'eixamplar el món. Aquest any la presència de creadors i creadores és molt important i també ve a demostrar que des d'aquesta mirada altra, més creativa, doncs és un grandíssim lloc des d'on repensar el present. I tenim l'Alessandro Barico, l'Angèlica Lidl, la Helen Vilar Madruga, la Chantal Maillar, José Luis Garín, Felwin Sa... És a dir, hi ha moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Pol Guasch. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània. I aquí bàsicament ja hem agrupat doncs, aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això que parlen sobre per qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball. Tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest accés de no sé com dir-ho, sí, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes. Un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta que es diu Venudes i Fracassades.
2: Sí, en definitiva, aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat.
1: Tenim un altre itinerari, que és les ciutats com a escenaris dels grans canvis, un altre que es diu Marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pot ser una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i, en definitiva, tot allò que està posant en perill la democràcia.
0: tots aquests itineraris, amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat.

0: moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne. Exacte, i aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha, doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Hi ha la nit de dissabte, acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Farem uns monòlegs amb Oya Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir Barcelona? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant, doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la cloenda que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és, doncs, a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Pol Guasch, Antònia Vicenç i Jaime Martínez, Marta Sanz i Mariam Matjidi i Marc García Puig amb Neix Sino, amb l'acompanyament de la Meritxell Neddermann. I sí, tot això no, per intentar explicar aquesta voluntat de que realment la Bienal de Pensament, doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió i de maneres molt, molt diferents.
1: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
0: Està clar que el ritme que marca la contemporaneïtat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? Amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
1: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona, de la qual hem fet un tastet amb la Mireia Calafell i la Berta Subirats, que són de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que us explicàvem que forma part de l'equip comissarial d'aquesta Bienal. Mireia i Berta, moltíssimes gràcies. Un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres i que vagi molt bé aquesta edició.
0: Moltíssimes gràcies,
2: gràcies.
0: A vosaltres.
3: Continguts en xarxa.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
7: L'equip inclusiu Feda Mar de l'agrupació Bàsquet Premià ha tornat dels Specials Olímpics de Tarragona amb la medalla d'or penjada al coll. Una grandíssima manera de tornar a engegar el projecte de fer del bàsquet un esport inclusiu, també a Premià de Mar. Avui en parlem amb en Pere Prat, que és delegat de l'equip i és membre també de Feda Mar. Benvingut, Pere, com estàs?
8: Bé, gràcies.
7: Enhorabona, perquè no és fàcil, i a més, en la primera experiència pràcticament de tornar a competir, medalla d'or. Com ha anat això?
8: Pues és una gran sorpresa, si vols que et digui la veritat. Sempre tenim que esperar el millor com podem esperar el pitjor, però en aquest cas ens ha afavorit. I veure la cara d'aquests nanos, que era la primera vegada que competien una miqueta seriosament, si ja havien jugat algun partit i tal, però anàvem una miqueta com la Cenicienta, no? Aviam què passava.
7: A veure-les venir. I no han anat gens malament, no?
8: I no han anat gens malament. I a més, han estat molt bé, tots, de veritat. I han posat... És curiós perquè és un equip nou. És un equip nou. Aviam, jo t'explico. L'any passat era una altra història, però ara mateix hi ha 4 o 5 nanos que són molt joves, estem parlant de 14 anys, tenim 3, i

0: són d'aquí, de
1: Premià.
0: De Premià. Un altre està a Vilassar de Dalt i l'altre és de Vilassar de Mar. Entens? I clar, són nanos que començaven. I com que començaven, doncs, tenim que tindre cura de que ells puguin anar aprenent. I hem aprofitat una circumstància al vindre aquí, l'invitar-nos a vindre aquí a Premià ens va anar molt bé, perquè si els equip és molt enrevessat, vull dir que hi ha de tota la mena, que n'hi ha de molts grans, de molt,
1: moltes edats, no?
0: Moltes edats o moltes experiències, diguem-ho així, pues hi ha uns que sí, que tiren endavant, i els també sembla que no puguin tirar endavant. I quan vam fer el canvi aquest setembre, vam dir, escolta'm, els dos més grans que tenim precisament, un de 66 i l'altre de 56, dic, vosaltres teniu que fer-vos a càrrec una miqueta d'aquest equip de nois nous perquè aprenguin i pugin. Perquè si agafem gent gran, gent que sàpiga molt, que porti molts anys jugant, ells no han aprendran mai, perquè clar, sempre són els que en saben menys, són els que juguen menys. Llavors hem jugat amb els que sabien menys, i a sobre hem donat tot el d'ells, que hi havia que veure'ls, això hi havia que veure'ls, i han tret una medalla d'or.
1: Que bé. Que és fantàstic.
0: Estem tots sorpresos.
1: I per què? Què han fet bé? Per què se'ls ha donat també aquesta competició dels Specials?
0: Bueno, aquí, Specials Olímpics és obert a tots els nanos amb discapacitat. No fan una elecció. Sí que fan una elecció en el sentit de que hi ha diversos nivells, però que donen l'entrada fins als més nous. Els més nous, els més antics, els campions de sempre, no? Però fan grups perquè tots tinguin l'opció dintre del seu grup d'arribar a ser primers.
1: I se'ns ha donat molt bé.
0: La veritat és que se'ns ha donat molt bé, perquè guanyàvem la liquidació els primers dos partits, han dit que hi que bé que va, i quan van acabar els hi vaig dir, nois, us adoneu compte que aneu a buscar la medalla d'or? I se'm van quedar mirant i dir, què dius? No dic res, serà el que de vulgui, però vull dir, feu el mateix que heu fet fins ara i a veure què passa. Doncs pues mira.
1: Que bé, Pere, se n'havien de guanyar 3 de partits per tenir aquesta medalla d'or.
0: Sí.
1: Perquè ens fem una idea, com és un partit? O com van ser els
0: partits? Els partits són de 4 temps, de 8 minuts, 4 temps de 8 minuts de temps corregut. I normal, les normatives, amb els seus nivells, a vegades tenen una miqueta més de control amb els passos i els dobles i totes aquestes coses, però molt puntuals, eh? És una cosa que els àrbits ja saben el que tenen que fer i se'ls deixa fer una miqueta. Però per lo de més es guien tot per la normativa de la federació.
1: I pel que ens espera, perquè ens explica el Pere Prat, ha sigut tota una sorpresa. Anaven a Tarragona a provar-se, podríem dir, han acabat amb, sí, amb aquest or. Què diuen els components de l'equip? Com s'ho han pres, Pere?
0: Es tindries que veure. És inexplicable, la veritat. Ells mateix crec que no s'ho creuen. Les imatges d'ells són els primers sorpresos, coi. Feliços, ni t'ho pots imaginar, però no s'ho creuen. Crec que no s'ho creuen.
1: Que bé. És la millor manera, d'altra banda, no? Fer que l'equip s'obri també, comenci a competir, no? Comenci a compartir estones a pista més enllà del resultat. Avui, evidentment, és notícia perquè estem parlant que han aconseguit l'or i que no és fàcil, has de guanyar els 3 partits, però certament també estem parlant de molt més que no només l'or, no? Sinó de la possibilitat de poder jugar a bàsquet.
0: Bueno, sí, això, i que jo els hi deia a ells, dic, heu arribat a un punt inimaginable. No que no us ho mereixeu, us ho mereixeu tots, com tots, però és inimaginable. I el següent, el més difícil, és guanyar una segona medalla d'or. He guanyat aquesta, no me'n pregunteu. I l'heu guanyada bé, vull dir, o sigui, no hi ha res a dir. L'heu guanyada bé. Però no és fàcil, eh? Això no ho perdeu, no és fàcil. De veritat que cada vegada que venia un partit, i escolta, no us demano res, ni més que disfruteu, que jugueu, que... i el de més, si guanyem millor. Aquestes coses de que no hi hagi aquesta ànsia o preocupació de perdre, no? Sinó de jugar.
1: Gaudir i prou.
0: I prou, sí. I pues van fer-ho.
1: Com és la logística, Pere? Com funciona en el dia a dia a Tarragona? Com funcionava? Perquè imagino que l'equip també, o els diferents components de l'equip, també dependrà del moment, no? S'hauran de gestionar tempos. Com ho fem,
0: bueno,
1: tot això?
0: Aquesta vegada està molt ben organitzat per part de la federació. Vam fer... Normalment, tots els altres anys que hi ha hagut olimpiades, pues, tenien el seu hotel, ells anaven a un hotel on sopaven i esmorzaven, però dinar dinava en el camp de cada un, perquè pensa que són, em sembla, que 14 activitats que hi havia, que ciclisme, que si natació, que si futbol, bàsquet, o sigui, és una olimpiada, no és broma, és una olimpiada en sèrio, perquè te'n facis càrrec, estem parlant de 2.000 jugadors.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, que és una cosa seriosa. I aquest any ho han fet diferent. O sigui, van posar autobusos que quan acabaven al migdia se'ls agafaven, se'ls emportaven a cada un a l'hotel, dinaven allí per torns. Dinaven molt bé perquè sempre era lliure, o sigui, un bufet lliure, amb la qual cosa ja et pots imaginar que s'ho han passat de conya.
1: Les delícies de cadascú.
0: Les delícies de cadascú. No tindre... m'agrada o no m'agrada, no existe, i tal, no? I després els tornaven a portar en el camp i després anat allí. També van tindre la...
1: Heu anat com estrelles, podríem dir, no?
0: Sí, sí.
1: Pues, a porta a porta, eh?
0: Perdona, hotel de 4 estrelles, uns llits de matrimoni, per cada un, no per dos, no per un.
1: Molt bé.
0: O sigui, una cosa bestial. I inclús els hi van, l'organització els hi va preparar el diumenge, a tots, una discoteca que allí, que no me'n recordo com es diu, que està a Salou, grandiosa, per ells sols, clar, 2.000 de cop, pues, els hi vam guardar per ells.
1: Que bo, que bo, que bo, molt bé.
0: Per molts també era una novetat, eh? Anar a una discoteca en 14 anys.
1: Sí, sí, home, i tant. I tant,
0: o sigui,
1: i tant, fantàstic.
0: Imagina, tu, estaven que no s'ho creien.
1: Molt bé. Pere, com ha engegat també aquesta tornada de nou a ser equip fe de mar de l'agrupació Bàsquet Premià? Perquè aquest equip ja havia existit.
0: Sí. Sí, vam tindre mala sort. Mira, és aquelles coses que parlàvem al principi. Nosaltres vam vindre aquí, vam començar amb molta il·lusió. De fet, nanos com que ja ara eren molt petitets, però ja entraven a fer alguna cosa. Quan dic petitets, 6-7 anyets. Vull dir, no fa tant d'això, no? I, bueno, l'equip que tenia que començar a jugar alguna cosa era molt curt, em sembla que eren 6. I després hi havia qui fallava algun o dos i llavors tu no podies anar... Bueno, sí, pots anar jugant 4, si fa falta, però no era costum. I això ens va desfer una miqueta i vam mirar Es vam passar cap a Mataró perquè hi havia un altre grupet que podíem fer entre els dos un equipet més o menys seriós.
1: Ajuntar jugadors.
0: Ajuntar jugadors. No és que... O sigui, sempre hem estat ben Premià i no passa res. Ni de res, o sigui, no era culpa del Premià. Era una qüestió logística, de que si no tens jugadors per crear-les... O sigui, ara mateix estic tranquil perquè estic creant la base. I és més fàcil que alguns s'hi ajuntin i el fem gran. Però, si no, se'ns feia molt difícil. Aquest era el motiu.
1: I, evidentment, ara hi ha jugadors que estan molt contents de poder jugar a bàsquet, no?
0: Tots estan contents. Sempre estan contents. Si els agrada el bàsquet. El de 66 em diu, Pere, no mires que tu no te jubiles. Dic, oi, jo ja estic jubilat, jo. Fa uns quants anys. Dic, però ell disfruta. Escolta, que... per envejar, veure'l jugar. I dius, hosti...
1: Que bo. Com són els entrenaments, Pere?
0: Bé, durant una hora aquí, cada dilluns i dimecres.
1: Els ajuda molt, imagino, també, no?
0: Sí, no, els hi va molt bé. Els hi va molt bé, perquè físicament també fan una feina que no farien d'una altra manera.
1: Si algú ens escolta que li agradi jugar a bàsquet i que tingui discapacitat, també s'hi pot apuntar?
0: Sí,
1: és obert?
0: Sí, és obert, és obert. És obert, a més, en els dos sexes. Nosaltres no tenim... Podem barrejar nois i noies sempre. Des de grans a petits.
1: Molt bé. I el cos tècnic també s'ho passa bé, no?
0: Bueno, sí. El que passa és que ens cansem molt.
1: És entretingut.
0: Molt entretingut. Home, tenim que estar totes, saps? Les bones i les dolentes. I a vegades passen coses que no t'agraden. Precisament nosaltres en l'últim partit un dels jugadors es va desmaiar. No va ser res dolent i tal, però jo em vaig perdre el partit.
1: Clar.
0: Tenia que estar amb ell. Però, clar, totes aquestes coses es van
1: coses
0: sumant...
1: Coses que passen, evidentment, i que formen
0: i
1: part de...
0: Estar, i no pots estar moltes vegades per tot. No és que passin sempre moltes coses, no, moltes vegades no passa res, però, bueno, és aquesta cosa.
1: Imagino també que els integrants o components tindran diferents discapacitats, no? Com es gestiona?
0: Bueno, dintre del món de la intel·lectualitat ja el que és el poli... desgràcies, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, un no és Down, o un no és TDAH, o un no és d'allò, normalment tenen diversos discapacitats. No es mesura per discapacitat. La discapacitat no té un funcionament directe, perquè dintre de cada discapacitat hi ha qui evoluciona molt bé i hi ha qui no evoluciona bé, i no en té la culpa la discapacitat en si. Va una miqueta en la persona, no va per la discapacitat, entens? O sigui, si parlem de coses d'aquestes, hi ha daus que s'han tret fins a la... entre la universitat endavant, o sigui que són els menys, però existen, no? I després hi ha Downs, dic Downs com podria dir-te qualsevol altra cosa, vull dir que desgraciadament no sabran mai llegir ni escriure. Són moltes cosetes que entren, no? No es pot afegir a una discapacitat en particular. Dintre de cada discapacitat tens totes les evolucions.
1: D'acord. Quins objectius us plantegeu per la temporada? Perquè he començat de manera fantàstica.
0: Ni se m'ocorreix plantejar-me res, però pot passar de tot.
1: Pot passar de tot, clar. Per això dèiem, Pere, primera competició, or,
0: mira,
1: a la butxaca.
0: Ara, el primer que hi haurà, que començaran la setmana del 24 d'aquest mes, hi ha la Copa Catalunya. La Copa Catalunya faran quatre, o sigui, es fa des de l'octubre fins al mes de desembre, i faran quatre partits, com a molt. Bueno, qui diu que no guanyin també la Copa Catalunya? I després ve la Lliga. Qui diu que no siguin campions de la Lliga dintre del seu nivell? Clar que després, si fan tots aquests guanyaments, passaran de divisió i pujaran. I després, però és l'evolució. Jo ara estava pensant, m'estan recordant un equip que també es va muntar des de Fedamar, que era de Montornès, precisament, i quan el van començar de zero absolut. I avui tenen un equip que està lluitant a la primera divisió i amb un gran nivell. I són els mateixos nanos.
1: Increïble. Històries que, evidentment, ens agrada explicar a la ràdio, com aquesta consecució, aquesta medalla d'or del Fedamar AB Premià, que esperem que tingui una grandíssima temporada. Estarem molt pendents del que passi a la Copa i també a la Lliga. I avui agraïm a en Pere Prat que hagi vingut a explicar-nos-ho. Gràcies,
0: molt
1: Pere.
0: Bé, gràcies.
1: Molts èxits i que vagi molt bé. Gaudiu de l'esport, que és el més important.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: And I.
1: Estàs escoltant?
2: Premià Mèdia, informació.
3: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació de la ciutadania, artistes i alumnes. Les obres presentades estaran inspirades en algun dels seus dibuixos i es podran realitzar amb qualsevol tècnica artística. A més de l'exposició, les obres participants es distribuiran posteriorment per diferents espais expositius de Manresa durant el mes de desembre, ampliant així aquest homenatge a l'artista.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: que són els drets de cinquena generació, avui els posem sobre la taula Premià Mèdia amb l'Oriol Contreras, la persona encarregada de l'OMIC, aquesta oficina d'informació al consumidor. Oriol, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies, vosaltres.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres per parlar d'aquests drets de cinquena generació, que a mi em criden molt l'atenció, perquè fins i tot documentant-me m'ha costat. Dic, per això anem a portar l'Oriol a la ràdio perquè ens ho expliqui. Abans, si vols, fem una mica de context i si hem de parlar dels de quarta generació, també en parlem. Com situem a l'oient? Aquelles persones que ara mateix estan escoltant la ràdio i que diuen no en tinc ni idea de què parlaran ara mateix.
1: Clar, aquí falta posar una paraula anterior, una cunya, que seria drets fonamentals de cinquena generació, i lògicament tu em preguntaràs quins són els de quarta, i també podries preguntar quins són els de primera, no? Mm-hmm. Si arribem a la cinquena, començaríem els drets fonamentals, que estan en totes les constitucions, normalment, en què parlem d'europees, doncs són aquells drets que vetllen pel ciutadà en tots els seus àmbits, d'acord? I a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Drets fonamentals de primera, segona i tercera generació, doncs dret al treball, igualtat de gènere, són drets molt bàsics que estan regulats en les constitucions i a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Van avançant aquests drets, ja els tenim pràcticament tots conquerits, no? Els de la igualtat, els del treball, milers de drets que es desenvolupen en lleis, però clar...
0: Obriríem un debat, eh?
1: Si els tenim, això et dic que pràcticament
0: estan
1: tots.
0: O no els tenim i consolidats o no consolidats.
1: Dret a l'habitatge, ho deixo sobre la taula, però són drets constitucionals, drets ja fonamentals, que en principi estan regulats, més o menys malament, podem deixar-ho així. Però quan arribem a la quarta generació, que és més modern, més actual, estem parlant ja el que té a veure els consumidors, les persones, jo parlo dels consumidors, però en general les persones, amb el món d'internet. Vale? Aquí podem parlar, posar algun exemple, sobre el dret de l'oblit a internet, sobre el dret a tenir accés en igual, perquè el que fa els drets fonamentals és igualar les persones. Tu, jo o una persona gran pugui tenir el mateix accés, no?, a internet. I deixo pel final els de cinquena generació.
0: Aquests serien els de quarta, no?
1: Aquests serien els de quarta.
0: Que ja coneixem de... intentar acabar amb aquesta bretxa digital,
1: per
0: no?
1: exemple,
0: que tothom tingui accés fàcil a internet o que a la gent gran se li pugui fer un cop de mà, evidentment, no? si no té facilitats, o aquest dret a l'oblit que també dius, que tota persona té dret a demanar
1: si és que, tinc
0: que
1: un cas,
0: se l'esborri. No?
1: Tinc un cas com un cabàs d'una senyora que, justament, una senyora gran que se li ha mort el fill, i el fill doncs era actiu a Instagram i a Facebook. I ella vol que s'oblidi, és a dir, vol que s'anuli, vol que es canceli el seu perfil d'Instagram i de Facebook, perquè, clar, surten les fotos del seu fill i ella doncs, no ho vol. La feina... Ella no ha pogut. Ho ha intentat de totes maneres. I a mi m'està costant moltíssim. Ho he aconseguit en Facebook, però en Insta encara no. El tema de Meta, l'empresa, aquí a Espanya, i gestionar això, ja no et dic gestionar-ho a la pràctica de l'aplicació, eh? No, com a reclamació, i és molt complicat. És realment que algú faci la pràctica i veurà que és molt complicat.
0: Per què?
1: Perquè ja no ens ho faciliten, no interessa.
0: Però si hi ha aquests drets fonamentals...
1: No, clar, una cosa és el dret fonamental.
0: Quarta, no? Clar.
1: El dret fonamental és un dret una mica sui generis, d'acord? Que en les constitucions, que saps que costa molt de moure-les, tothom ho sap, i ho hem vist aquí a Espanya, no apareixen. Les lleis van adaptant-se, i segurament hi ha la llei que diu que dret a l'oblit existeix. Però això posa-ho a la pràctica i reclama una empresa gran com aquesta, et dic jo que costa horrors. Llavors, el que s'intenta és que això no sigui costós. Però això ens movria amb els drets de quarta generació perquè arrosseguem aquests drets fonamentals fa temps. El dret de l'oblit ja fa temps que en parlem. Uh-huh. Ara entren els de la cinquena generació. I aquests són els interessants els que estem vivint actualment. I aquests drets fonamentals en diuen de cinquena generació perquè ho parlen els filòsofs, ho parlen els advocats, però ho parlen els polítics, és com integrem la intel·ligència artificial que ja està aquí amb els drets fonamentals de les persones. I, evidentment, com en deies tu, fora antena, això és un debat més aviat filosòfic,
0: clar,
1: de moment.
0: Encara no sabem ni ara mateix les aplicacions de la intel·ligència artificial com per posar-te a debatre també quins seran aquests drets fonamentals, no? O aquesta lluita entre aquestes eines, com ens ajudaran i com ens perjudicaran, no?
1: Pues és el debat. I és interessantíssim perquè és una cosa superactual. O sigui, estem acostumats a aquests drets fonamentals antics de tota la vida, i diríem jo ja venint de la Revolució Francesa, que els tenim consolidats i es poden anar millorant. Però clar, aquest és un tema interessant perquè és nou, d'acord? Uh-huh. Llavors, molta gent no sap per on tirar. De fet, De fet, a les Nacions Unides, la reunió anual que s'està fent a Nova York aquesta setmana de les Nacions Unides, que es fa un cop a l'any, un dels temes és aquest. De fet, encara podria afegir, venint cap aquí, sentia una entrevista que s'ha fet al president de la Generalitat que parlava sobre uns resultats d'uns estudis que s'han fet, no?, sobre les pantalles i els alumnes, que es veu que, bueno, pot portar càries fins i tot. Però vull dir que realment pot portar lo primer de tot, que la gent no llegeix. Tot això té a veure amb la intel·ligència artificial. Per tant,
0: hi ha debat també de si s'ha de tornar una altra vegada al paper.
1: Bueno, tot això no té potser tan directament relació amb la intel·ligència artificial, però sí que té dret amb té relació amb els drets fonamentals de les persones i les noves tecnologies, i això estem d'acord. Uh-huh. Però jo li afegeixo la intel·ligència artificial i en el meu sector, que és el de consum, doncs molta feina, bueno, que faran polítics, insisteixo, psicòlegs, filòsofs i qui sigui, però que ens portarà encara un temps i que és un tema de debat. Per això el vaig treure i vaig pensar que seria interessant.
0: Molt bé, jo també he fet la feina, eh? I perquè la gent també s'acabi de situar, estaríem parlant d'aquesta revolució tecnològica, el que és internet i la intel·ligència artificial, de privacitat digital, és a dir, controlar la pròpia intimitat a internet, una mica el que dèiem de la quarta generació, dels drets de quarta generació evolucionat, tenir protecció de dades personals, és a dir, el dret de decidir com s'utilitzen i qui pot fer servir aquestes dades pròpies, transparència algorítmica, dret a saber, i aquí també tindrem un tema, com funcionen els algoritmes i les decisions preses pels sistemes automatitzats o intel·ligència artificial. I et diran, sí, clar, i si vols t'explico també la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Bueno, sí, però és l'explicació és bàsica. Si jo me'n vaig, per exemple, al ChatGPT, i li pregunto com va anar la Revolució Francesa. Jo no vull que el ChatGPT, o no seria just que el ChatGPT només busqués les fonts dels vencedors, o de les fonts dels que van perdre. Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, el poso amb el tema d'història, d'acord? Per tant, el ChatGPT hauria de ser, si influencia tant a tanta gent, neutra, i m'hauria d'explicar la versió de la guerra, civil espanyola també, pels vençuts i pels vencedors. Això posa un exemple molt planer. Uh-huh. Vale? Per tant, la transparència i saber els algoritmes com funcionen és molt important. Aquests dies que d'estiu, que m'han anat de viatge, justament on estan fent les Nacions Unides, a Nova York, pues és arribar, i algú que m'escolta em podrà dir el mateix, i Instagram només feia canviar-me vídeos d'Instagram de què ver en Nova York. Però si jo no ho he demanat. Però
0: on menjar, no?
1: On menjar
0: les
1: a Nova York.
0: Terrasses que no et pots perdre.
1: I clar, com que t'estàs una setmana allà, bombardeixen amb informació de Nova York. Qui domina aquest algoritme? El puc controlar jo? Puc dir que no vull rebre res d'allà on vaig? O no rebre res d'allò que parlo? O no rebre res d'allò que penso? Perquè al final, saps, només amb qualsevol clic que fas amb el mòbil, saben el que pensen, saben el que vols, i aquests algoritmes treballen doncs, per bombardejar-te amb el que li interessa a l'empresari. I això és el que crec que s'hauria de poder arribar a controlar o almenys saber.
0: Parlaríem també de ciberseguretat, aquest dret a la seguretat davant de les amenaces i fraus o atacs a la xarxa, que cada vegada també estan més estesos, i també el dret a garantia digital a no ser objecte de discriminació o decisions automatitzades que no tinguin supervisió humana.
1: Però si és que està, si només posar la tele parlen d'això, que si a Austràlia han intentat que els menors d'edat s'hagin d'identificar. Ara no saben si funciona bé o no.
0: Uh-huh. Amb el control parental, els pares
1: control parental, ara amb identificació, amb certificat digital, amb identificació facial. S'estan trencant el cap, bueno, ja. Però és un tema de debat i s'ha d'intentar resoldre en el màxim possible, perquè si s'està buscant des de altres contrades, com Austràlia, em diràs tu, que no tenen res amb les nostres constitucions i amb les nostres lleis, però tots pensen igual. Val? Llavors, jo trobo molt interessant obrir un diari, obrir la televisió i que veure que s'està parlant d'això constantment. Evidentment, les forces empresarials, les forces vives, no, del món estaran en allà, no? Però ja se'ls està castigant. Hi ha moltes sentències que castiguen a Google, sentències que castiguen a Microsoft. S'està movent.
0: M'imagino un món ja no tan distòpic on algú vingui a veure d'aquí 3 anys i digui, és que han fet servir la meva cara i la meva imatge i la meva veu, no?, per trucar a la meva família i demanar X, no?
1: Perquè la contractació d'aquella telefonia que volien fer-la més segura em demanava el meu rostre, la meva cara, i potser no ha sigut tan segura. I n'han fet un mal ús, d'acord? No és per posar la por al cos, evidentment. L'evolució de la humanitat ha funcionat sempre amb la primera generació, segona, tercera, quarta i cinquena, i sempre s'ha anat tirant endavant, no? Però sempre hi ha hagut algú que ho ha tingut de controlar, i aquesta vegada realment sembla que això sigui encara més incontrolable o més complicat, no? Des del punt de vista, al final, planerament, de l'Oficina del Consumidor, no? Perquè nosaltres què podem fer amb això? Evidentment no podem legislar, no podem, quasi bé, com aquell qui diu, ni opinar. Però sí resoldre casos com el de la senyora que vol que desaparegui d'Instagram el perfil del seu fill, per exemple.
0: Molt bé, doncs avui l'Oriol Contreras, que ens ha posat sobre la taula aquests de cinquena generació, i li agraïm, com sempre, que hagi vingut a la ràdio per obrir el debat, fer-nos coneixedors d'aquest debat, perquè també potser hi ha gent que no acaba de saber què són. Com a mínim avui ja li he posat una miqueta més d'informació, Oriol. Així que moltíssimes gràcies, bona feina, que comenci molt bé aquest curs aquest setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, volíem dir, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa.
2: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer sobretot l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lighthouse 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
4: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
5: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
5: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
9: Ladies and gentlemen.
8: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
10: Jazz It.
8: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara ens volem fixar en el taller d'estalvi energètic i econòmic que es farà el dimecres dia 14 a partir de les 6 de la tarda a l'edifici de Can Roure. Justament avui en volem parlar amb el seu responsable, l'Albert Puig. Com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Bon dia, molt bé.
1: Avui parlem d'aquest taller que ara dèiem que no és una novetat perquè es va fent de manera regular, però sí que el tenim marcat al calendari per aquest dimecres dia 14. Albert, per començar per al principi, què abordareu en aquest taller d'estalvi energètic?
2: Pues abordarem les diferents possibilitats que té una casa en particular d'estalviar energia i diners. Bueno, l'ordre, d'alguna forma, seria veure la millor companyia, que evidentment no en donem cap tipus de nom per parlar de companyies, però sí tenir clara la tarifa que podem contractar, amb quina comercialitzadora, la potència contractada. Parlem de millores que podem fer a la casa i també parlem d'autoconsum i moltes altres millores que es poden fer.
1: En el cartell que heu fet de publicitat d'aquest taller, destaqueu també a vegades doncs, que no s'ha de fer una inversió, una gran inversió, per començar doncs, a estalviar doncs, amb aquesta energia domèstica, no?
2: Exacte. De fet, la major part de millores que podem fer no requereixen d'aquest tipus d'inversió. Comencem per tenir una tarifa adequada amb la companyia adequada o continuant per tenir la potència contractada optimitzada. Això no cal cap tipus d'inversió, i també hi ha altres mesures que, evidentment, tothom ja coneix, que és fer un bon ús de l'energia, aprofitar la llum natural quan toca o apagar aquells components que no utilitzem, no?
1: Ara parlarem justament d'algunes d'aquestes mesures d'estalvi energètic i econòmic. Parlàvem de la factura de les companyies. És fàcil entendre aquestes factures? Cada cop es va posant més fàcil perquè el consumidor sàpiga el que està pagant i pel que està pagant, o encara s'ha de llegir prou entre línies o saber-ne una mica?
2: Possiblement hi hagi una millora, però tot i així continua sent molt, molt, molt complicada per entendre. Però bueno, per això fem aquest taller també d'alguna forma per intentar apropar la factura amb un llenguatge més aviat col·loquial i que la gent tingui aquests quatre tips que podríem dir que puguin ajudar a entendre-la i, per tant, un cop l'entenem, a mirar d'optimitzar-la i contractar-la millor.
1: En què ens hem de fixar? Convidem a tothom a anar a aquest taller, però aprofitant que tenim aquí, Albert, en què ens hem de fixar de la factura per més o menys veure si s'adequa al que nosaltres necessitem i al que paguem?
2: Bé, no hi ha una resposta, diguem, absoluta o bona per tothom. També depèn molt del que cadascú vulgui tenir contractat. Si algú vol tenir contractat una cooperativa i que tingui energia d'alguna forma contractada, renovable, doncs evidentment haurà d'anar cap a una línia. Però si el que normalment la majoria de la gent el que vol és tenir el preu més econòmic, aquí cal tenir en compte d'entrada distingir entre el que diríem el mercat lliure i el mercat regulat. Aquest regulat és un mercat, entre cometes, protegit, en el qual no et poden oferir ofertes. És un preu, diguem, tancat i regulat. Sovint al mercat lliure tenim tarifes que li posen noms molt atractius, com l'hora happy o tarifa... I, per tant, poden jugar amb això, poden jugar en fer-te descompte, però que normalment el preu d'entrada és un preu molt superior... M'acostumen a oferir-te també algun tipus de servei de manteniment que sovint no tenim ni coneixement que el tenim. Això succeeix al mercat lliure i poden oferir el preu i la tarifa que vulguin. I el regulat això no ho tenim. És un preu, d'alguna forma, tancat, regulat i protegit, entre cometes. No? Per tant, això seria la primera distinció que hauríem de fer tant a l'hora de contractar la llum com el gas.
1: Molt bé, això és el que hauríem de tenir en compte a l'hora de contractar aquests serveis per cap. També suposo que posareu l'atenció en aquest autoconsum solar, no?, d'aquestes energies que nosaltres també des de casa podem promoure.
2: Sí, també hi ha una part del taller que parlem d'això, és a dir, sempre intentem que l'ordre que toca és estalviar energia, millorar la tecnologia que tenim, com podríem ser canviar d'un tipus d'il·luminació a un altre tipus d'il·luminació LED, i per últim el que hauríem de fer, evidentment, és promoure l'autoconsum solar a partir d'una instal·lació solar fotovoltaica. Evidentment, això és complex segons el cas de cadascú, no és igual un particular que una comunitat de veïns. La comunitat ho té més complicat, en el sentit que s'ha de posar d'acord a la comunitat, però bé, també hi ha alternatives de comunitats energètiques que també es promouran aquí a Premià, que permetrà accedir a l'energia solar a pisos on habitualment tenen més dificultat per la pròpia dinàmica, per la pròpia estructura de l'habitatge, d'incloure'n.
1: Volem parlar també amb tu d'aquesta comunitat energètica de Premià de Mar, que és un projecte que hem anat seguint també aquí a Premià Mèdia, i et volem preguntar en quin punt es troba ara mateix, perquè hem anat a seguir des del principi fins al dia d'avui i volem saber una mica doncs, com ha anat evolucionant, quines passes ha anat seguint.
2: Doncs hi ha hagut una part, bàsicament, de trobar el camí jurídic legal per tal de poder-ho fer, i la finalitat és que això es tirarà endavant a través d'un preu públic, en la qual, a partir d'un preu, d'una quota anual a cada ciutadà que vulgui, podrà, entre cometes, comprar o llogar anualment una petita porció d'una instal·lació concreta d'aquí Premià, ubicada en un equipament municipal. I, bàsicament, la dificultat que hem tingut ha sigut en aquest sentit, i la previsió és que en els propers mesos això es pugui ja, com a mínim, llançar la convocatòria.
1: Quantes persones se'n podran beneficiar d'entrada d'aquest servei?
2: Pues seran 200 que es podran beneficiar.
1: Molt bé. I suposo que es farà doncs, això a través d'un procés que la gent podrà optar-hi, no? I després es farà, suposo, una tria amb diferents barems, no? Que estaran,
2: sí, hi haurà una part destinada a habitatges en situació de vulnerabilitat i una altra al públic en general. És aquest el que va lligat al preu públic. I sí, llavors, quan llancem la convocatòria, ja informarem del procés d'adjudicació.
1: Albert, parlaves que justament havia aquesta part que potser es veu molt menys, no? Aquesta part doncs, jurídica, i per donar-li doncs, sentit aquesta comunitat, potser us ha costat més perquè no hi ha tants referents amb els quals emmirallar-nos, o és una idea, un concepte que ja s'està repetint en altres municipis?
2: Es va repetint, hi ha hagut altres ajuntaments d'un tamany diferent que ho van tirar endavant, però sí que és veritat que ens hem hagut d'esperar, entre cometes, amb la Diputació, que ha acabat també modificant la modalitat en la qual això tiraven endavant. Abans era una taxa i ara actualment és un preu públic, perquè d'alguna forma no acaba d'encaixar. Per tant, en aquest sentit també ens hem hagut d'anar esperant a altres variables.
1: Doncs ho seguirem en els propers mesos, setmanes, per veure doncs, com evoluciona també aquesta comunitat energètica. Parlàvem justament, hem parlat de la factura, també de l'autoconsum

0: I d'altra banda, sí que també hi ha ajuts a nivell de declaració de la renta, desgravació de l'IRPF, que aquí també n'hi ha i també en parlarem.
1: Molt bé, doncs tot això serà a partir de les 6 de la tarda, el dimecres dia 14, a Can Roure. Dèiem que aquesta activitat l'heu anat fent doncs, de manera continuada. Quin èxit han tingut a les anteriors edicions i, sobretot, quins són els neguits o preguntes que fa la gent o que més li interessen quan feu aquestes trobades?
0: L'èxit és una mica relatiu, a vegades ens costa arribar, per això també agraïm que tinguem la possibilitat de poder venir aquí i que ens ajudeu, en tot cas, a poder difondre el taller a tota la ciutadania d'aquí Premià. Les preguntes són hi ha de tot, evidentment, no? Però, evidentment, el tema és molt recurrent, com quina tarifa em convé, com puc tenir clar quina potència em pertoca o m'aniria bé, si m'he de canviar el termo o la caldera, quina és la millor manera, em surt de compte, no em surt de compte, tot va lligat una mica cap aquí.
1: Albert, perceps, més enllà doncs, això de l'economia, que és una mica doncs, el ganxo on molta gent li interessa saber doncs, on pagar menys o on estalviar-se uns calés, que la gent cada cop té més responsabilitat també doncs, amb la part ecològica i amb la part de preservar una mica el medi ambient.
0: Sí, és possible, sí, cada cop hi ha més gent que té un interès, diguem, per la part mediambiental, i cada cop també molta gent va escoltant que el gas, evidentment, s'anirà apartant d'alguna forma del mercat per motius geopolítics i per altres motius, però sí que la gent té clar que tot això va canviant i que d'alguna forma ha de contribuir, que la part domèstica és una part, que la part de mobilitat és una altra, que també té a veure en com comprem. I, evidentment, és un factor que la gent cada cop està més motivada, diguem, de promoure aquest canvi.
1: Doncs estarem molt pendents també de tot això, d'aquestes novetats que ens parlaves també d'aquesta comunitat de Premià de Mar, que en coneixerem doncs, coses en les properes setmanes, en els propers mesos, i queda tothom convidat el dimecres 14 a partir de les 6 a Can Roure aquest taller, on doncs, ens poden resoldre aquests dubtes i també doncs, aprendre aquests petits tips que avui ens has avançat. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, un plaer.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Bon dia i bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, després d'un cap de setmana llarg que encara ens deixa ahir l'empat del Girona Tenerife, la segona divisió masculina de futbol, i també la derrota del Sant Andreu al camp de l'Hèrcules, a la primera federació masculina, ja mirem el que ve aquesta setmana, començant per avui mateix i per la Champions masculina de futbol i el partit que té el Barça a Turquia, al camp del Galatasaray. Avui en farem la prèvia i també parlarem de bàsquet, perquè tenen compromís europeu Barça, Manresa i Girona, i d'handbol, perquè també vull jugar al Granollers, també compromís europeu en aquest cas a Porto. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Doncs així és, els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc al Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions també destaquem altres partits.
1: Avui jugarà un Atlètic de Madrid, Manchester United, un Villarreal-Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga espanyola, el Betis, tercer classificat i proper rival del Barça. Dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, hi es va completar també la novena jornada de Lliga a la segona divisió masculina amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant a un contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català del Bon Pastor, de 40 anys, el capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol de l'equip canari, el de l'empat, un autèntic golaç, rematat de cap al segon pal, marcant tempos i demostrant que l'edat no està renyida pas amb el rendiment esportiu.
0: Exacte, 1-1 va acabar la primera meitat i també el partit, en què no es va moure el marcador tampoc a la segona. El Girona es queda 7 amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la segona divisió. També ahir es va completar la 7a jornada, en aquest cas, de primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitja baixa de la classificació, 3è amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic, i un més que l'Europa, que va guanyar divendres 2-1 contra l'Algeciras a Can Dragó, i ara marxa de la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís aquesta setmana d'Eurolliga masculina.
1: Doncs així és, els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir, de perdre divendres passat contra el Salguiris, l'equip de Sekulic rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits disputats fins al moment.
0: També avui tenen compromís europeu en bàsquet, Manresa i Girona.
1: Doncs mira, Martí, el Kitanas Manresa visita aquesta tarda la pista del Bach Cesseir Turc en la tercera jornada d'Eurocup masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i buscaran avui la reacció. Duel a 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, que afronta el primer desplaçament europeu a la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga l'Ostende en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers.
1: Doncs sí, els granollerins visiten aquest vespre la pista de l'Aguas Santas Milanets a portuguès, la tercera jornada de la European League masculina. L'equip ballesa té un doble enfrontament contra els portuguesos en què jugaran la classificació per a següent ronda. El partit avui a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: El següent serà Granollers la setmana vinent. En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: Doncs atents, el sorteig. Martí, com ha quedat tot enquadrat? Et preguntes, jo responc. L'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Upsa hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Magna hongarès. En el grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Boliagmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà en el grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrapul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma d'Itàlia i el Rapallo Pallanuoto, també italià, i amb el Ferencváros hongarès, vigent subcampió.
0: La primera fase d'aquesta Champions es jugarà amb lligueta doble volta, 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març, i els dos primers es classificaran per a quarts de final de cada grup. I també en waterpolo, el Mataró va complir els pronòstics i va aixecar ahir la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les maresmenques van golejar per 15-5 al Sant Andreu i sumen el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveria va ser escollida MVP i Mariona Terré, millor portera.
0: I un últim punt, acabem amb hoquei patins, perquè la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa, aquesta matinada, de fet, la defensa del títol mundial amb victòria.
1: No, sí, Martí, ho ha fet amb molt bon peu. El comitat estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia, amb 3 gols del capità Pau Bargalló, en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que es juguen a Asunción, al Paraguai. L'equip de Pere Vàries tornarà a jugar demà contra Portugal i tanca la fase de grups dimecres contra Suïssa.

0: Dimarts, 13 d'octubre, 7 minuts passen ja gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol amb la Pere Vidal, Galatasaray, Barça, de la segona jornada de Champions masculina, que juga avui a Istanbul. El conjunt blaurana que vol continuar amb la gran ratxa de joc i victòries, de moment ja en són 9 seguides entre Lliga i competició europea en tots els partits disputats fins ara. I avui té una de les primeres proves dures en un estadi calent, amb un gran ambient i contra un rival històric, el campió turc. En parlava ahir a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
1: We have to be ready for this atmosphere. I think this
2: one. Hem d'estar preparats per aquest ambient. Crec que és un dels millors ambients del món. És increïble quan sents el so de l'estadi i l'afició. És increïble com donen suport al seu equip i també es pot veure amb els resultats que han fet contra equips grans. Han jugat com un gran equip contra ells i per descomptat han millorat molt. Tenen molts bons jugadors, especialment a dalt, i per nosaltres és important que treballem junts en defensa com un bloc. Tothom ha d'estar implicat en la defensa. Això és el que vull veure del meu equip.
0: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
1: I don't know if it's pressure, you know, this is for me.
2: No sé si és pressió, per mi és el resultat de com entrenem. Sempre dic a la roda de premsa que estic molt content amb el que veig en els entrenaments, i és així. Crec que també l'ambient al vestidor és fantàstic, però clar, cada partit és diferent. Cada partit comença amb 0-0, per tant, no és un partit fàcil. És un partit molt difícil per nosaltres, i hem de demostrar-ho. És un privilegi ser en aquesta situació, però també sabem que en el futbol tot pot canviar molt ràpidament. Hem d'estar concentrats com fem-nos normalment, especialment en aquest ambient, demostrar que estem preparats per això.
1: Especially in this atmosphere that they show that they're ready for.
0: Un últim document del tècnic alemany, en aquest cas sobre la gana, que continua tenint l'equip per guanyar, malgrat molts dels jugadors vinguin de proclamar-se, per exemple, campions del món aquest estiu amb la selecció espanyola.
1: You know, we have many players who win the World Cup.
2: Ja sabeu que tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial i quan van tornar la pregunta era, tenen la fam per continuar de la mateixa manera? I sí que la tenen, és així. Sabem que no és fàcil i que hem de treballar dur. I això és el que hem de fer cada dia per l'afició, pel club, per l'equip, per les famílies. És increïble estar en aquesta situació, però queda molt camí i és molt llarg.
0: Flick, que no va voler entrar a valorar qüestions sobre el Madrid, sobre els àrbitres i Vinícius i la proximitat del clàssic del 25 d'octubre, que també li van preguntar, també va elogiar Gabriel Jesús, que veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac, ja que recordem que tampoc no jugarà avui el gran golejador blaugrana en el que va de curs, Rafinha, que ja es va perdre el partit contra el Getafe. També va descansar dissabte contra el Getafe Pau Cubarsí, que avui en principi ha de ser titular i ahir va comparèixer a la roda de premsa prèvia, en Cubarsí, que també parlava de la gestió dels minuts que està tenint en aquest inici de curs.
3: Al final vinc de jugar molts partits en el Mundial com a principi de temporada i sí que el míster m'està dosificant una mica, però jo sempre estic preparat físicament, sempre m'intento cuidar al màxim per estar llest per quan hagi de competir, i ell sap que estic disposat a jugar a tots els minuts sempre perquè és el que més m'agrada.
0: El jove central també va recordar el duel contra Osimhen, l'ara davanter del Galatasaray, que ara ja va tenir en el seu debut de Champions, en què va ser l'MVP, de fet, Cubarsí, ara fa 2 anys i mig, contra el Nàpols en aquell cas, i va reconèixer també que cada vegada té més experiència malgrat la seva joventut.
3: Sí, puede ser que se haya normalizado. Al final tengo 19 años, estoy empezando, estoy viviendo muchas cosas nuevas, estoy cada vez ganando más experiencia, pero tampoco lo cojo como una excusa, sino que la edad yo creo que no es importante, que al final si estoy dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre, que es trabajar, ser yo mismo, ser competitivo e intentar hacer lo máximo para ayudar al equipo.
0: I encara sobre Cubarsí, això deia quan li preguntaven per Lamine Yamal i la pilota d'or i si ell es veia admetent públicament, com ha fet l'extrem de Mataró, que es mereix aquest gran guardó individual.
3: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray Barça de la segona jornada de fase de Lliga de Champions masculina, en principi en Cubarsí i Lamine titulars. També destaquen aquesta segona jornada un Atlètic de Madrid Manchester United, que juga avui també a les 9, i el Villarreal Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola. El Betis, que és tercer a la Lliga i pròxim rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la 9a jornada, en aquest cas de Lliga, a la segona divisió masculina, amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt gironí va obrir el marcador al minut 4 mitjançant un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capità del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol, en aquest cas de l'empat de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: Bueno, jo veig coses bones, però a la segona és molt difícil. És molt complicada i hem de seguir millorant. Jo crec que necessitem la millor versió de tots. Estem a poc a poc aconseguint que la gent entri, que entri gent nova, que això fa que sobretot tinguem molts canvis molt bons i gent que ens aporta quan surt de la banqueta, però necessitem més. I bueno, en això estem. És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Però, bueno, això és una carrera de fons i no tot és negatiu.
0: El Girona, que es queda setè amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és cinquè amb places de play-off d'ascens a primera, confirmant-se com una de les grans revelacions de la temporada de segona divisió. Més futbol. Ahir també es va completar la setena jornada de Lliga, en aquest cas a la primera federació masculina, amb un altre partit d'un altre equip català, a la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13è, amb 8 punts, els mateixos que té el Nàstic, que va només poder empatar contra el Coel Torremolinos, i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra l'Algesires a Can Dragó, i ara marca la zona de descens, amb 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté el líder del grup 2, després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i Calebre, que són segon i tercer, respectivament. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que es va endur un dels dos catalans de la jornada diumenge 1-2 contra el Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català de la jornada contra el Terrassa, retransmès per la xarxa, per cert, va acabar empatant també diumenge a 1. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Els gols continuen sent un mal de cap per Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa Futbol Club en aquest projecte 2026-2027. Es conformava l'equip agarenc amb un empat al camp de l'Olot i, tot i novament tenir oportunitats, dominar el partit i millorar el seu joc dels últims dos partits, recordem, davant Ebro i Sestao, els agarencs continuen tenint aquesta assignatura pendent, que és marcar gols. L'equip genera, però no marca. I això està penalitzant moltíssim el Terrassa en aquest inici de temporada. Escoltem a Marcos Pérez.
6: Vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido 3-4 ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo Lolote es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa.
5: Recordem que el conjunt agarenc, que és vuitè a la classificació i té un partit menys, el que es disputarà el dia 21 a les 6 de la tarda davant el Girona B.
0: Gràcies, Miqui. També en aquesta segona federació masculina, just darrere de l'Olot, hi ha el Manresa, que va sumar dissabte un valuós empat contra el segon classificat, com dèiem, el filial de l'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els vegencs van signar una de les actuacions més completes de la temporada al Municipal del Congost i van disposar de les millors ocasions per emportar-se els 3 punts. De fet, aquesta és la millor notícia d'un partit contra un equip de la part alta de la classificació, que el Manresa no només va competir, sinó que va dominar, un fet que genera seguretat a l'equip i confiança a l'afició. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja pensa en el proper partit.
8: S'enfrontem com sempre, el Manresa va a tots els camps a guanyar, a trobar 3 punts. Venim d'una bona dinàmica, d'una porteria a 0 que hem de valorar i intentar ser més precisos la setmana que ve, tant en el joc com a la finalització, per emportar-nos 3 punts i portar-nos a casa, que ens continuaran estant en una bona zona de la classificació.
7: Malgrat el repartiment de punts, l'equip vegenc confirma les bones sensacions i la seva solidesa abans d'afrontar la propera jornada de Lliga. Serà diumenge a les 12 del migdia contra el Barbastre.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, a la tercera federació masculina demà juguen els partits que es van suspendre en el seu dia pels aiguats, aquell cap de setmana. En aquest cas són 5 partits que encara queden pendents d'aquella jornada. La tercera federació masculina, estem parlant, evidentment, del grup 5, del grup on juguen els equips catalans. I un últim punt de futbol, en aquest cas per parlar del Lleida Club de Futbol, que en el seu reinici a quarta catalana, l'última categoria del futbol català federat, ha trencat el rècord de socis del segle XXI, arribant ja superant els 4.674. 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
9: Sense cap mena de dubte, la resposta social que ha tingut el nou projecte de Lleida ha superat les expectatives internes que s'havia plantejat la nova directiva del club. Dia rere dia i setmana rere setmana, les xifres que han anat actualitzant en Lleida no han parat de créixer fins aquest dilluns a la tarda, superar els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'últim curs amb el Lleida segona A, i arribant als 4.674. Tot plegat s'afegeix a la fantàstica entrada en forma de sold out en l'estrena al camp d'esports del passat diumenge. 4.723 persones van veure la golejada 8-0 de Lleida davant els Serós, i això ens porta a recuperar les paraules de l'entrenador Roger Lamesa, demanant mantenir els peus a terra al llarg de la temporada.
10: Em preocupa el que no estiguem de peus a terra, em preocupa que vulguem cada partit golejar, i el que em preocupa és que donem per fet que guanyarem i que els jugadors no tinguin el dia encertat, i que això ens porti a cometre de nou, no? Les errades no forçades, perquè no serà que no golegem, sinó que se'ns pot complicar els partits. I amb això hem de ser honestos, hem de ser curosos i hem de ser supercompetitius. Ho vaig dir abans de començar la temporada. Volem guanyar-ho tot, ens hem d'autoexigir guanyar-ho tot, però sent conscients que el futbol ens pot portar a que això no sigui així, i que el dia que passi, si passa, que no ens porti una decepció.
9: Un Lleida que aquest diumenge visitarà el Sudanell, equip que ha posat a la venda entrades a 5 euros amb un topall d'aforament d'unes 1.100 persones.

0: Gràcies, Sergi. Parlem de bàsquet perquè avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge, en aquest cas en partit d'ACB, al València, avui torna a jugar a casa, tercer partit consecutiu, amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix es troba a la part baixa d'aquesta Eurolliga, després d'haver perdut 3 dels 4 partits que ha jugat. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
1: After the wins, everything's easier.
2: El Maccabi no ha començat gairebé la temporada de l'Euroliga, però crec que ara mateix juguen un millor bàsquet. Van tenir èxit en l'últim partit contra el Milà, són un equip molt atlètic, fan molta pressió, volen utilitzar aquest físic en defensa i el seu atac, en canvi, volen jugar per controlar el ritme i utilitzar els seus avantatges amb uns jugadors interiors molt bons i molt mòbils. I aquest és un dels seus punts forts que nosaltres hem, evidentment, d'intentar neutralitzar.
1: Right now we don't think about anything.
0: Avui a 8:45 de l'espre aquest Barça Maccabi en setmana de doble jornada d'Euroliga. Els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra Olympiacos. I també avui tenen cita europea Manresa i Girona. El Kitsanas Manresa juga la tercera jornada d'Eurocup masculina a Turquia, a la pista del Basek Seir, a partir de les 6 de la tarda. Més tard el Fiat Girona ja afronta la segona jornada de FIBA Eurocup, en aquest cas el primer desplaçament europeu, en aquest cas a Bèlgica, a la pista de l'Ostende, el campió belga. Escoltem el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
3: Partit molt difícil, l'Ostende és un molt bon equip, amb molta experiència, no només a FIBA Eurocup, sinó a BCL, un dels millors, sinó el millor equip de la Lliga belga i de la VIX. Jugadors que coneixen la Lliga a saber com el Costadino o el Gillette, sempre fitxa molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Ostende Fiat Girona en handbol. Parlant de compromisos europeus, avui també juga el Freaking Granollers, la tercera jornada en aquest cas de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Tindrem dos compromisos europeus seguits contra el conjunt portuguès, el d'avui, com dèiem, a Portugal, el següent, la setmana vinent, a Granollers, en què el conjunt d'Antonio Ramà jugarà la classificació per a la següent fase. Avui el partit a 8:45 del vespre. I en waterpolo, els 5 equips catalans que jugaran la Champions femenina ja coneixen els seus rivals. Per a la fase de grups, l'Assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol, l'ha quedat enquadrat al grup A, amb dos hongaresos, l'Upse i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català, Sant Andreu i Catalunya es trobaran, tots dos equips barcelonins, també hi són el Trieste italià i el Buriak Meni grec. El Club Natació Terrassa combatirà el grup C davant del potent Olympiacos grec, el vigent campió d'Europa, també l'Etnikos grec i l'Horizonte també italià. No ha tingut gaire sort el conjunt agarenc. I finalment l'Estrelpool Sabadell jugarà al grup D amb la Roma i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros també hongarès, el vigent subcampió. Ràdio Sabadell, Àlex Gilabert.
4: El Ferencváros, la Roma i el Rapallo seran els rivals de l'Estrapol Natació Sabadell a la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, és a dir, el subcampió d'Europa i dos italians. El sorteig ha deparat un retrobament, entre altres, amb la rubinenca Bea Ortiz a Hongria des de la temporada passada. Tot plegat després de tancar abans d'ahir la fase prèvia a Can Llong en plena de victòries i passant per sobre dels rivals. 72 gols van marcar les d'Enric Arnella al Dong neerlandès, al Lille francès i en el derbi contra el Terrassa. El tècnic destaca la fam de les seves jugadores.
5: Una de les coses que més ens està agradant d'aquest equip i una de les coses que els hi vam demanar des del primer dia és que volem que tinguin gana, no? Que tinguin aquesta fam de tot, de defensar, d'atacar, de sortir la contra, d'oblidar-se del marcador. Si tenim un avantatge ampli, seguir. Si ens estan expulsant 18-17 vegades, doncs defensar. I en aquest sentit, l'ADN d'aquest equip és molt clar. Són jugadores que ho donen tot en tot moment i la veritat és d'agrair.
4: La fase de grups arrencarà el dia 31 d'aquest mes i finalitzarà el 13 de març. Com és habitual els darrers anys, només els dos primers classificats passaran als quarts de final.

0: Gràcies, Àlex. I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Santboiana va acabar empatant aquest cap de setmana a 25 a Madrid, al camp del Liceo francès, en la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina, en un partit que també va retransmetre la xarxa Més, com és habitual en els partits del Degà del rugbi estatal. En aquest cas, l'únic català que hi ha a la Divisió d'Honor masculina. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El Degà rescata dos punts als últims minuts i acaba 25-25 en un duel que havia començat guanyant 12-0 el Valdirileu. Una mala segona part fa que els madrilenys aconsegueixin remuntar el marcador fins que un últim alè dels de Sant Boi va posar l'empat definitiu. Ens valora el partit el jugador Ignasi Carbonell.
2: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
1: La Unió Esportiva Santboiana suma així 7 punts després de 3 partits, posant-se en cinquena posició de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Albert. I acabem ni més ni menys que amb dominó, perquè Salou acull aquest cap de setmana llarg al Mundial amb més de 800 participants, 816 en concret, i 17 països diferents, i domini, com és habitual, llatinoamericà. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona l'Adrià Tella.
3: El 22è Campionat Mundial de Dòmino ha viscut 4 dies de competició a Salou amb la participació de 816 jugadors de 17 països diferents. El torneig, celebrat al pavelló de Ponent, ha acabat amb domini llatinoamericà, amb Venezuela i Mèxic com a grans protagonistes. El veneçolà Carlos Marquina s'ha proclamat campió individual i també s'ha imposat en la categoria de parelles mixtes, juntament amb Jacqueline Parisi. Per equips, la victòria ha estat per a Mèxic, mentre que la delegació espanyola ha aconseguit la segona i la tercera posició en parelles mixtes. El president de la Federació Internacional de Dòmino, Manuel Oquendo, assegura que no hi ha un país rei en el dòmino, malgrat que reconeix que precisament Venezuela és un dels grans protagonistes en campionats del món.
4: No hay país rei como tal, ¿no? Pero porque tenemos campeones de todas partes del mundo, pero si vamos a señalar un país, Venezuela es un país que sobresale mucho y República Dominicana en los campeonatos mundiales.
3: Més enllà de la competició, el Mundial ha tret unes 2.000 persones entre participants i acompanyants que s'han allotjat en establiments hotelers de Salou i han contribuït a dinamitzar l'activitat turística del municipi. El campionat es traslladarà l'any vinent a Abkhàzia.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports, en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
3: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res. Ens va recordar que estem a la tardor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya. I demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
4: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Kerr.
7: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
4: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
7: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
8: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
9: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
4: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
7: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
4: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
7: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: Els esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
9: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
4: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. Estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
11: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
4: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
13: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques que públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat, i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
12: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
4: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
4: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és la ministra portaveu.
15: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
14: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
4: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
17: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
16: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
18: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
16: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
19: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
8: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
20: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
19: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
4: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
22: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
23: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
21: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
4: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
7: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
4: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
25: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
24: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: Notícies en xarxa.
4: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
11: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
26: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
11: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
4: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
21: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
0: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
4: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
1: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
3: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
1: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
4: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
21: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
5: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa.

0: Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
1: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però, a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
0: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
3: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. És moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser, pels seus 150 anys d'història, com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
6: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
5: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que ho dic amb tota la humilitat, però penso que

0: estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
1: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
2: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
1: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
4: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip a competir al màxim nivell.
3: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
1: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Major...
2: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'Ella compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
4: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res ens va recordar que estem a la tardor.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
8: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
5: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
8: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
9: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
10: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
5: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
8: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
5: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
8: Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
5: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
10: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions Masculina de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
5: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
7: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
12: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
5: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
14: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
13: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
5: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
8: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
5: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
16: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
15: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. I els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
17: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
9: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
18: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
17: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
5: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
20: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
8: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
5: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
8: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després després els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
5: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
0: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
22: Notícies en xarxa.
5: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
12: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
23: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
12: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
5: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
8: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
24: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
5: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
26: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i, sobretot, amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
25: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
5: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
8: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
1: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
8: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
5: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
4: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. El ICI al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
2: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
5: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
6: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
7: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
6: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
5: I repassem altres notícies d'avui. S'adhereixen a la campanya de bons consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
8: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
5: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
8: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
5: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
8: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
5: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
10: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
3: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
5: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
8: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
11: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
13: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
11: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
14: Jugadors que ja coneixen la Lliga, va saber com el Costadino o el Gillette han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
11: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 3:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
15: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins a
9: fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
11: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que l'Amari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de l'Amari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
3: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res. Ens va recordar que estem a la tardor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada del ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sainz és la ministra portaveu.
7: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
5: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.
4: Comença l'Hora Maresma. Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca, i avui parlem de relacions de parella. Trobar parella sembla que s'ha convertit en tot un repte. Vivim en una època en què tenim més facilitats que mai per conèixer gent, amb aplicacions de cita, xarxes socials i infinites possibilitats de connectar amb altres persones. Però, paradoxalment, establir vincles profunds i duradors sembla cada vegada més complicat. La por al compromís, les expectatives massa altes, les relacions efímeres o la sensació que sempre podem trobar algú millor han transformat la manera com ens relacionem. Així que avui posem el focus en l'amor i en les relacions de parella, en una societat on conèixer algú és més fàcil que mai, però construir una relació estable potser no ho és tant.
2: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. En Marc Tresserres ha sortit pel carrer per comprovar si és senzill o no conèixer gent fora de les aplicacions de cites, és a dir, sense internet. Bona tarda, Marc, què t'han dit?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs bé, mira, ara estaves parlant de tot això, de la dificultat, oi?, d'aconseguir trobar parella o establir vincles més profuns i duradors. I mira, et porto una bona notícia.
0: Quina?
1: Doncs bé, i és que no totes les persones, com a mínim, clar, a veure, això és amb les poques persones amb qui he pogut parlar, però sí és cert que en la majoria d'elles no va ser, bé, de fet, la majoria no, cap d'elles va ser per una aplicació de cites. I he agafat gent que ja té passada als 50 anys, direcció als 60, però també gent jove. No sé si et sorprèn aquesta dada.
0: Sí, em sorprèn bastant.
1: Doncs bé, el que farem és escoltar una miqueta aquestes maneres de conèixer que van tenir aquestes persones que hem trobat per això, per a veure si doncs, era senzill per ells o de quina manera, en aquest cas, més ben dit, van aconseguir conèixer a la parella amb la que estan ara. Comencem escoltant la primera persona.
2: Doncs ens vam conèixer quan érem joves a la discoteca Project. Però no, el típic abans que eren amics, els Hostal Ric, i bueno, ens coneixíem, però no va passar res. Cadascú es va fer la seva vida, ens vam casar i ja està. I al cap de 25 anys...
3: Ens vam retrobar en el Revolution. I mira, va sortir una mica un amor. I ara estem, durant 16 anys, estem junts.
2: Ja fa, doncs, uns 16 anys que estem junts i molt contents. Gràcies.
1: Doncs aquesta és la valoració que ens han fet, justament supercompenetrats, eh? Una història que va sorgir de primeres en un lloc simplement de coneixença i altra vegada les discoteques pel mig, que evidentment, Gemma, és una zona on sempre pots conèixer gent nova.
0: Totalment, sí, no, les discoteques són un clàssic, eh? Tot i existir avui dia altres mitjans, podríem dir que continuen sent una manera per connectar amb altres.
1: Totalment, mira, n'escoltem una altra.
4: Doncs amb la meva parella ens vam conèixer principalment per una mica en comú. Ell va conèixer la meva parella a la universitat i anys més tard, quan va canviar d'universitat i va conèixer a mi, doncs sempre ens deia que ell creia que ens podíem avenir molt bé. I tenia raó, ens va presentar, vam començar a parar per l'Instagram, vam quedar un dia i des d'aleshores que no ens hem separat, d'això ja han passat 7 anys. I l'any que ve, doncs, ens casem i, òbviament, qui ens casarà? Doncs aquest amic, que podríem dir doncs, que s'ha convertit en una peça essencial per nosaltres.
1: Doncs imagina't, eh? Ara, aquesta història, no sé si tu també tens amigues o amics que han fet una mica de Celestinos, que aquí també hi entra això,
0: sí.
1: De juntar grups en grups.
0: Jo mateixa em vaig presentar a una amiga de la universitat, s'ha casat fa ara 2 setmanes, i amb el noi amb el que es va casar el va conèixer gràcies a mi.
1: Ah, sí? També?
0: Sí.
1: Hosti, les coincidències... Però tu perquè havies estudiat amb aquest noi
0: perquè
1: o eres amic seu de fa temps?
0: Jo sortia amb un amic d'ell.
1: Bueno, això passa molt, també.
0: Sí. I ella, doncs, des de la universitat, potser et parlo que fa com 10 anys o així que estan
1: clar.
0: Junts.
1: Sí, perquè ens queda una mica lluny, ja l'etapa universitària, Gemma.
0: Ja ens queda lluny, sí.
1: Doncs va, n'escoltem una altra, a veure com es van conèixer aquesta parella. Som-hi.
5: Doncs un dia anava per Malgrat de Mar a treballar als inflables d'allà a la platja i me la vaig trobar, vaig decidir parar el cotxe, trucar-la, just el dia abans havia aconseguit el seu número de telèfon i vaig dir, espera't. I ens vam trobar, vam parlar i a partir d'aquí doncs, vam anar coneixent-nos.
1: Una mica tímid aquest noi, però vaja, molt atrevit també d'aturar el cotxe perquè havien parlat, aquí sí, Gemma, hi ha xarxes socials pel mig, ell, entenc, suposo que va ser per Instagram, suposo, que va aconseguir el seu número i quina casualitat que se la troba justament allà, en el poble, i també s'ha de ser valent, per no haver-hi parlat mai cara a cara i parar-te allà per dir-li, ei, estic aquí, què tal? Tenir aquella primera conversa que, a més, no va ser pactada, sinó que va ser perquè la va veure, bàsicament.
0: Prou valent, eh? Sí.
1: Doncs va, n'escoltem un altre, i l'últim.
6: Vaig conèixer la meva dona un dia que vaig anar a comprar pinxo pel meu gos. Ella treballa en una clínica veterinària a sota d'on viuen els meus pares, que aleshores encara vivia amb ells, i d'aquesta manera ens vam...
0: Es van conèixer i entenem que fins a dia d'avui que són feliços, sí. No? Perquè tot són històries bones.
1: De fet, no... Ah, espera't, l'àudio. És que m'havia marxat per un moment... Mira, acabem-ho d'escoltar.
6: Ella em va fer somriure, vam començar a parlar i després, doncs, de parlar d'aquí, vam començar per les xarxes i vam començar a veure'ns fora de la clínica i fins a dia d'avui.
1: Doncs sí, una altra relació, com tu dius, fins a dia d'avui, que encara es manté tot per anar a comprar el pinso del gos.
0: Déu-n'hi-do, que a vegades de situacions petites i senzilles, les històries tan importants que es creen, Marc.
1: És que de vegades és... Bueno, crec que això, no sé si ho havíem arribat a parlar amb alguns companys de l'Ona Maresma, però de no buscar-ho, no? De si sorgeix, doncs, clar, és molt fàcil dir-ho, però hi ha molta gent que diu, ostres, és que no trobo ningú amb qui connectar, ho provo amb les aplicacions de cites, no? Que suposo que en parlarem força avui al programa, i mira, de vegades és que literalment és això, no forçar-ho, i mira, t'ho trobes de cop i volta, això també és tenir sort, però ja està, que també és molt maco així, de fet.
0: Totalment. Marc, aquestes són les persones que havíem d'escoltar.
1: Sí, correcte.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies i fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Al segle XXI existeixen aplicacions per lligar, tothom en coneix, però l'Albert, des de Ràdio Palafolls, ens porta algunes que potser van una mica més enllà de trobar parella. Quines són aquestes aplicacions, Albert?
7: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Ens pregunten si és fàcil lligar al segle XXI. Doncs, miri, tenim més eines que mai. Qui més qui menys, tothom coneix les aplicacions tipus Tinder, Bumble, Hinge, Grindr, i qui digui que no, potser ens està enganyant, eh? Això sí, també estem més cansats que mai de fer swipe. Diem swipe a aquesta cosa de lliscar cap a la dreta i a l'esquerra en funció del que et sembli l'oferta. El mecanisme d'aquestes aplicacions bàsicament és això, eh? Llisca cap a un costat o cap a l'altre, si t'agrada o no. Però què passa si no et ve de gust ser un mes al catàleg? Què passa si el que tu busques és una cosa molt més concreta, que vulguis remenar només a un tipus de població molt i molt concret? Perquè sí, existeixen aplicacions d'aquest tipus, i avui us porto el rànquing de les apps de lligar més peculiars d'internet. I si alguna us interessa, podeu prendre nota. Comencem. Per començar, una aplicació per la gent del camp, que es diu Farmers Only. Està pensada per pagesos, ramaders i qualsevol persona que tingui o somiï en tenir una vida rural. El seu eslògan en anglès vindria a dir que la gent de ciutat no ho entén. Aquí no hi ha branch ni cafè d'especialitat. Aquí ho guardeu els patins elèctrics, que aquí són més de tractors. Aquesta aplicació va del món rural i així que gent de ciutat i pobles grandets, mitjans grans, aquí no tindríeu cap oportunitat. Circulin perquè aquí no hi serà. Una altra aplicació que directament canvia l'enfocament. Aquesta es diu Hater. Aquí no lligues per allò que t'agrada, sinó per allò que odies. Tu marques les coses que no suportes. La gent que mastega amb la boca oberta, per exemple. Els qui no responen als WhatsApps. La gent que surt de les rotondes pel carril interior. I ja l'aplicació et busca algú que odia el mateix. La idea és brillant, la complicitat és, de vegades, queixar-se junts i una parella basada en un odi compartit. Bueno, és romàntic a la seva manera. La segona aplicació també sabreu de què va només amb el nom, perquè es diu Tindog. El concepte és senzill. El perfil no és teu, és el del teu gos. Tu ets l'acompanyant. El protagonista és el gos, amb la seva foto, el seu nom i la seva personalitat. I tu apareixes com de fons, com el mànager d'un artista famós. La lògica té sentit. Si els gossos s'ensumen a la plaça i els propietaris acaben xerrant, i honestament, quina excusa millor per iniciar una conversa que el teu gos és molt maco, eh? El pitjor que pot passar és que li diguin que sí al gos i que a tu ni et mirin. Per aquesta aplicació canviarem fins i tot de música. Aquesta aplicació va pels friquis de la ciència-ficció. Aquesta es diu Trek Passions, l'aplicació per fans de Star Trek. Senyores i senyors, no sé si sou conscients de la magnitud, existeix una aplicació per lligar entre fanàtics de la sèrie Star Trek. No sé si ho veieu vosaltres, és poc la nau Enterprise, diplomàcia intergalàctica, etc. Només un avís, aquí es pren partit. Si ets de Star Wars, millor que no hi entris, perquè la rivalitat és històrica. I anirem a l'aplicació número 1, la més estranya de totes i que particularment em fa bastant gràcia. És una aplicació per persones que volen acariciar barbes. Es diu Blisterl, no sé si ho pronuncio bé. Blisterl. Sí, heu sentit bé. Hi ha dos tipus de perfil, els que tenen barba i les persones que volen una barba per acariciar. I res més. Imagineu la presentació. Hola, sóc l'Anna, m'agrada el cinema, viatjar i la teva mandíbula. Una aplicació on el criteri de selecció no és el cor ni el cervell, sinó la densitat capilar. I ara la pregunta del programa. Amb tot això, és més fàcil lligar al segle XXI? Doncs mireu, potser sí, tenim més opcions que mai, fins i tot pels gustos més insòlids, eh? No hi ha una paradoxa. Com més opcions tenim, més dubtem. Potser aquestes aplicacions tan de nínxol funcionen, no et donen mil perfils, et donen els que comparteixen la teva obsessió. Sigui quina sigui, te la donen. Al capdavall, lligar no és trobar algú perfecte, és trobar algú que no et miri malament quan dius que t'agraden les barbes, els gossos o Star Trek, per exemple. Moltes gràcies i molt bona sort a tothom amb el swipe.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Parlem d'amor, de relacions de parella, de lligar per internet. A continuació, en Martí Capçada ens ha preparat una secció a moda de tertúlia. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ho hem anat parlant al llarg de l'inici del programa i és que mai havíem tingut tantes maneres de conèixer gent. Aplicacions, xarxes, activitats... I, en canvi, dona la sensació que cada vegada sentim més la mateixa frase, que és que avui en dia és dificilíssim trobar parella. És perquè som més exigents, perquè tenim massa opcions, ens fa por, potser, el compromís. Ho debatem avui aquí amb els nostres tertulians, així que bona tarda a tots. Qui tenim per aquí?
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: Què tal, Marc?
3: Bona tarda.
1: I la Laura també, tenim el Marc i la Laura. I la Gemma, que també és un tema que ens donarà el seu punt de vista.
0: I tant.
1: Nois, una mica lligant-ho amb aquesta introducció, començarem, va, pel Marc, que ha sigut el primer en saludar.
2: Ai.
1: Diries que és realment més difícil trobar parella avui en dia que fa, per exemple, 30, 40 o 50 anys? O és només una sensació de la nostra societat?
2: Mira, jo penso dues coses. La primera, que tenim molts inputs, al igual que amb tot, no? Una societat consumista, fins i tot crec que som consumistes, malament per dir-ho, però jo ho veig una mica així, no tothom, evidentment, amb el tema de també buscar parelles. Hi ha tanta, entre cometes, oferta, en el sentit de poder conèixer gent per xarxes, veure gent que ni tan sols viu a prop teu, però la trobes i és tan fàcil poder-hi contactar, o també a través de cites, que és això, sembla com la llei de l'oferta i la demanda. I, evidentment, jo crec que el que passa és això, que tothom, doncs bé, té molt per triar i per decidir. I després el que passa és que, bé, jo crec que bàsicament, la gent diu, val, estic bé amb algú, però ja a la mínima que passa alguna cosa, que no t'hi entens, torno a dir, no tothom, però hi ha gent que, bé, doncs és igual, ja parlo amb algú altre per distreure'm, per passar el meu dia a dia, per tenir converses altre cop noves, i conec gent així. Llavors això em sembla bastant, bastant trist. I després m'havies dit si fa 30 o 40 anys era més fàcil, m'havies dit?
1: Sí, també? Correcte.
2: Respondré ràpid, perquè si no els companys... jo crec que no, realment. El que passa que la part negativa d'abans és que estaves, entre cometes, obligat a fer casaments ja obligats per la teva família, o simplement ja quan et casaves estava tan mal vist, sobretot com a dona, haver-te de separar d'aquella persona, que al final era impossible. Llavors, clar que no podies conèixer altra gent, però segur, seguríssim, que si la societat hagués sigut diferent i més lliure per tothom i menys de jutjar, segur que a dècades enrere també la gent hagués canviat molt més de parella, i tant.
1: Carai, Marc, crec que molta gent de la que ens estigui escoltant s'haurà sentit identificada amb aquesta reflexió i amb aquest pensament. Donem pas ara a la Laura Espanyol perquè, bueno, ens ho dirà ella, no vull ser intrusiu, però

0: Però sí que es veu que tenim aquesta interioritzat que, no, que les coses no es poden arreglar, que en qualsevol cosa, per molt petita que sigui, hi ha canviar de parella, i realment una parella és una construcció dia a dia, i tu vas parlant i vas treballant-ho i vas cuidant aquell vincle, perquè realment si no es cuida no el perds, que sento que és el que hem perdut una mica com a societat, de cuidar els vincles, ja no només parelles, sinó amistat, però bueno, avui ens centrem en parelles. No?
1: Estic tan a favor del que estàs dient, Laura, i me n'alegro molt que la teva relació sigui de 10 anys, perquè això significa que aquí hi ha molt de treball pel mig, i segur que ja han tingut les seves situacions, més bones o menys, però ja seguiu.
0: Sí, sí, realment.
2: La veritat és que aquesta situació de la Laura, com tu bé has dit, Marc, vull dir, sorprenentment ens pot semblar, doncs, poc comuna, quan fa uns anys, precisament, era tot el contrari, perquè moltes parelles sí que eren per tota la vida. Creieu, companys, que això també pot ser perquè busquem una parella, o bé busquem la parella perfecta? O també us formulo una altra pregunta annexa amb aquesta. Creieu que no tenir-ne és un fracàs? O una opció tan vàlida com qualsevol altra? Comencem per tu, Marc.
1: Aquesta última pregunta, jo crec que no és un fracàs, però jo sí que considero que hi ha gent que ho pensa, perquè ens posem com sempre el tema dels tempos de tenir parella, perquè ja som, entre cometes, grans. És curiós perquè, per exemple, 30 anys, que són els que faré jo l'any que ve, dius, ui, ja hauries de tenir parella, o pensar en els fills, no sé què, però si jo morís, ui, amor molt jove. Bé, clar, és que sóc jove. Llavors, amb el tema de parella, igual, jo crec que els tempos els ha de marcar cadascú en funció del que conegui. I, evidentment, segur que tots coneixem gent que ha estat amb altres persones, però als 50 torna a tenir una parella. I aquella potser és amb la qui, per lo que sigui, doncs va bé i acaba, no? I llavors, jo crec que no és cap fracàs, i cadascú té els seus tempos i la sort de conèixer gent amb qui t'hi entenguis i qui no. I l'altra pregunta, Martí, no sé quina era, perdona.
2: Bé, no, una mica preguntava si creieu que potser aquesta desavinença en tenir una parella per tota la vida és perquè busquem la perfecció absoluta en aquella persona.
1: Sí, jo crec que sí, i va lligat, i ho diré molt ràpid, al que he comentat abans, d'aquest, entre cometes, consumisme de sempre hi ha, com ha dit la Laura també, alguna cosa millor que t'estàs perdent. Per tant, sí, jo sé de gent, que li passa això. I aquí crec que és on hi ha el problema, perquè després es lluita poc. No tothom, com la Laura, per exemple, o altres persones, però que es lluita poc.
2: Estic d'acord, jo amb el que dius, Marc. No sé si tu, Laura, tens una opinió, ho comparteixes també amb el que diu el Marc?
0: Sí, totalment, comparteixo el que ha dit en Marc.
2: Bé, jo recomano, ara això va una mica fora de guió, però recomano un llibre de Sigmund Bauman que es diu Amor Líquido, que precisament va de tots aquests temes, de les múltiples opcions, del ventall d'opcions que tenim avui en dia, i que precisament el fet d'intentar buscar aquesta perfecció i el tenir aquest ventall ens fa no acabar de trobar alguns, la Laura no és el cas i esperem que sigui per tota la vida, aquesta opció definitiva. I és que us diria que potser no és més difícil, sinó que deixem-ho amb què és diferent. Però amb aplicacions o sense, està clar que les ganes de compartir la vida amb algú continuen sent les de sempre. Així que gràcies, companys, per la mini tertúlia, i també a tots els oients per escoltar-nos.
1: Gràcies, Martí.
0: Merci.
3: Gràcies, Martí. I avui també parlem amb en Pau Bartrolí, creador de Cites Ràpides, en una època, com tots sabem, marcada per les aplicacions de cites, les xarxes socials i les noves maneres de relacionar-nos. Reflexionem sobre com ha canviat la manera de conèixer gent i establir vincles sentimentals. També parlem de les dificultats que poden sorgir a l'hora de trobar parella, del paper que juga la tecnologia en les relacions i de si les trobades cara a cara han perdut protagonisme davant les pantalles. Endavant, Sergi.
4: Molt bé, doncs avui parlem amb Pau Bartrolí. Què tal, com estàs?
5: Bé, com esteu?
4: Bé, Pau, avui parlem sobre un tema una mica delicat, podríem dir, avui en dia, que és el fet de trobar parella. I què millor que preguntar-t'ho a tu, però abans, no sé si em podries fer 5 cèntims de què Cites Ràpides, sobretot també per la gent que encara no ho coneix?
5: Sí, va bastant lligat, eh? Va bastant lligat el tema. Nosaltres som un grup d'amics que ens vam adonar que conèixer parella actualment doncs no és fàcil, i arran d'això vam crear aquesta web, que és citesràpides.cat, que el que fem és

0: organitzar trobades precisament per això, amb la voluntat de conèixer noves amistats i de conèixer gent que també està soltera, que està oberta a l'amor, està oberta també a tenir amistats i, per tant, doncs, afavorir que hi hagi aquests contactes i aquestes sinergies.
1: Ara sí, de cara a barraca, llenço la pregunta. Pau, és més difícil trobar parella avui en dia?
0: Jo et diria que sí, depenent amb què ho estem comparant, no? Més difícil que quan, no? Depèn. Però sí que és cert que en els temps en els que vivim ara estem moltes hores doncs a la feina o treballant al darrere d'una pantalla i això fa que hi hagi menys possibilitats d'interactuar doncs, de la manera més natural del món, que és cara a cara, no? Potser fa anys enrere doncs, era més habitual doncs, quedar amb els amics al carrer o hi havia tot qualsevol tipus d'acte social era fora de casa, o sigui, era molt difícil que tu poguessis parlar amb els teus amics si no els veies en directe, no? A partir de que van aparèixer els mòbils i no diem ja d'internet, els WhatsApps, doncs tot això ha canviat moltíssim. Per tant, sí, pot ser que ara darrere d'aquestes noves apps o aquestes noves formes d'interactuar ens pot semblar que estem més connectats que mai, però en veritat tinc la sensació que estem una mica més desconnectats que mai, no? Perquè sempre ho hem comentat des del psicoterapia.cat que la millor manera de connectar amb algú altre és en persona i és cara a cara. Per això és difícil actualment.
1: Una cosa curiosa és que, bé, ho comentàvem una mica, no? El fet d'aquesta vergonya, no? Del cara a cara, però al final el jovent d'avui en dia, doncs, és inevitable que, degut a les xarxes socials, doncs, les utilitzi amb més freqüència i a partir d'aquí, doncs, trobin parella per les xarxes socials, no? Al final parlem una mica de perdre aquesta vergonya, no? De deixar de banda les xarxes socials i començar, doncs, a parlar cara a cara una mica, que és el que proposeu vosaltres des de Cites Ràpides.
0: Sens dubte. Al final, jo crec que el que és molt fàcil a les xarxes socials és obrir un perfil. Això és molt fàcil. I marcar sí, no, sí, no, sí, no, això és molt fàcil. Establir una conversa, tenir una primera cita presencial i connectar, tot això ja és una altra història. Per tant, i aquí, en aquest cas sí que és molt més difícil, no? Per això et dic que al final vergonya, o sigui, els 5 minuts primers de tenir una cita, tothom del món té una mica de vergonya, però és que tothom, i això ha sigut durant tota la vida. Clar, refugiar-te darrere d'un... o apalancar-te més del compte darrere d'una xarxa social, clar, com més tardes a ensenyar qui ets, més tardes també a connectar. I al final també una de les situacions més violentes que hem comentat més d'una vegada amb els amics és si tu xateges moltes hores o molts dies amb una persona que encara no t'has vist mai, no li has sentit la veu, com més temps passa fins que arribi el dia, més nerviós estàs aquell dia que la veus. En canvi, quedar més aviat, més desenfadat, poden ser una manera, les xarxes, de fer una primera connexió ràpida, però després el partit on es juga és cara a cara. I això és doncs, una mica el que afavoreix els cites ràpides directament, no? De dir, doncs, s'ho de jugar, però al camp de futbol, en persona, no? En directe, i d'això tracta.
1: Pau, per acabar, m'agradaria proposar-te res, una situació, a veure com tu respondries. Imagina't que se t'apropa un dia doncs, una persona tímida, sobretot tímida al parlar cara a cara, que normalment, quan ha de parlar amb gent, doncs, utilitza les xarxes socials o el WhatsApp, no? Què li diries tu o quines recomanacions li donaries doncs, perquè s'atrevís més a parlar doncs, amb persones cara a cara una mica doncs, o presentar-se fins i tot a uns cites ràpides?
0: Que no tinguis por, no tinguis por perquè si no ensenyes qui ets, és impossible que els agradi qui ets, saps? Llavors no es tracta ni de fer un personatge ni de fer veure que ets com el de les pel·lícules o que t'agradaria ser un altre. Ets qui ets especial per això, ets únic per això i es tracta de mostrar-ho i deixar-ho anar. I quan fas aquest petit canvi de xip, Doncs és quan la màgia es dona, quan la gent del teu voltant et veu segur, et veu brillar, et veu el teu lloc, et veu que ets com ets, ho respecta, i a partir d'aquí ja pot arribar tota la resta.
1: Molt bé, Pau, doncs res, moltíssimes gràcies i des d'aquí animem a tothom que és tímid o que no s'atreveix, doncs que s'animi a o al cites ràpides o simplement a quedar amb la persona que estima o que simplement vol ser amic d'ella o ell i que tiri endavant.
0: Això mateix. Obrim el cor i amb el cor obert arriba la màgia.
1: Perfecte, Pau, doncs res,
0: A
1: gràcies, eh?
0: vosaltres, a reveure.
2: I arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica torna a estar dominada, bàsicament, pel temps estable i per l'ambient força assolellat. Si bé tindrem alguns núvols, seran núvols baixos, poc importants, que no deixaran precipitacions, amb vents que ho faran febles també, de mar cap a terra, i situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures continuen molt suaus després de la refrescada de la setmana passada. Les temperatures s'han anat recuperant i tornem a tenir un ambient molt, molt suau per l'època de l'any. De cara a demà tot ha de continuar més o menys igual, amb alguns núvols més, també s'hi afegiran núvols alts i alguns núvols mitjans. Tot plegat farà que hi hagi un cert ressol, però en qualsevol cas doncs no esperem precipitacions. I les temperatures de cara a demà tampoc han d'experimentar canvis importants.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, seguim avançant. Aquesta hora, com sempre, el que fem és el repàs a les xarxes socials. Avui amb en Dani Grau, des de Canet. Dani, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Destaquem primer alguna cosa important a conèixer avui que passi al Maresme.
5: Doncs després d'aquest pont, recordar que l'Arenys doncs, de Mar està actiu des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre. Fa 31 anys que es fa aquesta cita gastronòmica. El creador va ser el meu amic, el regidor Benet Maimí, de Promoció Econòmica d'Arenys de Mar, l'any 1995. I va buscar un producte bo i més o menys no barat, però sí assequible a les butxaques, per fer aquestes jornades gastronòmiques que s'han consolidat i que són una cita anual a l'Arenys de Mar ineludible, podríem dir. La majoria de restaurants, o per no dir tots, doncs tenen un menú especial durant un mes en relació a plats on el calamar és el protagonista.
2: Molt bé. I al món, què passa?
5: Doncs mira, sortia de casa i la veritat és que no m'he mirat perquè m'he quedat impactat. Sortia de casa cap a la ràdio i m'he quedat esparverat, m'ha semblat positiu. Els testimonis de Jehovà han decidit que a partir d'ara poden rebre sang. Aquest és un pas històric, aquesta decisió ha creat polèmica dins en aquesta comunitat perquè molts creients testimonis de Jehovà han mort per negar-se a rebre sang perquè ho tenien prohibit per un precepte d'aquesta religió. Ara, doncs, a partir d'ara poden rebre sang, cosa que...
2: Bueno, un abans i un després, eh?
5: M'he quedat esperbarat i per positiu, eh? Vull dir, no...
2: Millor, millor, una bona notícia.
5: És una història... no sé si congregació, grup, no sé com catalogar-lo, amb tots els respectes per tothom, però com que és un tema mundial, evidentment, doncs, és per...
2: Per fer-se ressò.
5: Posar-ho majúscules,
2: clar, clar.
5: Evidentment.
2: I el tema curiós, Dani?
5: Doncs prop d'un milió de persones han batut el rècord de Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella, Vella de Vell, de, diguéssim, de jubilat, en ve baixa, a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi de la Ràpita, que també tenen bon peix i bon menjar.
2: Perfecte. Molt bé. Dani, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: T'agrada el peix o ets més de carn?
2: Molt bé, una pregunta fàcil, ràpida i que podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Dani, gràcies, fins ara.
5: Adeu, adeu.
2: I un dimarts més viatgem en el temps cap a l'any de la Picó. Anem a l'any 1959 i ho fem, com sempre, amb Ràdio Arenys i l'Oriol Leo.
6: Doncs sí, Gemma, bona tarda. Mira, avui fem un repàs a aquesta data, ho deies molt bé, l'any 1959, i això ho farem gràcies als companys Montse Comí i Jaume Casanovas, que ja els tenim a punt. Molt bona tarda.
7: Què tal, Oriol i companyia? Bon dia. Bon dia també a tota la comarca del Maresme, que avui ens està sentint.
8: Molt bones, Oriol, i l'equip que ens acompanya.
7: Voleu saber què va passar, o algunes de les coses que van passar al 1959? Doncs escolteu l'any de la Picó. El 15 de febrer de 1959, Televisió Espanyola feia des de Barcelona una primera missió de prova, el partit entre el Barça i el Real Madrid. Uns mesos després, el 14 de juliol, s'inauguraven oficialment els estudis de Miramar a Montjuïc, amb el programa Balcón del Mediterráneo.
8: Aquells estudis, instal·lats a l'antic palauet de Miramar, es convertirien en el segon gran centre de producció de Televisió Espanyola després de Madrid. La primera emissió va començar amb la veu del locutor José Luis Barcelona, que saludava els espectadors amb un «Buenas tardes desde el balcón del Mediterráneo» i incluïa música, danses i diversos actes de la ciutat.
7: Miramar va ser molt més que uns estudis de televisió. Barcelona es convertia en un important centre de producció de televisió espanyola i poc després tindria també un paper fonamental en les connexions internacionals amb la xarxa d'Eurovisió. Però aquesta història la deixarem pels propers anys. Doe, a deer, a
8: female deer. El 1959 s'estrenava a Broadway The Sound of Music, Somriures i llàgrimes, amb música de Richard Rodgers i lletres d'Oscar Hammerstein, segon. La Maria que interpretava Mary Martin no era un personatge inventat. Havia existit de debò i era Maria Augusta von Trapp, una jove postulant que havia entrat a un convent austríac i que va acabar fent de professora dels fills del capità Georg von Trapp.
7: Però la història real té alguna diferència amb la que ens van explicar a la pel·lícula. Maria es va casar amb Georg el 1927 i va acabar formant part d'una família nombrosa. Els fills van cantar junts i amb el temps els von Trapp es van convertir en un grup musical conegut internacionalment. Quan Alemanya va annexionar Àustria el 1938, la família va marxar del país i finalment es va establir als Estats Units.
8: I sí, van fugir dels nazis, però no ho van fer escapant secretament a peu per les muntanyes cap a Suïssa, com veiem al cinema. Aquesta és una de les llicències de la ficció. La història real, dels von Trapp, també va ser extraordinària, però Broadway i Hollywood la van convertir en aquella història que tots coneixem.
7: El 1959, Barcelona va viure una d'aquelles nits que queden a la història del Liceu. El 17 de maig, Maria Callas actuava per primera i també única vegada al Gran Teatre del Liceu. No hi representava una òpera sencera, sinó que hi oferia un recital, acompanyada per l'Orquestra Simfònica del Liceu i dirigida per Nicolás Rechino.
8: El programa reunia fragments d'òperes com Don Carlo, Mefistòfeles, El barber de Sevilla, La Bohème, Tosca i Il Pirata. Callas estava en el punt més alt de la seva fama internacional i aquella actuació va provocar una expectació extraordinària. El públic barceloní la va aclamar i la premsa de l'època va parlar d'un gran esdeveniment operístic.
7: Però hi ha una dada que fa que aquesta visita encara sigui més especial. Tot i la seva enorme relació amb el món de l'òpera i amb Barcelona, Maria Callas no va tornar a actuar mai més al Liceu. Aquella nit de 1959 va ser, per tant, la seva única actuació al Gran Teatre barceloní.
8: Goldfinger. I el 1959, Ian Fleming publicava Goldfinger, la setena novel·la de James Bond, amb Auric Goldfinger com a enemic de 007. Va aparèixer el 23 de març i va ser un èxit de vendes gairebé immediat.
7: Doncs mira, nosaltres direm adeu escoltant la banda sonora de Goldfinger, amb Shirley Bassey, tot i que no és de 1959, però mira, ens permetem la llicència. Adeu-siau i tornarem la setmana que ve.

0: Doncs ja veus, Gemma, hem repassat un altre any, en aquest cas, el 1959. Jo em quedo amb tot el que han explicat amb la família Trapp, aquesta de Sonrises i Làgrimes, que, mira, m'ha agradat això que han explicat.
1: Molt bé, Oriol, com sempre, una secció fantàstica. Gràcies per la feina feta fins ara.
0: Moltes gràcies.

0: Avui us portem un nou episodi de llibres a l'Hora Maresma. Com cada setmana, la Mar Arenaza ens acompanya per descobrir noves lectures i reflexionar sobre els temes que ens proposen. Avui ens posem una mica romàntics amb l'Art d'estimar, un llibre que ens convida a reflexionar sobre l'amor, les relacions de parella i la manera com ens vinculem amb els altres.
1: Bé, doncs tornem a parlar de llibres cada dimarts, com sempre, amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
2: Bé, gràcies.
1: Bé, va, introduïm el tema d'avui, un tema... Sempre parlo de temes delicats. Cada dimarts toquen temes delicats.
2: Per què?
1: I avui és un tema... Bueno, si és difícil trobar parella avui en dia, i per parlar d'aquest tema, que és molt interessant, doncs ens portes un llibre. Quin llibre?
2: Bueno, és un llibre de tota la vida. L'art d'estimar d'Erik Fromm, que ara tothom dirà, anda, sí, clar, tal... Però trobo que és un llibre que, sí, tothom l'ha mirat, l'ha fullejat, l'ha llegit i tal, però que s'hi ha de tornar cada X temps, crec jo, no? Vull dir, perquè sempre hi ha coses que se t'escapen o coses que has après pel camí, dius, anda, pues, és veritat.
1: És un llibre curtet, pel que veig, o sigui, és fàcil de llegir, en aquest cas.
2: Sí, és fàcil de llegir, ell era psicòleg, sociòleg, que, bueno, i tot, és un llibre molt interessant sobre...
1: Tot el que acaba en òleg.
2: Òleg, sí, arqueòleg, segur que
1: bueno,
2: també.
1: Ojo. Arqueòleg de l'amor, no?
2: De l'amor, sí.
1: Que bé que ha quedat, això.
2: Sí, sí.
1: I veig que tens una pàgina amb un punt marcat.
2: Ah, sí, és que l'he obert així de casualitat, allò en plan, a veure què posa. I diu, estimar algú és l'actualització i la concentració de la capacitat d'estimar. O sigui, és com un perfum, no? És allò, concentrar-ho tot en allà i... I continua. L'afirmació bàsica continguda en l'amor està dirigida cap a la persona estimada com una encarnació de les qualitats essencialment humanes.
1: Carai.
2: Sí, sí, no, és sèrio.
1: Veig que el llibre és curt, però té paraules que poder no són fàcils per tothom, perquè són, al final ell era, com has dit, no? Sociòleg, psicòleg, utilitzen paraules doncs, més tècniques.
2: Sí, però és un llibre en si bastant pràctic, no? Perquè a vegades l'amor tot és una, és com tan abstracte, no? Què vol dir això, no? O què necessitem, o què busquem en una parella, o per què ens costa trobar parella, no? Tenim amor, volem amor, donem amor?
1: Exacte, sí, sí.
2: Nosaltres, a vegades, jo crec que ens fem una miqueta del lío, també, no? Mm.
1: De fet, volia entrar-hi, la pregunta, fora del llibre. No sé què en penses tu, de si és més fàcil o més difícil avui en dia, doncs, trobar l'amor. Jo ho tinc claríssim,
2: Jo crec que no crec que sigui més fàcil o més difícil que sempre.
1: O sigui, que equilibres la balança, pel
2: jo
1: que
2: crec
1: veig.
2: Que sí. Jo crec que sí, perquè també tenim molts més mitjans per conèixer les persones.
1: Aquí és el que anava a dir jo, no? Que per culpa dels mitjans jo crec que és més difícil trobar parella, perquè no és el mateix parlar per xarxes o per WhatsApp que no pas parlar en persona o veure la persona. Parlo des de la meva experiència pròpia.
2: No.
1: La parella que he tingut ha sigut per contacte visual i físic, vull dir que...
2: És que això hauria de ser com el més, no? Però clar, hi ha tantes possibilitats i...
1: Per això és més difícil, crec jo, no?
2: No ho sé. Suposo que té les seves contrapartides, no? Perquè abans que només podies conèixer la gent del poble del costat o de que fossin parents d'algú que tu coneixes, saps? Jo també, allò era un altre extrem, no?
1: Bé, abans la gent sortia més en el sentit de quedar... Amb més gent, no?
2: Sí.
1: Per jugar o per fer el que sigui,
2: I ara poder, doncs... per passar el dia fora de casa, de vegades,
1: O ara, cada poder, ara, doncs, la gent té el seu món, no?
2: Sí, és que hi ha les dues idees, no? Que tenim moltes capacitats, però ara mateix estem més aïllats.
1: Sí, correcte.
2: I vivim més de fantasies.
1: Sí. Exacte.
2: Que és tot el contrari que diu aquest llibre, precisament, no? De no recórrer a les fantasies ni als idealitzacions, no? Sinó connectar tu amb el teu amor i poder donar i rebre amor d'una altra persona, perquè també a vegades costa rebre,
1: I donar.
2: I donar.
1: O sigui, que... ha de ser les dues parts, jo crec que aquí és l'important. Al final, doncs, aquest llibre... sobretot va bé per reflexionar sobre el tema de l'amor. Entenc que amor... no només amor de parella, sinó també familiar o amor d'amic.
2: Clar.
1: No? Que poc se'n parla d'aquests amors.
2: Clar.
1: Fins i tot l'amor propi.
2: Sí, clar. Perquè és un sentiment molt profund, també, no? De connexió amb la vida en si, no? I amb l'alegria I sempre estem tan preocupats i tan traumats, uh-huh, no? Que sí, a vegades costa molt de trobar aquest lloc.
1: Mira, abans de que se'ns acabi el temps, que queda res, un minut i mig, et vull fer una pregunta abans de qui li recomanaries el llibre, que sí, per tu, quin amor és més important? A l'amor familiar, a l'amor en parella, l'amor d'amics, l'amor personal...
2: És amor.
1: Vale, l'amor.
2: L'amor.
1: Vale.
2: L'amor. Perfecte. Llavors hi ha diferents, però és l'amor. Si no tens amor, ja no.
1: Perfecte.
2: Amor.
1: Ara sí, a qui li recomanaries aquest llibre?
2: Pues a qualsevol persona que vulgui saber què és l'amor.
1: Vale. Perfecte. Val? Així de fàcil.
2: Sí, tal qual. Perquè què? És molt més complexa del que sembla, eh? Mm. No és... No.
1: Saber què és o com funciona, o... Com trobar? Perquè és diferent.
2: Què és? Perquè si saps el que és, el pots trobar i el pots donar.
1: Ja està, acabem així, Mar. Espectacular. Res, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Esperem que la gent doncs trobi l'amor i sigui feliç i tot allò que comporta. Ens veiem la setmana que ve, Mar.
2: Val.
0: Vinga, arribem a la part final del programa. Els tastets de llengua d'avui els dedicarem als colors, en concret als colors de la tardor. Ens ho explica la Gemma Martínez, del CNL Maresme.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, en aquest cas la Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística. El programa d'avui el dedicarem a els colors, i en especial, ja que ens trobem en plena tardor, parlarem dels colors així més típics de la tardor. Us podreu imaginar els que són, ja que són uns clàssics, però no em vull avançar, ja que per això tenim aquí la Gemma, i ella ens n'explicarà curiositats. Així que, bona tarda, Gemma.
4: Bona tarda, Martí.
3: A veure, què ens tens a dir sobre aquests colors? I quins són, per començar?
4: Sí, exacte. Sabeu que sempre intentem fer tastets de llengua contextualitzats en el moment de l'any, i avui portem un tastet de llengua que parlarà de l'origen d'alguns colors tardorencs. Són l'ocre, el groc, el marró... Si et sembla, comencem?
3: Comencem. Amb quin comencem, d'aquests?
4: Amb ocre.
3: Amb l'ocre, perfecte.
4: El mot ocre és un mot d'origen grec, que vol dir groc, que ens ha arribat al català, però a través del llatí. Així mateix, el color groc també és un mot grec que vol dir safrà.
3: Mm.
4: El safrà és groc.
3: Clar.
4: L'espècie. I pel que fa al marró, és un mot que ve del francès i que en francès vol dir castanya, que és precisament el color característic d'aquest fruit tan tardorenc.
3: Molt bé, mira, o sigui, una mica amb els colors ja passa, això és com la taronja, que
4: clar,
3: és taronja, la castanya, la marró... Molt bé, a veure, què més tenim?
4: Si seguim amb el fil del marró i la castanya, volem fer-vos notar que, evidentment, per referir-nos a la tonalitat d'aquest color que prenen els cabells, parlem de color castany, eh? No diem que té els cabells marrons, sinó que és castany o té els cabells castanys. Evidentment, fent referència al color marró del fruit tardorenc.
3: Cert, cert, cert.
4: Mm? I d'aquí mateix també ve la paraula castanyada, que és la festivitat que celebrem a Catalunya per Tots Sants, la festa popular que s'esdevé per Tots Sants. I finalment, per tancar una miqueta aquest tastet de tardor, parlarem dels bolets. Joan Coromines, que és el gran referent de l'etimologia catalana, sobre els bolets va puntualitzar: és un fet ben conegut que, d'entre tots els països europeus, Catalunya és la nació on, junt amb altres zones occitanes del sud, es fa, de molt, el més gran consum culinari de bolets, que tant a la major part d'Espanya com en altres països són mirats amb desconfiança exagerada. És a dir, a la tardor, a Catalunya, això tan típic d'anar a buscar bolets, que cada cop n'hi ha més, i caçar bolets, i s'han fet programes, i tothom surt a buscar bolets, clar, és una cosa molt catalana, perquè és veritat que a la resta d'Espanya i pràcticament a molts llocs d'Europa no se'n mengen i no són tan apreciats com aquí.
3: És veritat, eh? Tens raó, que és algo molt nostre, i jo que vinc de poble, de fet, de zones d'allà al Berguedà, que se'n fan molts, hi ha gent que ho té com una religió, l'anar a buscar bolets, i que els llocs on se'n fan no ho volen dir a ningú, i bueno, és tot un món.
4: I el fet que hi hagi tanta afició i tanta varietat provoca que també hi hagi un gran vocabulari específic dels bolets, no? I que tinguem un nom per cada bolet diferent, no? Això ho explica la sociolingüística. En altres llocs on no se'n cullen perquè no se'n mengen, tenen una única paraula, que és bolet.
3: Clar.
4: Punt. I aquí, doncs, tenim, evidentment, rovellons, rossinyols, trompetes de la mort, i tenim un gran vocabulari per fer referència a cada tipus de bolet.
3: Sí, això és tot un tema que també donaria per un tastet sencer. Però en aquest cas, en el tastet d'avui, ens queda un minutet i mig, més o menys, dos minutets, i aprofitarem per omplir-ho sobre el voluntariat per la llengua, que ja la gent l'hauria de conèixer, però per qui no el conegui, Gemma, què hi podem trobar en aquest voluntariat o quina crida volem fer per la gent?
4: Doncs sí, us volem recordar que aquí al Centre de Normalització Lingüística del Maresme, és a dir, a tota la comarca, tenim en marxa el voluntariat per la llengua, que consisteix en fer parelles lingüístiques entre un voluntari que parla català i un aprenent, doncs, que com el seu nom indica, n'està aprenent. En què consisteix? Doncs en quedar una hora a la setmana en algun lloc, diguéssim, públic, per anar a fer un cafè, passejar, per practicar la conversa en català i ajudar a una persona que n'està aprenent a agafar més confiança, perdre la vergonya, agafar més agilitat, i, en definitiva, doncs, també conèixer altres persones d'altres llocs del món o d'altres realitats, que això també és molt enriquidor. Sempre, Martí, sempre us ho dic, estem buscant voluntaris, tenim molta demanda de persones que aprenen català, que volen fer una parella lingüística, per tant, si algú té una estoneta lliure a la setmana, que es posi en contacte amb nosaltres per algun canal, Instagram, telèfon, correu, i buscarem una persona amb qui poder, doncs, fer una parella lingüística.
3: Perfecte, doncs animem a tothom, ja que no hi ha millor manera que aprendre el català i, a més, doncs, conèixer gent nova, amics o el que surti d'allà. Així que, Gemma Martínez, moltes gràcies pel programa d'avui i ens escoltem el següent.
4: Adéu!
0: I gràcies també a tots vosaltres. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adéu.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers amb via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens a alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
2: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
1: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Stop ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
3: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
4: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etc., perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olímpia, a l'Olímpia, a l'Olimpià, aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner, i jo sortirem al Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Això és la meva... Aquesta és la meva actualitat. Ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
0: Sí, digui.
5: Amb la Conxita Català, si us plau.
0: Sí, servidora, amb qui parlo?
5: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades. Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
0: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Ràdio 54, felicitats pel programa!
5: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
0: sí,
5: que...
0: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
5: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
0: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Doncs pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
5: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
0: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
5: Ara sí que
0: ara
5: sí.
0: Ara sí, perquè... Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que partin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
5: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
0: Que us escolto cada tarda! Sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54. Jo cada tarda, a les 4, ho connecto. Us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres. I tal, és com si forméssiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja els convidaré.
5: Ah, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: El llibre és una mica això, experiència personal, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent.
5: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit ostres, ara no sé cap on te tiro.
0: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara em doncs posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari... És que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa de ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir la mira sana. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no, ofereixo tallers individuals i grupals, perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
5: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu, si l'ha perdut, no?
0: Clar, és això. Jo sempre acompanyo l'Andreu, eh? I va marxar, però sempre està present.
5: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
0: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que, clar, alguna cosa li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalia també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? La Rosalia, després del tra-tra, puta mare, que evolucionant, i la nena fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalia m'agrada, eh? Les lletres.
5: Sí?
0: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
5: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
0: Doncs pues mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 les... Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i dimarts, que també l'escoltaria.
5: No donis idees.
0: Això és una ferrament que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura. Observar. Jo què sé, hi havia la tórtora, com bé. Pues mirar-la, com vola. Com piula, eh? És tot això. Com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen «Ui, ets com un huracà». Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? Conxita... Has de poder observar això, eh?
5: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
0: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamado, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, eh? Explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers. Hi havia gent que se comprava el llibre. I a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i jo els hi enviava l'energia.
5: Molt bé. Escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
0: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries. I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs pues estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la farxetera, amb la carnicera, o amb tots plegats.
5: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:15 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
0: Allà, a Cornellà, estaré. Sí, pot ser que allarguem més, eh? Ai, espera, tant, Anna, que arriba la nebudeta!
5: Ai, nena! La Gisela!
0: Ha passat que no venies avui! Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
5: Ah,
0: així
5: doncs...
0: us la saluda.
5: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita, una abraçada molt forta.
0: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanto d'això.
5: Gràcies.
0: Escolta...
5: Sí.
0: Ah, ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
5: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
0: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a l'escenari així sempre ens trobem, comentem... Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
5: Sí, ens ho ha dit.
0: Programa, eh?
5: Ens ho ha dit, ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots.
0: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
5: molt
0: xoc,
5: bé.
0: Sí.
5: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
0: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé. No em queixo.
5: Escolta'm una cosa. Nosaltres volíem parlar d'aquesta... No en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
0: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar el clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
5: Amb grans noms, amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
0: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta. O sigui, has d'anar tu ideant una mica i dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, en res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
5: Sí, molt.
0: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja els diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
5: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
0: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'ha anat calant. I la Conxita va sorgir jugant. O sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària. I després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més. Vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada. I després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer o qui ho pot fer, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
5: La tieta, no?
0: Totalment, sí, sí, sí, totalment.
5: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit jaqueta, perles al coll,
0: sí.
5: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
0: Jo crec que jo vaig arribar allà, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'he de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
5: Clar, per posar-te en situació.
0: El traje vaig suar.
5: Clar, clar.
0: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
5: I el que té una història... Ai, perdó, digues.
0: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i diran la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
5: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
0: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca... Jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenyo i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares.

0: segueixi escoltant-nos.
1: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
0: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
1: Perfecte, convidats a teu.
0: Una abraçada a totes, abraçada, a totes dues.
1: Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Culturra amb la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que conrea el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé. Bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies. Bastant per consum propi. I bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors. I després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-ho.
1: Pol, i aquestes llavors, que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita, en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat doncs de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit

0: i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí, amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
1: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
0: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
1: és
0: més
1: poter.
0: Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
1: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
0: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
1: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics. No?
0: Sí,
1: bueno, fons?
0: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
2: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
0: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim, és que es tornen una mica addictes. Ja després és com, vull mandó. I, de fet, li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
2: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
0: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
1: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
0: exacte.
1: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
0: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui, si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment en el meu l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no?, perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
1: Sembla fàcil, sí.
2: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
0: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
1: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu o podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos. Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
2: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
1: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, no sé que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
0: exacte,
1: el Pol abans.
0: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
2: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
0: Perquè sí,
2: em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
1: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
2: franc,
1: cru. Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
0: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també, perquè després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
1: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
2: Ah,
1: i
2: sí?
1: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
2: Ostres, i tant.
0: No? Exacte, sí.
1: Sí?
2: Doncs
1: parlant
2: apuntat,
1: de paisatge.
2: Apuntat, sí, sí, apuntat. Sí, sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme, també. Vindré a tastar-lo. Ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
1: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. Oh.
3: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: acompanyen de gol a món. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob en fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne.
1: Sí, haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició. Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes
3: aquell
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Mm-hmm. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No sigues modest, és així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una voltada quan Montesa, una Osa, no sé, però tots són derbis.
1: I per què totes Derby?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a voltacos i motos d'aquesta categoria, perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res. En un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, sí, claro, és que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor a una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. I va ser
1: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, tranquil, però ja no veus, passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica, quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel? Què dien?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dien que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres!
3: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se dien 74 Gran Sport. Mm-hmm. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més de diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Mm-hmm. I m'hi vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per anar al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per este motiu, perquè el banyil i ells dient paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: Perdó. No, i esta té esta història, que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Vale,
1: doncs apuntada, aquesta història. Estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel, una cosa, algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus. Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. Compro, però no sumo. Si no, o sigui, me tornaria loco.
1: Però amb temps sí que ens pots dir què trigues a restaurar tot això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
3: Sí, tothom.
2: És una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Teré, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Si hi ha una cosa amb la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
3: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
2: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
4: Sorties sola al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
2: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
3: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera. Li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò. Bueno.
5: Sí, tenim com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
2: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
4: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. Sí. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
6: Documentació más importante.
5: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
6: Una muda.
5: Cap a l'institut. Sí.
3: Per si passes algo que quedes identificat, dic jo.
2: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
3: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
6: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
2: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
6: el día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y dijo, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
3: La gente que vivía allá gran, que vivía con 86 años, de pena, pues a mica se le va a anar.
6: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
2: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
6: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
4: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un mundo de CDs amb las fotos.
6: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.
7: Sí... Un cap vespre tornes, tal volta em trobaràs sense res i et sentiràs estranya com l'anyell que ja no té pastor.
2: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui el barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
5: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
2: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
5: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sent com molt egoista, eh? Jo vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs, bueno, doncs ja està, la història, pura història.
7: Per la pluja de l'hivern,

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Potser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
5: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast. Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades, amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
7: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, d'entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en 4 convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans. Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
8: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
7: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica, la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Bona tarda, és dimarts 13 d'octubre de 2026. Comencem una nova tertúlia política de Premià de Mar i ho fem saludant doncs, als tertulians que tenim avui, els representants polítics. Tenim per un costat en Guillem Roglan, d'Estimem Premià. Guillem, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: També ens acompanya en Xavier Gatius, Esquerra Republicana. Xavier, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, bona tarda, benvingut.
3: Molt bona tarda, gràcies.
0: Comencem parlant de mobilitat i de transport públic. Els darrers episodis de pluges i temporals han tornat a posar sobre la taula les dificultats que pateixen els usuaris del tren i dels autobusos quan es produeixen incidències a la xarxa. Quan el servei ferroviari queda afectat, molts viatgers busquen alternatives per carretera, però aquestes tampoc sempre poden absorbir tota la demanda. I en aquest context també volem recuperar una reivindicació compartida per tots els grups municipals, el manifest unitari per reclamar millores i solucionar els desperfectes a l'estació de Premià de Mar. Avui volem saber si aquesta iniciativa ha tingut alguns resultats. En primer lloc, farem com l'ordre habitual sempre i us llancem la primera pregunta. Quines solucions estructurals creieu que s'haurien de prioritzar per evitar doncs, aquest col·lapse del transport públic, Guillem?
1: Home, jo, a mi la primera paraula que em ve al cap és la paraula prevenció, no? Preveure no és la primera vegada que patim un episodi com aquest. Està molt clar que quan això es pateix, al final hi ha molta gent, i si ens centrem en Premià de Mar, que va a treballar a Barcelona i que, per tant, utilitza aquest transport, es col·lapsa totalment. Per tant, preveure que això pot passar, perquè ja ho hem viscut altres vegades i no és cap novetat, doncs seria una paraula a tenir molt en compte. Per tant, quan ens trobem amb aquest col·lapse, sí que és veritat que si tinguéssim un transport fiable i un transport que funcionés el seu dia a dia a la perfecció, potser això no ho patiríem. O, si tenim aquest col·lapse, ho veuríem com una cosa excepcional, que evidentment és molt complicat gestionar això, tampoc estem dient que sigui molt fàcil, però cal una previsió d'aquest transport i, evidentment, que les infraestructures i el sistema d'aquest transport no sigui obsolet com el que tenim ara.
0: Xavier.
2: Bé, molt en línia del que ja ha apuntat en Guillem. Jo crec que el que necessitem són infraestructures. Infraestructures bàsiques, perquè ara no les tenim. Vull dir, prova que no les tenim és que a la mínima que plou tenim problemes. A la mínima que hi ha una incidència en qüestions de catenàries o de subministrament elèctric, doncs tenim problemes. I aquests problemes, darrere aquests problemes, hi han persones que doncs, volen agafar el tren, perquè van a treballar, perquè tenen doncs moltes més circumstàncies, una prova mèdica, perquè han de fer un examen, i no poden fer allò que volen perquè no tenim, torno a dir, una infraestructura bàsica. Vull dir, no estem parlant aquí de qüestions de luxes, o no estem parlant de demandes que doncs, les fem perquè doncs, volem anar més còmodes. Vull dir, estem parlant de qüestions bàsiques. No tenim una infraestructura que ens porti als nostres llocs de treball, que ens porti, doncs, com dic, doncs, a aquestes necessitats vitals que sovint doncs, es converteixen fins i tot en drames. Vull dir, és que tu no puguis anar a fer-te una prova mèdica i que doncs, no te la tornin a programar d'aquí a molt de temps perquè no has pogut arribar, perquè el tren no ha vingut, doncs és un drama. És una situació dramàtica. Jo crec que això, a més, és un dret bàsic i és una qüestió que jo crec que està lligada directament amb el desenvolupament, no? El desenvolupament com a societat, desenvolupament econòmic, etcètera, etcètera. Què podem fer? Doncs, bueno, doncs torno a dir, tenir les infraestructures bàsiques. I després, jo crec que també hem reivindicat una millor mobilitat pel que fa als autobusos, vull dir, perquè parlem del tren, però també patim, jo crec, moltes deficiències pel que fa a la xarxa de busos. Inclús parlaria no només quan pensem d'anar a Barcelona o anar a Mataró, sinó interurbans, connectivitat entre els diferents municipis de la comarca. Jo crec que aquí també tenim una carència i no podem fer una altra cosa que reclamar aquestes infraestructures bàsiques. Es parla molt d'una altra línia ferroviària doncs, que no sigui la que tenim ara, perquè aquesta està afectada, no?, per tot el tema del retrocés o l'amenaça que tenim pel que fa al litoral, etcètera, però jo no aniria tant. Si aquesta línia que tenim ara doncs, funcionés correctament, si els equipaments fossin els adequats i tinguéssim els trens que hauríem de tenir, etcètera, amb això ja faríem. Si tinguéssim una xarxa d'autobusos doncs, amb més unitats, no?, i més doncs a més freqüències, etc, etc, doncs això que tenim ara no passaria. Vull dir, no calen tampoc aquí miracles ni inversions estratosfèriques, cal fer un manteniment adequat de les infraestructures que ja disposem, i això a dia d'avui no està passant. Jo no sé si ho farem després, potser segurament, no? una segona ronda, sí. I tal, però aquí hi ha més qüestions que estan directament lligades amb el tema de les infraestructures de transport públic. I jo ja me'n vaig a la qüestió bàsica de dèficit fiscal. Vull dir, aquí a Catalunya patim un problema d'inversió en infraestructures bàsiques, i aquesta és una d'elles, i patim, entre altres coses, perquè doncs fa molts anys que cada exercici, tots ho sabem, no? Vull dir que aportem molt més del que rebem per part de l'Estat, i això, la traducció en el dia a dia, la traducció en la realitat d'aquest dèficit fiscal, una de les traduccions és aquesta, és aquest patiment que estem dient que els nostres veïns i veïns doncs, pateixen cada dia. Ja no parlem del baix índex en inversions per part de l'Estat, no? Vull dir que ja sabem que cada any l'Estat diu invertirem X en les diferents comunitats autònomes. L'última dada que tenim és que a Madrid doncs, es va invertir un 120%, vull dir una bestiesa, i a Catalunya un 35%. Uh-huh. Doncs això, les conseqüències de tot això que estem dient, precisament, és aquestes històries que estan comentant de veïns i veïnes que sovint són autèntics drames.
0: Uh-huh. Kilian.
3: No, és obvi que s'ha de seguir treballant en les infraestructures que tenim. Crec que s'està treballant en millorar-ho i s'ha de seguir treballant perquè és una cosa que ens afecta a tots, i a l'hora d'anar a treballar és primordial poder tenir una infraestructura com Déu mana. A la via del litoral és obvi que això no sé l'arreglo que té, perquè al final sempre està molt exposada a aquests temporals que cada cop patim més, i encara que després es posin autobusos, no són suficients, perquè és veritat que per absorbir tot el volum de gent que agafa el tren quan hi ha un temporal en autobusos, estem d'acord amb la plataforma aquesta que està reivindicant que hi hagi més autobusos, perquè s'han de ficar. Tot i així, és molt el volum de cotxes i autobusos que passen per l'autopista, i tot això sempre es transforma en retencions i en anar tard, i és veritat que hem de seguir treballant en infraestructures. No crec que sigui dolent treballar en una altra via, en un altre tren, com s'està treballant. Crec que pot ser complementari, perquè al final, per connectar diferents poblacions, doncs crec que pot ser molt útil. I bueno, crec que en tot això s'està treballant. Avui crec que hem sigut coneixedors de que es començarà a treballar ja en les marquesines d'aquí, de l'estació de Premià de Mar. O sigui que crec que ja comencen aquestes obres, que no serà suficient potser, però bueno, de moment s'ha d'arreglar el que hi ha, perquè és obvi que l'estació està en mal estat, i bueno, avui hem sigut coneixedors d'això. Sí, que felicitem.
0: Precisament parlant de l'estació de Premià de Mar, recordem que tots els grups municipals van impulsar un manifest unitari per denunciar doncs, aquesta situació de desperfectes a l'estació. Per tant, s'han aconseguit avenços al respecte. En Kilian ens feia ja un petit avançament.
1: Bueno, és completament insuficient. Vull dir, al final nosaltres el que reclamem és, sisplau, que s'arregli una estació i tinguem una estació a Premià de Mar com Déu mana, l'única estació que tenim a Premià de Mar, i al final el que es fa és un pressupost que Renfe ha volgut publicar o un concurs o una adjudicació perquè s'arreglin, no?, les marquesines, o que al final això esdevindrà arreglar dos trossos del sostre i dos vidres trencats i prou més. Per tant, completament insuficient. No és ni en absolut el que des de l'Ajuntament de Premià, i crec que tots els grups, demanem, que el que demanem és tenir una estació digna, més que res també per tots els veïns i veïnes de Premià de Mar que utilitzen aquest transport, i aquesta estació, per tant, que deixi de ser o sembli un baixador i que comenci a semblar una estació quan la vius des de dins. Està clar que, al final dèiem, no? Si aquest transport no funciona bé, si aquesta estació no és creïble, i per tant no sembla com a tal, la gent comença a utilitzar cotxes o una alternativa al transport que és el bus. Però clar, tot això es trasllada a la carretera, com ja deia el Kilian, de l'autopista, i clar, tenim retencions. Però tornem a la base, si el tren funcionés bé, que tenim una via del tren i una estació que es podria arreglar i que, per tant, podria donar-li molta més funcionalitat a tot plegat, evitaríem que la gent agafés cotxes i que es col·lapsessin els autobusos. Per tant, podem posar més autobusos? Sí. Hi ha sempre suficients? No. Però no ens quedem amb que cal ampliar autobusos i no podem absorbir tot. No, és que el problema és que no estem fent bé el tren. El dia del col·lapse jo vaig baixar cap a l'estació, eren les 9 del matí, no passava cap tren fins les 2 i mitja, segons posava la pantalla, i me'n vaig cap a Doctor Ferran a buscar l'autobús. I clar, amb això que la cantonada em trobo amb el Rafa, amb l'alcalde, i el pregunto, dic, bueno, com va tal? Dic, hi ha una veïna que em pregunta que què passa amb el tren. Clar, des de l'Ajuntament ha de quedar clar que no podem fer res, que a vegades la gent ens diu, no esteu posant caps, no, és que no podem fer res. Aquestes infraestructures venen directament gestionades per l'Estat. Nosaltres portem des de Junts a govern moltes vegades insistint, entenc que ara el govern actual també insistim moltíssim i ens costa, ho hauríem tenir més fàcil perquè són del mateix color i sembla que alguna cosa s'està fent, però anem amb 8 anys de retard o més i amb promeses que no s'han acabat fent. Per tant, anem a la base i si la base és solucionar aquest problema amb la R1, que al final és la línia de rodalies més important que tenim, i la que ens pertoca al Maresme, arreglem-ho de base i que l'estació sigui una estació real. No vinguin a arreglar ara dos trossos de sostre i dos vidres només.
0: Xavier.
2: Bé, una miqueta també, no?, en línia amb el que apuntava en Guillem. Realment jo m'he estat mirant el plec de condicions d'aquesta licitació i ben bé és això, És arreglar la infraestructura actual de les marquesines, però d'una manera molt bàsica. Vull dir, és tornar a pintar, canviar el sostre i fer-ho més petit. Vull dir que, a més, tindrem una marquesina pitjor de la que teníem fins ara. Com a mínim no se'ns farà mal ningú, cert, però jo crec que no és una bona notícia que la inversió que fem sigui simplement per evitar que es faci mal a algú, però no per millorar les instal·lacions actuals. A més, en la mateixa licitació ja es diu que això és temporal. És a dir, no estem donant una solució a llarg termini, no, estem fent una nyapa, si se'm permet l'expressió, per anar tirant i perquè no se'ns faci malbé ningú. Amb una licitació per un import de 480.000 euros. Vull dir, em sembla una bestiesa, sincerament, Vaja, crec que després de 2 anys que portem reclamant, jo crec que els nostres veïns i veïnes es mereixien quelcom més, no? Això que deia en Guillem, de que nosaltres com a Ajuntament no podem fer res, bueno, el que podem fer, també ho apuntaves així, és reclamar a les administracions superiors que es produeixi aquesta inversió no només en l'estació, sinó en la infraestructura, com estàvem dient abans. No? Això ja ho fem. Fins i tot vam fer aquest manifest. Ja no parlo de l'equip de govern, vull dir, ho van fer tots els regidors. Van fer aquest manifest, van fer aquest acte de protesta. Fins i tot no fa gaire, ho estàvem comentant, què més podem fer perquè més enllà de reclamar, més enllà de reivindicar, més enllà de picar la porta de la Generalitat, si podem fer alguna cosa més, doncs la farem, no? Perquè realment ens preocupa aquesta situació. Clar, jo també penso que els veïns i veïnes, no?, que agafen el tren cada dia, quan escolten una miqueta, doncs, que les administracions ens passem la pilota, no?, i diem, això no és culpa meva, això és culpa de la Generalitat, això deu ser culpa de l'Estat, etcètera, etcètera, doncs, home, al final, això també entenc que pot arribar a generar certa frustració, però és que és veritat que nosaltres des de l'Ajuntament no tenim competència, fins i tot no podem actuar. Si poguéssim actuar, si poguéssim fins i tot nosaltres invertir en aquesta marquesina, no?, o reparar allò que és insegur, doncs, possiblement ho faríem, però és que no podem, vull dir, és que ni ens faculten per fer-ho. No és una qüestió pressupostària, no és una qüestió de competències, és una qüestió de que és una infraestructura que no ens pertany a nosaltres com a municipi, no està dins de les nostres competències i pressupostàriament tampoc no podem actuar. Però torno a dir, jo entenc que quan l'usuari, no?, de la xarxa ferroviària que no pot agafar el tren, doncs escolta això de que, escolta'm, que no som nosaltres, que és la Generalitat, que si és l'Estat, etcètera, etcètera, entenc que això generi una miqueta, doncs, de malestar, però és que és cert. Vull dir, és més enllà del que fem que reclamar-ho, i en Guillem ho apuntava, i és correcte, vull dir, i ho estem fent de totes les maneres possibles i escolta'm, i molt sovint i amb el que vulguis, vull dir, però que clar, amb la mateixa insistència que nosaltres reclamem que es facin aquestes inversions, sembla que les contestes són bueno, nul·les, no? Vull dir, no, bàsicament, doncs, les reaccions les veiem, que són molt minces. De fet, un detall, vull dir, aquesta actuació s'ha produït i que jo sàpiga, ningú ens ha informat d'aquesta licitació. Ens hem assabentat. Vull dir, oficialment, ningú, no, a DIF o a Renfe, no ha contactat amb l'Ajuntament per dir-nos, escolteu-me, ara anem a fer aquesta actuació, no? Jo crec que això també és indicatiu una miqueta de, doncs, de la resposta que tenim per part, en aquest cas, de la Generalitat. I perdoneu que insisteixi, però jo és que ho trec molt, aquest tema. Darrere d'aquestes mancances, darrere d'aquests drames que estem dient, torno a dir, hi ha una qüestió de manca de finançament, hi ha una qüestió de dèficit fiscal, hi ha una qüestió de manca d'inversió, de compliment en els compromisos d'inversió per part de l'Estat a Catalunya. Vull dir, tot això ve d'aquí. Tot això ve d'aquí. Jo crec que això s'ha de dir clar i ho hem de recordar cada vegada que posem aquest tema en el centre. A partir d'aquí, jo crec que com a equip de govern seguirem nosaltres reclamant i seguirem insistint en que es produeixen aquestes inversions, perquè al final, més enllà, torno a dir, de passar-nos a la pilota, el que hem de fer és solucionar aquest problema pels nostres veïns i veïnes. No hauríem d'estar reclamant que s'arregli la Marquesina, hauríem d'estar reclamant la segona estació de Premià de Mar. No un abaixador de Premià de Mar, l'abaixador ja el tenim. El que tenim ara no és una estació, és un abaixador, no? El que hauríem de fer és que això fos una estació i tenir-ne una segona. I estem en aquest punt. Estem en aquest punt, sí? Vull dir, bàsicament, crec que és una qüestió que no solucionarà a mig termini. Això va per llarg i hem de ser conscients. I una altra qüestió també, que jo crec que hauríem de, quan parlem de mobilitat i quan parlem d'aquests col·lapses que es produeixen cada dia, no?, en la xarxa viària, doncs en el tren, en els busos, etcètera, etcètera, que és que jo, d'alguna manera, crec que també hem de plantejar-nos i hem d'obrir aquest debat i ho hem de tenir molt present, que hauríem de començar a intentar deslocalitzar els llocs de treball, no? Vull dir que no sempre haguem de baixar a Barcelona o que molts dels nostres veïns i veïnes baixin a Barcelona, sinó que a nivell de comarca, que s'està treballant amb això, eh? És una altra qüestió, eh? Però crec que ho hem de posar sobre la taula i d'alguna manera ho enllaçaria amb el concepte aquest que jo sovint en parlo, no? D'aquest model de ciutat dormitori que sembla que a vegades ja ens està bé, no? Vull dir que aquí, doncs, no cal que hi treballem perquè ja agafarem el cotxe o agafarem el tren i ja va.

0: humana, però bueno, comencem per aquí. Crec que s'està treballant i crec que s'està invertint. A poc a poc, no és algo fàcil, ni és algo curt ni petit, o sigui, és algo molt gran. Aquesta manca d'inversió no és d'ara, o sigui, és de fa molts anys ja, i de manteniment. Em sorprèn una mica que parlin d'aquesta falta de transparència o de que s'informi a última hora, perquè al final és el que aquí també ens tenen acostumats al govern, que és sempre a no informar-nos de les coses que es fan, sempre ens informen a última hora, vull dir que al final estan reclamant alguna cosa que aquí mateix es fa. I això també em trontolla una mica al cap. I poc més. Crec que s'ha de seguir reclamant, és veritat que s'ha de seguir reclamant perquè aquesta estació sigui com ens mereixem, i aquí sempre ens hi trobaran, i si s'ha d'anar on sigui, sempre estarem disposats.
1: Voleu afegir alguna puntualització més sobre aquest tema o passem al següent?
2: No, que entenc, Kilian, que tregués això de la falta de transparència, que realment nosaltres treballem perquè no sigui així, perquè no es podeu dir una altra cosa. Llavors entenc que ho treguis en aquest concepte en aquest moment, eh? Vull dir, però...
0: És una realitat, vull dir que al final és una realitat... sempre estem reclamant i sempre passa el mateix.
2: És una realitat per vosaltres, no tema, però... que no per repartir-la moltes vegades serà veritat, però bueno, és igual.
0: Sí, sí, és veritat,
2: en qualsevol cas, torno a dir, encara que sigui una realitat, entenc que treguis això, perquè evidentment... I jo no he tret, o sigui, al final, quan parlem d'aquesta falta d'infraestructura, aquesta falta d'inversió, etcètera, etcètera, jo no he tret colors polítics aquí, eh?
0: No, si això...
2: No els he tret, eh?
0: I això
2: tu els has entès, però jo no els he tret, eh? I no els he tret perquè crec que no va d'això. I crec que, torna a dir, que el ciutadà que agafa el tren no vol que escoltar ja, que això és no, que, mira, els verds
0: zombi,
2: no fan això, els vermells fan l'altre, els blaus no sé què.
0: El que vol és que se li solucionin
2: els problemes. No és això, el que vol és que solucionin els problemes. Sí, i aquí tant. Jo crec que hem d'estar tots i totes a una, sí, ja no hem de portar-nos això a un debat electoralista, un debat de colors polítics, perquè a més passen dues coses, que amb això no solucionarem res, i passa una altra cosa, que els nostres veïns i veïnes que ens escoltin, doncs s'emprenyen, i s'emprenyen amb raó, vull dir, perquè sembla que això ens ho anem passant una patata calenta, i aquí jo crec que hem de passar d'això, hem de passar de colors polítics, hem de passar d'electoralismes, no hem de passar, jo crec, no hem de passar de fer aquesta lectura de finançament pel que fa a Catalunya, vull dir, perquè és una qüestió que subjau d'aquesta base, no? Però entenc que aquí sí que hem d'estar tots a una i buscar solucions i anar-nos a tots del bracet, governi els vermells o governi les taronges. Demà a la Generalitat nosaltres hem d'anar al bracet i reclamar...
0: El que m'importa és millorar el meu poble, això és obvi.
2: Aquí hem d'anar tots a una, correcte.
1: Molt bé, doncs passem a una altra qüestió relacionada amb la mobilitat, però en aquest cas per carretera. Parlem de la reunió entre la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori per abordar el projecte del nou accés a la C32. Un dels punts que genera més preocupació és la connexió directa del futur giratori amb el camí del mig i les possibles conseqüències que podria tenir per al trànsit del barri. Considereu que s'ha avançat en la resolució dels dubtes que planteja el projecte, Guillem?
3: S'està treballant, està tot sobre la taula. Nosaltres des del primer moment que vam plantejar això i ho vam posar sobre la taula sempre hem volgut doncs, escoltar totes les parts i escoltar els veïns. Està molt clar que aquest accés s'ha de fer, vull dir, al final ara estàvem parlant justament i el Kilian ho ha comentat, el tema dels cotxes, doncs al final la C32 es satura i, escolta'm, al final Premià de Mar som molta gent, som molts veïns, a tots ens agrada que no, el nostre carrer sigui el més cuidat i que el nostre entorn sigui el millor, no? I tenim una part de Premià de Mar que pateix cada matí i cada tarda hi ha la pujada i baixada de cotxes per anar a l'únic accés que tenim. Podem entendre perfectament que l'altra part de Premià de Mar, que ara està molt tranquil·la, doncs vegui amb neguit i amb preocupació la creació d'aquest nou accés, està molt clar. Però, clar, al final hem d'estar repartint una miqueta aquestes sortides i entrades de Premià de Mar, perquè al final és un benefici comú per tots. El que farà és millorar la mobilitat de tot el poble de Premià, que no hi hagi només un accés, que no tots els cotxes s'acumulin al mateix cantó de Premià de Mar. Sí que és veritat, insisteixo, i això jo ho he dit moltíssimes vegades a moltes tertúlies, no a tothom li agradarà sempre les decisions que prendrem des de l'Ajuntament o que al final la proposta que faci l'Ajuntament, perquè després hi ha tècnics pel mig, hi ha plataformes veïnals, evidentment, que s'han d'escoltar, i al final també hi ha qui posa els diners i qui posa aquesta inversió que també pot acabar de dir la seva. Per tant, al final no és una decisió única i exclusiva de l'Ajuntament. Al final el que volem és no, que això sobre la taula estigui treballat per les administracions que toquen i, evidentment, escoltar els veïns, però insistim una miqueta en això. En cap moment hem dit que no vulguem

0: o vulguem tirar per la nostra i no vulguem escoltar els veïns, sí que és important, però tinguem en compte això, que és un benefici per tot Premià de Mar, tindrem en compte sempre la zona d'aquells veïns, però escoltem també la resta de veïns de l'altra banda de Premià, que el que volen és que es descongestioni del tot la zona on actualment s'utilitza per arribar fins a aquell accés. Per tant, que s'avanci, jo sempre crec que es va avançant. Sembla que ens estanquem, però no, anem avançant, perquè a vegades, per molt que es parli o es repeteixi un mateix tema, no és que ens haguem quedat ara mateix encallats i que no avancem, sinó és al contrari, que estem valorant tota l'estona la mateixa opció per buscar un encaix entre, al final, tots els que juguem i participem en això.
1: Xavier.
2: Bé, poc afegir, vull dir, molt de respecte a doncs, aquestes reclamacions i reivindicacions dels veïns, perquè doncs, són comprensibles i doncs, s'ha d'escoltar tothom, evidentment. Sí que és veritat que hi ha aquesta qüestió, no, d'interès general, vull dir que a vegades dius, ostres, jo entenc que això doncs, us afecti a vosaltres puntualment, però bueno, el que s'està estudiant és si hi ha alguna alternativa o al final doncs, bueno, hi ha aquest interès general que sí o sí passaria doncs, perquè hi hagués aquesta sortida tal com està planejada. No? Per tant, jo crec que estem en aquesta fase d'anàlisi, de debat, d'escoltar els veïns, d'entendre quines són les problemàtiques que suposaria això, veure quines són les alternatives possibles, veure si doncs, hi ha alguna altra manera, no, de fer aquest accés que és necessari, vull dir que és un accés que jo crec que no ens qüestionem, vull dir que sí o sí doncs, hi hauria de ser, i a més és que hi serà, perquè tampoc no és una decisió que nosaltres prenguem a nivell municipal, i per tant res a dir, vull dir, seguim treballant, hi ha tota, d'alguna manera, no, tota aquesta feina també tècnica, no, doncs, d'analitzar quines serien les implicacions que suposaria mantenir el planejament inicial o posar sobre la taula alternatives, no? Doncs jo crec que s'ha d'escoltar tothom, s'ha d'entendre tothom, sobretot aquells veïns, no, que tindrien major afectació per planejament tal com està previst. S'ha de tenir en compte aquest interès general, vull dir que al final, doncs, si tu pots implantar una solució que vagi bé a tothom i que no molesti a ningú, doncs, evidentment, aquesta seria la millor solució possible. No sempre pot ser així. S'està, torno a dir, posant tots els esforços per analitzar, aviam si d'alguna manera doncs, podem cobrir aquests dos objectius, no només nosaltres a nivell d'equip de govern, no només nosaltres del punt de vista tècnic, sinó que, evidentment, doncs, que darrere hi ha també la Generalitat. I en aquest sentit, jo estic segur que la solució final, per dir d'alguna manera, doncs, serà allò més equilibrat possible i que no destorbi en, bueno, doncs, en moltíssim. No? De veritat és que tal com ha estat projectat, sí que és veritat que inicialment tu dius, ostres, és que tindrem una sortida, no? que aniria a parar directament al camí del mig, i el camí del mig és una via que és la que és, vull dir que no té més capacitat, no té molta capacitat d'absorbir trànsit, no? Però tampoc possiblement no, tot el trànsit no vagi per aquesta via. Tot això s'ha d'analitzar, s'ha de posar sobre la taula, com dic, i doncs de ben segur que trobarem una solució que ens vagi bé, que cobreixi aquest interès general i que no sigui molt perjudicial per tots.
1: Kilian.
3: No, aquí estic molt d'acord amb el que diuen els companys. Vull dir que al final és una obra molt gran a la que s'ha d'escoltar moltes parts, o sigui, i crec que s'està fent. Tinc entès que Cubana s'ha també reunit amb territori i han sortit amb bones sensacions. Aquí s'ha d'escoltar molta gent i buscar el ben comú, el que millor vagi per tothom, en general. Crec que els veïns tampoc han de tenir por, perquè al final no és que es tanqui un accés i s'obri un nou perquè tothom vagi per allà. Al final, el repartiment crec que podria quedar bastant equilibrat, i això no crec que pugui afectar massa només a uns veïns o als altres. Crec que repartir-ho estaria bé. I això, bueno, doncs s'està treballant. Sé que això no està parat, encara que ho sembli. Ja s'ha començat els accessos a algunes poblacions i no crec que triguin massa més.
1: Recordem també que està encarregat un estudi de mobilitat. Si aquest estudi conclou hipotèticament que aquesta connexió pot incrementar de manera doncs, molt notable la congestió al barri, quina alternativa defensaríeu?
0: Bueno, al final jo visualitzo O sigui, per començar, si el transport funcionés, jo crec que molta gent agafaria menys el cotxe, i si funcionés com cal, estaria clar que si, per exemple, jo quan el tren no funciona i sé que l'autobús anirà ple, jo agafo el cotxe i me'n vaig cap a Barcelona, si no ho evito. Per tant, això seria primordial. Jo quan a vegades he explicat a algú, no, el tema aquest, perquè hi ha veïns, no, que es poden oposar o no els hi pot agradar a que s'obri aquest accés, faig imaginar l'efecte embut que hi ha cap a... No? Per visualitzar-ho en el mapa, doncs tothom cap a la biblioteca per sortir cap allà, no? I tots els carrers de Premià acaben a la carretera de Vilassar de Dalt per pujar cap a la biblioteca, i hi ha l'efecte embut, no? Llavors estem fent que tot el trànsit es col·lapsi cap a aquella banda. Si fem una sortida, no, cap al centre i més cap a l'altra banda, doncs fa que no tots els cotxes se'n vagin cap allà. Per tant, podem entendre que hi hagi veïns que els hi pugui molestar o tinguin neguit de com pot acabar aquella zona, o si aquella zona es pot arribar a col·lapsar, i el que dèiem ara, que no és que es tanqui un accés, sinó que el que fem és tenir dues sortides, doncs aquest efecte embut desapareix d'alguna manera, i per tant també desapareix tot el trànsit d'efecte embut cap a una zona concreta de Premià. I fins i tot els veïns d'aquella zona, ens podem trobar amb veïns que estiguin desitjant per fi tenir aquell accés per no haver de creuar tot Premià i tenir un accés a prop del seu domicili. No crec que hi hagi molta oposició al final quan surti aquest projecte fet i acabat, i més si hem escoltat a tots i tothom acaba donant-se una miqueta per satisfet. Però jo insisteixo en aquest al principi: si un transport funcionés com cal, i que estic segur que si estem treballant amb el temps ho acabarem aconseguint, perquè al final arriba un punt que no es pot sostenir, no hi haurà al final problema de congestió, problema de vehicles privats a Premià de Mar. Amb els dos accessos hi ha un transport que funcioni. Per tant, no defensaria res que encara no pot passar, perquè entenc que això no farà res més que millorar la nostra mobilitat.
1: Mm-hmm. Xavier.
2: Bé, jo crec que estem en una fase d'anàlisi, no? Com deia abans, vull dir, aquest estudi de mobilitat ens ha de respondre a aquesta qüestió realment, no? Per un costat, es podrien també aquests embuts que visualitzem ara, doncs en l'únic accés que tenim a Premià, no?, cap a la biblioteca, o es produirà un repartiment tant d'entrades i sortides que farà que no hi hagi un trànsit tan intens, no?, en aquest nou accés, etcètera, etcètera. Jo crec que ara, de moment, hem de tenir informes tècnics que ens expliquin, no?, realment quin és el grau d'afectació en cas de que mantinguem el planejament inicial, en cas de que mantinguem aquesta sortida directament al camí del mig, i que ens digui també quines afectacions de mobilitat tindrem en funció de les diferents alternatives. Vull dir, perquè al final una alternativa és que no hi hagi l'accés, sinó que l'accés vagi directament cap a la rotonda de Premià de Dalt, diríem, o que només hi hagi una entrada i no una sortida, però tot això passa per aquest pla de mobilitat, perquè ens dibuixin els diferents escenaris. Clar, és el que deia el Guillem, vull dir, segurament hi haurà veïns i veïnes que estan desitjant que això sigui així, per no haver-se de creuar Premià i fer les cues que es produeixen cada matí. Però, clar, també és veritat que si al final la conclusió d'aquest estudi de mobilitat és que al camí del mig es produirà un trànsit de molta intensitat, com deia abans, aquest camí del mig no pot absorbir aquest volum de vehicles, i, per tant, doncs, segurament tornaríem a tenir un altre problema, no? Doncs, i el barri, a més, doncs, tindria unes molèsties importants. Jo crec, torno a dir, que primer necessitem aquest informe d'aquest estudi de mobilitat. A partir d'aquí nosaltres farem una proposta com a ajuntament. Els veïns, doncs, evidentment, tenen tot el dret i se'ls ha d'escoltar, en les seves reivindicacions i en les seves pors, que poden ser justificades, i al final la decisió la prendrà també, doncs, a territori, no? La prendrà el Departament de la Generalitat. Jo vull pensar que aquesta feina tècnica que s'està fent, doncs, ens donarà les solucions, donarà l'escenari definitiu per tal de prendre decisions, i estic segur, com deia abans, que trobarem una solució que busqui un equilibri entre l'interès general i doncs, el benestar o diríem o evitar que es produeixin molèsties puntuals en el barri. És un tema complex, eh? Vull dir, això evidentment no és una solució que puguem definir, no? Crec que en aquest debat, vull dir, simplement estem dient, no?, que la postura ha de ser aquesta, ha de ser escoltar. Mm-hmm. Bàsicament, jo crec que ha de ser escoltar i tenir informes tècnics que ens permetin prendre decisions. A partir d'aquí, quan tinguem tot plegat, jo crec que ja s'avançarà.
1: Mm-hmm. Kilian, acabem amb tu aquest tema.
3: No, estic totalment d'acord amb en Xavi. Vull dir que aquí, al final, necessitem aquest estudi per veure com és la mobilitat i crec que no s'ha de tenir por. Crec que aquest accés tampoc no farà mal a uns o als altres, o sigui, al revés. Jo crec que ens ajudarà a tots això, a tenir menys congestionat el centre, perquè els d'un costat passaran per un costat i l'altre, els de l'altre costat del poble pujaran per l'altre. Farà que no hi hagi aquesta congestió en una sola carretera, però bueno, encara es dona per saber-ho, crec que s'ha de saber el resultat d'aquest estudi i crec que al final es prendrà la decisió que millor ajudi a tothom. Mm-hmm.
1: Doncs anem amb l'últim i tercer tema. Concretament anem a parlar del carrer Sant Pau, perquè hi ha una proposta de reformar-lo i convertir-lo en una via de plataforma única, amb prioritat per a vianants i també sense places d'aparcament en superfície. Com valoreu la transformació prevista al carrer Sant Pau?
0: Aviam, està molt clar que, justament com que ara parlem de mobilitat, a Premià de Mar, i al final també ho estem veient quan es va fer Nova la Gran Via, ara quan veus amb Jacint Verdaguer, i a més d'aquesta transformació de carrers o altres carrers, a més del casc antic, que han anat al final fent-se peatonals, al final veus com clarament la gent que viu per la zona, i fins i tot la gent que no viu per la zona però s'apropa al centre o bé per passejar o bé quan hi ha aquestes activitats culturals al centre, gaudeixen al final d'aquest Premià de Mar més humà, més habitable per les persones de Premià de Mar. Sí que és veritat que, tornem al que estàvem parlant amb el tema d'ara també, no sempre a tothom pot agradar el que es faci o el que fem, però sí que és veritat que quan hem transformat aquests carrers, majoritàriament han funcionat, han anat bé, aprofitem a més també per tocar sota terra i, per tant, millorar la xarxa del clavegram que Premià de Mar no es veu i que, per tant, portem molts anys solucionant, que per cert, en aquests casos d'aiguats, doncs veiem com acaba funcionant i com no tenim grans riuades a diferència d'altres municipis de la comarca. Al final, aquests projectes grans de carrers sempre, no, espanten una mica, també com en tot tenim veïns del mateix carrer de la mateixa zona que estaran d'acord o no. Nosaltres defensem aquests canvis i aquests projectes sempre per millorar la mobilitat de Premià de Mar, fins i tot la mobilitat dels vianants, per poder gaudir del poble, no? Perquè al final sempre acabem dient que això és un poble dormitori, però si els carrers els adequem a poder gaudir-los i a poder-los passejar, doncs al final trenquem amb això i fem que la gent del barri i d'aquests carrers pugui gaudir del seu poble.
1: Xavier.
2: Bueno, no, totalment d'acord, no, amb aquesta, evidentment, no, com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta actuació, no deixa de ser una continuïtat, no, del que doncs ja s'ha fet en bona part del casc antic. Jo crec que al final doncs el carrer guanyarà en tot, guanyarà en mobilitat de vianants, guanyarà en doncs en qualitat urbanística, etc, etc. Sí que és veritat, no? Vull dir que hi ha una qüestió que és evident i tu ho apuntaves, no? Vull dir que no hi haurà, no, doncs, a places d'aparcament, doncs, fins ara les hi havia i a partir d'ara no hi haurà places d'aparcament. És una qüestió que n'hem parlat força, però jo crec que els mateixos veïns del carrer, fins i tot, o aquells que doncs passegin per allà, doncs valorant aquesta actuació urbanística, tot i aquest inconvenient, que ho és, no? Un inconvenient del fet de que no hi hagi aquestes places d'aparcament, no? És una actuació, a més, que s'aprofitarà també doncs, per fer tot el tema de serveis que s'han d'anar fent, vull dir, paulatinament s'han d'anar fent aquestes actuacions a tot el que és el tema de clavegrans, etc. Vull dir que és una qüestió que s'ha d'anar treballant i poca cosa més a dir. Vull dir que sembla ser que la durada prevista de les obres serà de 4 o 5 mesos, que no sabem si podran començar al desembre, però creiem que com molt tard al gener, i que, per tant, doncs, esperem que que l'any vinent ja tinguem, o com a mínim veiem el carrer aixecat i que s'hagin començat aquestes obres.
1: Kilian?
3: No, aquí, de veritat, celebrem que tot el que sigui millorar carrers, o sigui, benvingut sigui, no només del casc antic, sinó de tot el poble en conjunt. Crec que una actuació així hauria d'anar acompanyada de solucions per aparcar, perquè al final, o sigui, si cada cop hi ha menys carrers en els que es pugui aparcar, ho estem ficant molt complicat a la gent, i això no és, crec que tampoc és positiu ni per convidar que la gent d'altres pobles vingui aquí a comprar o a passejar, perquè si no poden arribar, simplement donar la volta i marxar a un altre poble. Mm. Tot i així, bueno, tot el que és arreglar clavegueram i carrers, o sigui, és una bona notícia i crec que és molt necessari i benvingut sigui.
1: Sobre aquest tema, el tema de l'aparcament, ara doncs s'eliminen en certa manera algunes places. Doncs, s'ha previst d'alguna manera doncs compensar les places o hi ha alguna alternativa sobre la taula?
0: Bueno, jo sempre dic amb això ara, en Xavier, com que està al govern, podrà dir més informacions dels que tinc jo, que no sé, regidor, doncs no tinc el 100% d'informació, però quan parlem d'aparcament jo sempre dic dues coses que es contradiuen però molt ben explicades s'entenen. No? Jo dic, en Premià de Mar té un problema d'aparcament? Sí. Premià de Mar té un problema d'aparcament? No. Premià de Mar té un problema d'aparcament quan tu vols aparcar al centre, quan vols aparcar a prop de la Gran Via per tenir el cotxe a prop quan vés a comprar, quan vols aparcar a prop de casa teva just a la porta si vius al casc antic o vius al centre i té un garatge privat, però Premià de Mar pot no tenir un problema d'aparcament si en lloc de buscar aparcament a prop de casa teva, doncs escolta'm, te'n vas dos o tres carrers més cap amunt que hi ha lloc. Jo sóc el principal perjudicat. Jo vic prop de la Gran Via i prop del centre, a vegades dono dos o tres voltes, no tinc garatge privat, per tant, si no trobo aparcament, haig d'anar al principi de la Gran Via i aparco al principi de la Gran Via. Jo no tinc problemes mai per aparcar a Premià de Mar. Sí que tinc problemes per aparcar al costat i a la porta de casa meva. O, per exemple, si vull carregar el cotxe o anar a la Gran Via, és potser difícil trobar aparcament, però en el lloc concret on jo vull anar. Per tant, que algú vulgui aparcar a prop de casa seva quan no té garatge privat, a mi em passa, és complicat, però aparcament hi ha. Per tant, te'n vas dos carrers més amunt i n'hi ha. Tu vas al principi de la Gran Via i tens totes aquelles places de residents completament buides on al final jo acabo aparcant. Per tant, alternatives, al final sempre acabem buscant, acabem trobant i acabem proposant. Que no agradin a tothom el mateix, podem dir, però sempre que nosaltres veiem que pot perjudicar o podem eliminar places d'aparcament, busquem una alternativa i aprofitem per oferir als veïns i veïnes de Premià de Mar i a les persones que vulguin venir de fora aquesta alternativa. Però seguim insistint, a Premià de Mar es pot aparcar si busques aparcament.
1: Mm-hmm. Xavier.
2: Primer volia comentar que doncs contradir una cosa que has apuntat, Kilian. O sigui, quan parlem de venir a aparcar a Premià de Mar, jo crec que hem de diferenciar l'aparcament durant l'horari comercial i l'aparcament nocturn. On tenim realment un problema, i és cert, és en l'aparcament nocturn. Això és així. No hi ha totes les places que voldríem. No és el mateix, no succeeix el mateix quan parlem de l'horari comercial. I això tenim dades. Vull dir, això no és una percepció subjectiva, sinó que doncs, parlem perquè sabem, objectivament, que l'ocupació en la zona blava durant el dia és més aviat baixa. És a dir, hi ha places per aparcar en l'horari diurn, per dir d'alguna manera. On sí que hi ha una saturació i on hi ha més problemàtica és al vespre, quan tornen aquests veïns i veïnes que dèiem que treballen fora de Barcelona i que no troben lloc per aparcar els seus cotxes. No? Això per un costat, vull dir, per separar els debats. No? Després, s'estan fent actuacions per millorar o per aconseguir més places d'aparcament, fins i tot més aquelles de les que perdrem en el carrer Sant Pau. No? El que passa és que és cert que són actuacions que no es produeixen en el centre de la ciutat. No? Són actuacions que es produiran per tot el que és el tema als voltants de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, perquè ens entenguem, no? Doncs al principi de la Gran Via, per tota aquella zona, doncs sabem que hi ha actuacions previstes per tal de canviar, doncs hi ha un parell de carrers que tenen dos sentits de circulació, es faran només un sentit i s'aconseguiran més places d'aparcament. Què succeeix? Que sí, evidentment, doncs potser hauràs d'aparcar no en el centre i caminar uns quants minuts cap a casa teva. Això és així, això és cert, no? Però això és una tendència que està passant a Premià i que anirà passant, vull dir, paulatinament i successivament a molts altres municipis, perquè la tendència és aquesta, la tendència és d'anar traient els cotxes del centre de la ciutat per tal de generar aparcaments dissuasoris en la ciutat, no? I això és així. Vull dir, això jo entenc, eh? Vull dir que al final això t'afecta la teva comoditat, no? I quan arribes cansat de la feina i tal, no? I tens ganes de, bueno, pues d'arribar a casa teva i descansar, doncs, home, ostres, pues igual dius, bueno, sí, pues clar, ara hauré d'aparcar més lluny i hauré de caminar, doncs, pues sí. Vull dir, això és una... És d'alguna manera és un fet que ens anirem trobant. Vull dir, ens anirem trobant a poc a poc i cada vegada anirà més, però no només a Premià. Vull dir, això és un plantejament que urbanísticament s'està fent doncs, arreu del territori, no? Una altra actuació que s'està fent és transformar l'antic aparcament, o l'aparcament actual, millor dit, del Mercat de Sant Joan, en un aparcament públic. Sí? Aquí es generaran un número determinat de places que també doncs, reforçaran aquesta necessitat d'aparcament nocturn que comentàvem ara que perdem a Sant Pau. És a dir, al final sí que hi hauran aquestes places per aparcar, no hi seran allà, haurem de caminar una mica més. No? Aquest aparcament nocturn que estem preveient al Mercat de Sant Joan es preveu amb unes tarifes, home, no vull dir simbòliques, però gairebé sí, per aparcament nocturn. Perquè, torno a dir, aquest és el problema que realment tenim nosaltres a Premià. Sí? Llavors, és un aparcament que es planteja precisament per aquesta mobilitat de comerç, tot i que no és estrictament necessària, perquè les dades ens ho diuen, que ja hi ha places d'aparcament durant el dia, és igual, generem més places d'aparcament pel comerç, perquè són més... Aquestes sí que són més cèntriques i aquestes sí que són necessàries que es proveixin prop del centre. Per tant, les generem. Sí? I generem d'altres places que podran cobrir aquesta necessitat nocturna. Torno a dir, eh? Vull dir, la qüestió de l'aparcament és una qüestió complexa, no només aquí a Premià. Com deia en Guillem, aparcament a Premià n'hi ha, però sí que és veritat que doncs, si ens tornem a plantejar aquesta necessitat d'aparcar durant els vespres, no? És cert que potser aquí no tots podem aparcar a la porta de casa. Bueno, doncs això, malauradament, no només passa. Malauradament, sortosament, perquè tant de bo que tinguéssim unes infraestructures de transport públic i tornem a enllaçar amb allò que estàvem començant la tertúlia, no? Per tal que no haguéssim d'agafar el cotxe cada dia nosaltres per anar a Barcelona. Potser, doncs, hi havia molts veïns i veïnes que no tindrien cotxe i que no pagarien una plaça d'assegurança, no pagarien mecànic, no pagarien doncs, el lloguer o l'amortització del cotxe, no pagarien impost de... Saps? Vull dir que al final arriba un moment també que dius, ostres, és que també són víctimes, no?, d'aquesta falta de mobilitat en transport públic, no?, d'aquesta connectivitat sobretot amb els nostres llocs de treball, no? Per tant, jo crec que al final l'actuació que es fa a Sant Pau 13 quedarà coberta, amb aquestes doncs, places noves que generem, i sí que ens hem d'anar tots mentalitzant i anant cap a aquest model de ciutat on bueno, doncs, igual hem de caminar doncs, 5 o 10 minuts per arribar a casa al vespre. No? Bueno, és una miqueta la tendència general, és una miqueta allò que hem d'anar nosaltres, doncs, ens hem d'anar acostumant, però el benefici que aconseguim doncs, passejant per un carrer urbanísticament molt més agradable, el benefici de tranquil·litat, no?, pels vianants, etcètera, etcètera, jo crec que al final tots ho agraïm, no? Jo quan vaig arribar a Premià l'any 74, bueno, doncs podies aparcar tot arreu, per tot els carrers de Premià, no?, fins i tot a la plaça de l'Ajuntament. Ara ni ens ho plantegem. Ara que la tenim com la tenim, ara que tenim tot el casc antic com el tenim, això ni ens ho plantegem. No voldríem tornar als carrers com els teníem abans, però això passarà després de que fem aquesta actuació a Sant Pau 13. Un cop hem fet aquesta reforma urbanística, quan passi molt poc temps, és que a ningú se li acudiria tornar a la situació actual. No? Per tant, endavant amb aquesta reforma i sí, estem donant solució a la desaparició d'aquestes places d'aparcament.
1: Kilian.
3: No, pues, llavors el que falta llavors és una falta de comunicació amb la població, amb la ciutadania, en quant a informació d'on es pot aparcar, perquè i al final, per exemple, jo treballo al centre del poble i a mi és el que m'arriba de molta clientela, que nosaltres al final tenim molta clientela que ve de Premià de Dalt, de Vilassar de Dalt, de Masnou, i és el que ens diuen. Arribo a Premià, no puc aparcar, no puc passar per molts carrers, marxo al port o marxo a Mataró. Potser el que falta és això, informació de aparca aquí o més cartelleria, en plan, està el pàrquing de Països Catalans, pots aparcar, sí, més senyalització, potser això és el que falta. Mm-hmm. Però bueno.
1: Doncs bé, voleu afegir alguna cosa més?
2: Sí, sí, només, per exemple, recordar que mencionaves el port. Nosaltres tenim un aparcament, un pàrquing, en el centre del poble, amb una hora gratuïta, que són les mateixes condicions, precisament, que té el port, eh? I no està mai ocupat del tot. Vull dir que hi ha...
3: No, doncs, que potser el que falta és informació.
2: Ara, per exemple, estem preveient... Vull dir, sí que és veritat que això hem demanat sempre doncs, una complicitat i un esforç també amb el comerç, quan ve algú, no?, i et diu, ostres, que no puc aparcar. Doncs indica-li que, sisplau, que tenim un aparcament amb una hora gratuïta. Ara, precisament, doncs, amb tot el tema de Jacint Verdaguer, estem planificant una sèrie d'indicadors i tal, no?, que formen part d'aquesta campanya de comunicació. Evidentment que s'ha de comunicar, però precisament amb l'hora gratuïta del pàrquing, nosaltres vam fer una inversió en publicitat, es va fer un vídeo que crec que ha estat el vídeo amb més visualitzacions, amb un vídeo de xarxes, amb un reel d'aquests.
3: S'ha de remoure una mica
2: sí,
3: més
2: sí,
3: el vídeo.
2: Però, sí, sí, no, però vull dir que fem una actuació en diferents maneres, no? Vull dir, primer la vam fer xarxes, que torna a dir que va ser el vídeo amb més visualitzacions, em sembla, de la història de l'Ajuntament. Hem insistit amb el comerç, sisplau, doncs informeu també als clients, que al final boca a boca funciona moltíssim. Quan et diu un client, és que no ha pogut aparcar, doncs deixa'l com el port, deixa'l aquí i camines menys que el port per arribar al centre comercial. Ara posarem uns cartells també, doncs molt grans, dient, escolta, baixa aquí, gira i tens una hora gratuïta. És a dir, ja fem aquest esforç realment per comunicar i ens consta que l'hora gratuïta està funcionant. Ens consta que l'ocupació bueno, s'ha triplicat i encara queda, però ens consta que està funcionant. Per tant, jo això, la qüestió aquesta de no puc aparcar, després quan ho contrastes amb les dades i et diuen ostres, però és que no tenim la zona blava ocupada al 100%, saps? Es contradiu una miqueta. Vull dir, que jo entenc que això és una percepció i és legítima, vull dir, però... crec que objectivar una miqueta la realitat a premiar d'una al dia es pot aparcar.
3: Llavors aquí el que jo vull fer és un petit prec, i és que no només el comerç és a les associacions de comerç que hi ha. Mm-hmm. Sí que estaria molt bé i ojalà ho fossin tots de la mateixa plataforma i tots estiguessin informats per igual, però no ho és així. Hi ha molt, molt més comerç. Llavors, crec que també estaria bé que a la resta de comerços se'ls informi d'alguna manera.
2: Vale. Jo et contestaria, Kilian, que com a polítics i càrrecs electes hem de promoure sempre l'associacionisme perquè és de manera... No, ja, però t'ho dic perquè jo crec que tenim, fins i tot, permetem que t'ho digui d'aquesta manera, tenim l'obligació, d'alguna manera, d'incentivar els comerços, per tant, que s'associin, sí, que és la manera millor per tal que doncs, sovint flueixi la informació, col·laborem des de l'Ajuntament, perquè des de l'Ajuntament, ja sé que tu i jo hem tingut aquest debat doncs, sovint, no?, i en diverses ocasions, i ho entenc, el plantejament que em fas, però saps que també sempre t'he contestat que d'alguna manera el flux natural i el flux ideal de comunicació passa per resolucions perquè l'Ajuntament com a tal és molt complicat que es comuniqui directament amb totes les botigues. És molt complicat mantenir una base de dades actualitzada amb tota la rotació
3: és
2: que hi ha de comerç.
3: És complicat, però no és impossible.
2: Home, jo diria que no és habitual. Jo diria que no és habitual. Però, bueno, en qualsevol cas, estic molt d'acord que evidentment, doncs, la comunicació és bàsica i en aquest cas, no només els comerços, sinó que hem d'informar la ciutadania, hem d'informar els veïns i veïnes que ens venen d'altres municipis de totes les opcions que tenim d'aparcament. I en aquest sentit, ja et dic que hi ha una actuació prevista immediata per tal de posar cartelleria que dirigeixi a l'aparcament de Països Catalans indicant que tens aquesta hora gratuïta. I això estic segur que encara farà que funcioni millor aquesta hora.
1: Molt bé, doncs acabaríem la tertúlia política aquí. Moltes gràcies a tots per participar i que passeu una bona tarda.
2: Gràcies, Emma, a tothom. Adéu-siau.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
2: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
3: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.
4: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. i un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lighthouse 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
0: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens va recordar que estem a la tardor.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
6: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Funky Tracks Radio.
9: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
8: Funky Radio Show.
9: Consulte la programación.
10: ¿Estás escoltant? La Figuereta. Castells cap per avall.
11: Podria encallar-me en aquest espai en els eterns debats dels xiulets, les celebracions, els castells desafortunats, perquè especialment quan et paguen per parlar de castells tendeixes a sobrepensar en qualsevol moment del dia. Però acabaria fent toms a la rotonda d'un debat que mai tindrà consens, que acabarà sent estèril i que a mi, com a molts, ens desperta aquella indiferència que cadascú faci una mica el que li roti. Descartats els xiulets, pensava en la figura dels invisibles del concurs. De l'Ester, el Xavi, l'Héctor, l'Ivan, tota la gent de la xarxa i la infinitat de persones que treballen des de l'ombra perquè pel concurs només les colles i els castells, insisteixo, només les colles i els seus castells inundin els titulars i les converses de l'endemà. El millor concurs de castells de la història va tenir la pitjor avançada del concurs de la història. Una recomanació de Protecció Civil que suspenia les activitats culturals i de lleure fins les 2 del migdia del diumenge. La presa de decisions no era menor en un espectacle que mobilitza milers de castellers i milers d'aficionats. Però, per sort, des de fa molts anys el concurs té un capital públic disposat a rebre crítiques sense fer-ne cap drama i això els ha fet forts quan han de prendre decisions arriscades. El més fàcil seria posar-s'hi de perfil i assumir el que et ve donat, però hi ha un exèrcit invisible que es mulla des de la seva posició tècnica per fer que les coses passin i passin bé. Perquè en un horari excepcional van viure una exhibició dels Verds, un 3 de 9 preciós, un 4 de 9 de 10 Lila inèdit i tot de coses que ens costarà esborrar de la memòria. Tot de coses que eren pura bellesa col·lectiva. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Anna Mallol.
12: Ostres, és que ara quan ho deies és veritat que difícil era prendre la decisió en calent, no? Aquell dissabte en plena alerta vermella. I que al final es fes possible, no?, un espectacle extraordinari en un horari que ja veurem si genera debat o no, perquè realment lo de la tarda no va estar malament del tot, eh?
11: Crec que molta gent ho deia, no?, després, que començant potser un parell d'hores abans, ojo, eh? Vull dir, sí que és veritat que acabar a les 11 de la nit potser era una mica massa i que... bueno, pot arribar a condicionar les previsions de les colles, però, escolta, acabar a les 8 del vespre... Ojo, eh?
12: Perfecte.
11: Parlem-ne. Encara no s'ha fet la roda de premsa de valoració del concurs, perquè amb tots aquests canvis van quedar coses pendents. No s'han repartit encara les meravelloses piràmides de què també parlarem. però nosaltres sí que podem fer una valoració. Avui havia de venir la Judit Anyora també, que ara tenim a distància. Hola, què tal, Judit?
13: Què tal? Com
11: esteu? Bueno, una afectada més del caos de Rodalies, que ja no és notícia, sinó que és una normalitat.
13: Exacte. Tot i així, evidentment, estic aquí amb vosaltres per telèfon perquè no m'ho podia perdre.
11: Correcte. Ja sabem que vas viure moltes coses, Judit, que tens moltes coses a comentar també. Per això no volíem deixar de tenir-te. Començarem parlant del que va passar diumenge, perquè, tot i que som un programa de prèvies, hi ha coses que no ens passen per alt.

0: encara no hem paït l'actuació dels castellers de Vilafranca.
1: No. Ens costarà una mica perquè... És que, a més, quan vas analitzant, l'altre dia ho deien, és el primer concurs de la història que es guanya amb tres castells descarregats.
0: I va haver l'intent de Pilar, no? És a dir, no va ser una actuació amb cap caiguda, però sí que és veritat que els tres castells que comptaven estan descarregats. I de quina manera? Perquè és que no és allò que dius, mira, compta descarregat perquè ho fica a les bases del concurs. No, és que baixaven celebrant, saps?
1: Sí, sí.
0: I s'hi recreaven. Vull dir que... va ser un escàndol i crec que tothom considera que va fer justícia als rànquings que sempre han estat liderant aquesta temporada.
1: Bueno, al final és una mica el cúmul de la feina i per mi de la força mental que tenen els castellers de Vilafranca, no? Jo crec que especialment en aquell moment, no?, que vulguis o no et sents una mica per darrere, t'ha caigut el Pilar, ens de veure... el 3 net, fins i tot el 4 de 10 de la Jove de Tarragona, sense certa pressió.
0: I el 3 de 10 de les Joves.
1: Sí,
0: ah, no,
1: sí.
0: Perquè vindria tercera ronda, sí. Igual que el 3 net.
1: Sí, sí.
2: No.
1: Digues, Judit.
2: Que va ser... Bueno, jo ho he vist molt bèstia, però també pel fet de que, per mi, els castellers de Vilafranca eren els clars guanyadors a les primeres rondes i de cop amb la caiguda del Pilar va canviar tot. I refer-se amb aquell 9 de 9 en folre, que la veritat és que no semblava un 9 de 9 en folre, espectacular.
0: Clar, jo t'he de dir que també aquí entren dues coses en joc que van distorsionar una mica potser les emocions que sentien els verds, perquè si no haguessin anat últims, no, tota la quarta ronda potser no hagués tingut l'emoció que va tenir quan la vella carregant aquell 3 i passant una mica ronda fent el xou dels intents desmuntats del 4 de 10 i tal... Bueno, pues també, vull dir, el fet que els verds anessin quarts i que la vella pogués carregar el 3 net, pues va fer que el concurs tingués emoció fins al final.
1: Bueno, és allò que dèiem del guió, no? A vegades el guió sembla que estigui escrit d'una manera determinada per poder-li donar emoció fins i tot a la cinquena, no? Hi va haver un moment que fins i tot s'especulaven que les colles podien anar a aquesta cinquena, de la Jove de Tarragona, aquell 3 de 10, de... saps? De la colla vella es parlava del 2 de 9 en folre... Bueno, hi va haver un moment de mística de concurs, deixem-ho dir així, esperonat per una força mental dels verds que sí. Una vegada més es torna a demostrar que és la clau, evidentment, molta feina, tenir una temporada molt regular... però que el dia que caus i t'has de tornar a aixecar, hi creus més que ningú.
0: 100%. Jo crec que és el que comentava l'Ernest Feca en algun d'aquests 1000 programes que hi ha hagut post-concurs, no? Que ells es preparen psicològicament per aquest dia durant tota la temporada, no? I a vegades els veus com... Bueno, però per què us poseu tanta pressió a la Bisbal, com aquell que diu, no? I, bueno, al final ells recullen aquests fruits, no?
2: No, i els van recollir molt bé. Sabeu què penso que no se n'ha parlat prou?
0: Vinga.
2: El 3 de 10 carregat de la colla Joves in extremis total. És a dir, el castell estava caient i literalment m'han aconseguit fer l'aleta, que a mi em va fascinar moltíssim.
0: De fet, veus les fotos i veus que la rengla de tot menys recta, no?
1: Sí, sí, sí, sí. No, realment, és allò de l'èpica, no? De sí. Saber que ho han de donar tot, que per uns segons, no? És apreta fins l'últim instant perquè et pot servir. Jo crec... És allò que dèiem de l'experiència, no? Que ells saben que moltes vegades s'hi han quedat molt a prop de l'aleta i que resisti fins i tot quan creus que ja no et queda gas, doncs serveix per carregar un castell de 10. Sí que crec que les Joves, analitzant-ho... En perspectiva, jo esperava que a segona ronda anessin de 2 de 9 en folre.
2: És que voleu que us confessi una cosa.
1: Sí?
2: Jo vaig entrar dintre i vaig escoltar el Quico de Cabra dient que anaven a anar-hi no segona ronda, sinó tercera ronda, de 2 de 9 en folre i manilles.
1: Vale.
2: Però van passar diverses coses.
0: 2 de 9 en folre i manilles, eh?
2: 2 de 9 en folre i manilles.
1: Per puntuar, clar.
2: Sí. I llavors... van passar coses internes i va ser quan van decidir canviar el 2 de 9 en folre i manilles pel 2 en folre. Però la idea no era aquesta.
1: Clar, jo fins i tot entenia per davant del 3 de 10, és a dir, el 2 de 9, fer-lo primer del 3 de 10, perquè la coacció, diguéssim, d'aquella possible caiguda potser no t'afectava tant per fer aquella estructura, no? que evidentment t'ajudava molt a fer una passa de gegant per poder-te posicionar molt bé o per guanyar el concurs, fins i tot.
0: Però el que sí que jo crec que és la lectura que treu les Joves potser és allò que durant la temporada es va evidenciant, no? Que si tu vols competir a un concurs pots anar amb les cartes més altes i crec que les joves és capaç de plantejar-se 3 de 10, 2 de 9 en folre, però no et pots oblidar de la gamma intermitja que hi ha entre el 2 de 9 en folre i manilles i el 3 de 10, perquè és allà on potser pots refer-te i tornar a competir pel podi, com va fer la jove de Tarragona després de la caiguda del 4 de 10, no? Que tens, encara has sortit de 5 de 9, tens el 2 de 9 i fins i tot si els hagués calgut, jo crec que el 4 de 9 en folre i agulla també era una opció. Llavors, bueno, així va quedar una mica dibuixat el podi. Judit, alguna cosa que ens haguem deixat?
2: No, jo penso que això és tot, no?
1: Me n'alegro molt que canviessin, perquè jo us diria que unes hores abans es deia que la jove de Tarragona anava de 3 de 10 abans que de 4 de 10.
0: Hores? Jo crec que dies, eh?
1: Bueno,
0: sí.
1: Bueno...
2: No, hores, hores.
1: Sí, de fet, jo vaig entrar en plaça i hi havia gent que deia no, al final en segona ronda farem el 3 de 10. Dic, ostres, quina llàstima. I quan ens van dir segona ronda 4 de 10, vaig dir, que bé. Perquè veia que era el dia, era l'oportunitat, era... El van fer molt ben fet i crec que és un castell que descarregaran.
0: Per cert que les joves xiquets de Reus, amb aquest 4 de 9 en folre descarregat, que crec que també va ser una de les alegries del dia, i xicots de Vilafranca es trobaran aquest dissabte a la tarda a la diada del Museu Casteller. Deixeu-me dir ole per Marina Bertran la temporada que ha dibuixat, perquè crec que les estrenes no han anat tan aviat com potser una colla amb més pressió s'hagués plantejat, no? O sigui, el 5 de 8 se'l van deixar per tard i tot, però al final crec que s'ha demostrat que l'estratègia era bona perquè has arribat al concurs fent la tripleta màgica.
1: Millor actuació de la història, aclarit. En aquesta dia del museu crec que tothom baixarà una mica revolucions.
0: Sí.
1: Crec que és de castells de nous bàsics de les joves, de 5 de 8 de Reus, com a molt, i de 4 de 8 de xicots, no? És allò... Bueno, agafar una mica d'aire per tot el que ha de venir. Però és veritat que hi van haver coses també altres interessants, no? Repassant una mica el dissabte. Per mi el 4 perfecte de Barcelona em va agradar molt. Crec que va ser una meravella, un escàndol. El 3 de Gràcia crec que també se'l mereixien molt. Crec que és una colla que ha treballat molt aquesta temporada i que ha controlat aquesta gamma intermitja que jo sempre dic que és tan difícil de fer i em sembla com un premi, no? I un al·licient per la colla. Lo del folre i les manilles de Moixiganguers en el seu primer intent d'escàndol. És que no hi ha una altra paraula, és un escàndol. Només que ajustin quatre coses, tinc la certesa...
0: I la confiança de saber que t'anirà bé a plaça.
1: Que el veurem. I lo de Marrecs del dissabte...
0: Bueno,
1: fort, eh? 4 de 9 en folre... De regalo.
0: De celebració, saps?
1: De celebració,
0: és
1: saps?
0: Que, no, o sigui, jo crec que les colles que van així al concurs, saps? M'ha sortit tot bé, sobre... Tinc una altra carta que no volia gastar, però estic tan content i m'ho crec tant que la gasto, és com...
2: A mi us he de dir que em va encantar el que va fer Marrecs dissabte, de dir, fem una actuació que sabem que tenim a l'abast, que sabem que podem fer, i després ja... Quan s'acabi l'actuació que hem de fer, ja anirem amb els castells de nou, que van demostrar que també els tenien, perquè aquell 4 de 9 en folre va ser apostant. I, a més, abans, la cançó dels Amics de les Arts...
1: Ui, pell de gallina, aquell moment. Sí.
2: Silenci a la tarda va ser...
0: Molt de relat.
1: Sí.
0: Doncs, ara sí, anem a parlar del futur, anem cap al Vendrell.

0: Doncs diumenge al migdia serà el torn de Santa Teresa, una Santa Teresa que tots sabem que l'any de concurs pot canviar una mica l'ambició o no, però tenim uns nens del Vendrell que van quedar segons el concurs.
1: Anava a dir, tenim tres colles en situacions hiper mega diferents. Uns nens del Vendrell ultra motivats perquè venen de quedar segons, per sorpresa una mica de tothom al concurs de
0: dissabte. Fins i tot crec que
1: ells
0: seva,
1: mateixos, sí.
0: Perquè home, aquest 5 de 8 era com... Bueno, ja veurem si arriba, no?
1: No, i aquell 5 de 8 va ser èpica.
0: Ja, ja.
1: I el 7 una mica també èpic, vull dir que...
2: Ara que... anava a dir, sí. Tant el 5 com el 7, uau!
1: Sí, sí, no, castells molt treballats, però que els hi van donar aquesta segona posició i que, per tant, jo crec que els esperonen a fer una gran Santa Teresa perquè no han acabat de tenir la sort a casa seva i crec que tenen moltes ganes. Crec que aniran al camí del castell de nou, dubto, potser que hi hagi marge suficient per treballar-lo, ho veurem.
0: Judit, tu hi seràs?
2: Sí, que hi seria, evidentment.
0: Bien.
2: A la plaça, sí. Jo crec que el castell de nou potser és una mica just, però penso que aquesta temporada el podran acabar traient i, si no, ja és molta feina que fan per la temporada que ve i jo crec que la idea és fer el 5 i el 7 altra vegada una mica més tranquils, amb esperança que ja els has descarregat la setmana anterior.
0: Diu el Joel que el segon és el més difícil,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sempre ho diu.
0: Jo a Tarragona, amb aquesta factura del 4 de 10, que d'aquí doncs, també desitgem que es millorin.
1: Sí, abraçada a les lesionades.

0: Veurem amb què arriba la jove al Vendrell, i qui sí que va amb ambició és, són els Minyons de Terrassa, repetint la Mercè.
1: Pels Minyons, a la Mercè Llorenç, que va començar la temporada forta, ells ho han marcat. La idea és arribar amb el 3 de 10 a Sant Narcís, per tant, tenen feina per fer, i el que volen fer al Vendrell és repetir-lo de la Mercè, canviant aquest 4 de 9 en folre pel 3 de 9 en folre, descarregar el pilar de 8 que els va quedar encarregat a la Mercè, i llavors ja anar amb totes aquestes diades que els hi queden fins a arribar a la seva diada.
2: Sí, sí, jo reconec que tinc moltes ganes de veure aquest pilar descarregat. Tinc la sensació, no?, que és allò. Aniran fent aquestes passetes, no?, com molt ben estructurades per poder-se plantar a la seva diada i ensenyar-nos un tros de diada immensa, també.
0: Doncs a l'expectativa, perquè sembla com que ara tots estem una mica així de ressaca, però n'hi ha uns que no van al concurs i estan despegando, com aquell qui diu. I hi ha qui ja posa el punt final a la seva temporada. Sant Pere i Sant Pau, per exemple, a 6 de la tarda del dissabte, al Pla de la Seu, com sempre, amb la Vella i Figueres. És una combinació...
2: Deve dir,
0: tremenda,
2: puc dir que em sembla raro el còctel? És com barrejar dolç i salat, saps? Funciona, però la primera vegada, bueno...
0: Però crec que hi ha una cosa molt xula, que són els que quasi guanyen el diumenge de concurs i els que quasi guanyen a Torredembarra.
2: Vale.
0: Llavors, potser entre ells s'entenen.
2: Bueno, sí, a tu et serveix això com a justificació. Veure, no, hi ha dubtes, no? És una actuació d'aquestes que... Tinc la sensació de veure com és la ressaca post-concurs i a veure els pobres que venen de 2 hores i mitja més enllà, quanta gent poden mobilitzar. Jo de la Vella diria bàsics de 9 i potser algun castell de 8 i mig, a veure si ens donen alguna pista per Sant Úrsula, perquè vaig perduda.
0: De és a dir, Sant Úrsula.
2: Sí.
0: A mi és que em desquadra que et vulguis plantejar... Ho vaig a dir, vale?
2: Sí, sí.
0: O sigui, s'havia especulat amb el 4 de 10 sense manilles, però crec que també tenen molt pendent i han de fer les paus amb el 4 de 10 amb forrer manilles. Llavors, què tries, no? Viejo conocido? Vols explorar una dimensió desconeguda?
1: Jo ho tindria clar.
0: Jo crec que el 2 de 9 amb forrer el descarten.
2: Sí, eh?
0: Era una carta del concurs que... no els hi aporta massa.
2: Ah, sí? Doncs jo imaginava que era una carta que teníem poc preparada pel concurs, però que hi apostaríem fort de cara a Sant Úrsula. Mira, no ho sé.
0: Jo crec que té més capritxo de descarregar el 3, no?
2: Sí? Bueno, veient el 3, home, el 3 té pinta de descarregable.
1: Té molt bona pinta pel concurs. Jo, si fos ells, apostaria pel 4 sense manilles.
0: Molt bé, Judit.
2: Judit, sempre...
0: sempre la temeritat al davant de
2: tu. La fantasia, ella és pura fantasia, sí. Bueno, no, ojalà, Judit, nosaltres sempre disposades a veure aquestes coses, eh?
0: Bueno, això ja arribarà. Sí. Sant Pere i Sant Pau, com han de tancar la temporada?
2: 3 de 8 amb l'agulla.
0: Jo també el veig.
2: Vinga,
0: molt.
2: Perquè sí, és que no tenen res a perdre, tot és a guanyar, sí. Poden tancar amb la millor actuació de la seva història una vegada més... van apostar per l'objectiu del 3 de 9 en folre el concurs, cosa que em sembla extremadament lògica, ben feta i que posa un gra de sorra sobre una colla que arribarà a ser de 9 segur.
0: Sí, perquè el concurs de fa 2 anys... No, de fa més.
2: Sí, fa 4.
0: Sí, fa 4. També surten amb aquell 4 de 8 amb l'agulla que no els hi fa justícia a l'assaig, no sé què, i mira'ls ara. No?
2: Sí,
0: vull
2: sí,
0: dir que
2: sí, sí, sí.
0: És una aposta del futur.
2: Van provar el 3, sí, el concurs aquell. Jo crec que ja s'han de treure l'espineta i veient com han controlat també les estructures amb el Pilar enguany. Pues em sembla un bon lloc per provar-ho, i Figueres dependrà de la gent que mobilitzi. Si poden fer un castell de 7 i mig, jo crec que ja estaran contents.
1: Sí. Jo penso que Figueres, la idea és els bàsics de 7, perquè tenen aquest objectiu del 4 de 8, per tant, jo penso que fan un 4 de 7 més aviat lleuger, i llavors tenien ganes del 5 de 7, però dependrà d'això que dèieu, és molt lluny de casa, a la tarda costa, per tant, decidiran amb aquests últims assajos i amb la gent que s'apunti a Tarragona si van amb el 5 de 7 o bé fan un pas enrere i fan el 5 de 6.
0: I un apunt cap a Barcelona, perquè Sarrià també té la seva festa major i van veure aquell intent desmuntat de 4 de 8.
2: 4 de 8, hi han d'anar, no hi ha més.
0: Gens dolent del concurset. Toca fer-lo aquest diumenge a les 11:30. Castellers de Barcelona i Matussers de Molins de Rei. Alguna cosa més a afegir?
2: No, xiques? Jo a Barcelona 5 de 8, 2 de 8, per poc que puguin, i poc o més. Molt bé.
1: Doncs... Jo penso que Barcelona, perdoneu, si sí, som sí, gent sí, aquesta setmana, podríem veure també una altra vegada el Castell de Nou, eh?
0: Oh. S'han animat, s'han animat.
1: S'han animat 4, però...

0: Bueno, bueno, bueno. A veure, les nits del concurs...
1: Aquí se'ns va dificultar una mica la feina, la Figareta. Vaya. Perquè si ens poses al concurs més tard, el marge de treball, vull dir, anar-nos a les 4 del matí ens costa.
0: Bueno, treballar. A mi a les 12 i mitja ja, també, ja em va costar, també.
1: Jo vaig
0: caminar fins al cotxe.
1: Vaig fer un esforç, sí, perquè vaig pensar, a veure, quan tu acabes el concurs a Tarragona, tens l'opció de marxar cap a casa o de no marxar cap a casa.
0: Correcte.
1: No? Crec que la gent que va triar l'opció de no marxar cap a casa és més resignació i una cosa imposada per la tradició que no per les ganes i l'energia que et pogués quedar d'un dia tan llarg.
0: Correcte.
1: Però anem a repassar-ho. Farem una mica per municipis perquè així cada alcalde pugui escoltar la secció que més li interessi. La nit, la foto em desperta l'instint, l'energia del meu desig. Judit, tu on estaves diumenge a la nit, dormint com l'Aina Mallol?
2: Mira, jo, si veig tu el meu WhatsApp de diumenge, abans d'acabar el concurs, tenia... Bueno, no sabia què fer. Estava entre quedar-me a la festa o anar-me'n a dormir. Finalment, amb el mal que em feien els peus, vaig decidir que potser era tornar a la terrassa i anar a dormir.
1: Veus? Resignació a parts iguals.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs bé, comencem per dissabte, perquè ja va ser gros, hi havia l'avís de protecció civil, però al final, Marrecs de Sal, ja d'entrada, el de tornar a casa no ho podien fer.
0: No podien.
1: Per tant, munten unes camilles allà al Palau Firal i de Congressos, que semblava més un centre assistencial de postguerra que una colla
0: mi,
1: que acaba de guanyar el concurs.
0: A mi, el moment d'estilat amb pantalons blancs, camisa i tapant amb la faixa, em sembla adorable. Després de guanyar el concurs de dissabte, que, clar, fa menys pena, també, no?
1: Exacte. La revetlla del concurs que muntava la pròpia organització es va cancel·lar, però els xiquets del Serrallo havien de passar pel local a deixar les coses, sí, perquè tu imagina't que descarregues el 2 de 8 amb folre per fi i t'has d'emportar els cascos de la canalla
0: no,
1: cap a casa.
0: Ja que
1: molesten, molesten.
0: Vas,
1: imagina't.
0: Vas i obres al local. Que t'acompanyen 350 persones. Va.
1: No saps quanta res. Gent necessites per guardar 10 cascos.
0: No
1: ho saps. Després, a Torredembarra, crec que va passar una mica el mateix amb els nois de la torre, no? Havien d'anar a deixar els cascos i les falquetes per quadrar alçades, que
0: correcte,
1: això a casa fa nosa.
0: Sí.
1: Vull dir, a més, ara
0: és
1: cada vegada...
0: És el típic que tu quedes i no ho tornes.
1: Exacte.
0: Has de passar pel local.
1: És un merder, perquè sí, això ho devia fer algú fa 30 anys, si no ho deixes on toca, doncs pues, no res. Total, que van obrir, van deixar les coses, oe, oe, oe, millor dia de la història, i a dormir tothom dins el local, vull dir. I ja diumenge seguim a Tarragona. Tu seguies tenint l'opció de marxar cap a casa teva o fer la Rambla Vella. Vale? Si tries aquesta segona opció, aleshores ja se't complica la nit. Per què? Els xiquets de Tarragona, també, resignació pura i dura, després de descarregar dos castells de nou. Escolta, és tard, demà és dilluns, hem acabat a quarts d'11 de la nit, però és que el tòtem ja el tenim pagat.
0: Què has de fer?
1: Què has de fer?
0: És que...
1: Pregunto jo.
0: Pues vas.
1: Pues vas. La jove de Tarragona. És que hem fet un 4 de 10.
0: Clar, jo ho entenc.
1: Què fas? No celebrar-lo?
0: No, home, ja que hi ets, no? Obres aquella portalada grossa que corri l'aire com a mínim, no?
1: Doncs, efectivament, portalada oberta de bat a bat. El president va haver de treure l'ampolla XXL de Chartres per simular que la festa era real, saps?
0: No? Clar,
1: vull
0: clar.
1: Has de ficar tots els factors en joc. El pla Rasclet, que si hem arrossegat 600 camises i 500 samarretes, doncs foto de turno.
0: Sí.
1: I, realment, bueno, aquell servei... Se'ls veia enfeinadíssims, eh?
0: Clar.
1: Que si ara un puja a cantar el karaoke perquè ho fa sempre i no ho farà, no ho deixarà de
0: clar
1: fer perquè...
0: Llavors, ja que hi eren, les tradicions les van seguir
1: tot,
0: fent.
1: Tot.
2: I... Jo vull saber quina hora va tancar el local de la jove,
1: ja. A les 3 encara era obert.
0: Tot i que s'havia dit que a les 3 tancava, no?
1: Datos.
0: No ho sé, no.
1: I Vilafranca, clar, marronazo, perquè
0: clar,
1: guanyes el concurs, no tot s'acaba a Tarragona, ells... Van agafar el Premi Gros i cap al quilòmetre 45, una edició que, recordem, no han entregat el premi, però hi ha gent molt inventiva. Què van dir? Tu,
0: escolta,
1: de primers premis en tenim 14 o 15. Ja no sé, ja
0: ara no serà, traiem un, tapem-ho amb cinta cutre, posem XXX, eh? I
1: 2026 vinga. I ximpum.
2: Va teure'n sobre un premi.
0: Ja està, i llavors ja tens el fotocol muntat. És que només la gent anar-se passant aquell trofeu de mà en mà Pues...
1: Clar, imagina't, van haver de sopar. El que eren dinars es va convertir en sopar. Cap Clar. Problema. Sobretot que el cava no entri amb l'estómac buit, perquè això el Penedès ho tenen molt sota control. Es va allargar el sopar, gent fent la croqueta per damunt de les taules. No sé per què m'han sortit aquests vídeos a Instagram, però l'algoritme bueno. M'ha portat fins aquí.
0: Chartres també, eh?
1: Chartres.
0: Aquesta connexió donar... Valls de... Ai, no. Vilafranca-Tarragona...
1: No, no, t'equivoques. No, no. Te'l donaven després del 4 de 10. 4 de 10, ampolla de Chartres.
0: Ah.
1: No, no, no vulguis treure tu conclusions perquè si Vilafranca i Tarragona
0: no,
1: estan emparellats.
0: Vale, vale, no, vale, vale, perdó, perdó.
2: Li ha anat també per aquí, ai, no?
1: I després Valls, Dolors Ferrer, em sap greu, no he fet gaire feina en aquest sentit. No han transcendit imatges dels locals dels xiquets de Valls. La Colla Vella sí que es va limitar a presumir el dia següent amb totes les fotos des de tots els angles del 3 de 9 net. Em sembla estupendo perquè és el castell més bonic que s'ha fet mai. I a partir d'aquí, doncs, espereu-vos a Santa Úrsula, que segur que hi haurà xou.
0: Bueno, alguna porteta devien obrir, una cerveseta tímida, més parlar que fer festa, no?
1: A veure, anaven a guanyar els dos.
0: Sí.
1: No van guanyar.
0: Ni el... Uns van guanyar els altres, però... Tampoc...
1: No hi va haver. Llavors, bluff.
0: Bueno.
1: Bueno, potser no va ser bluff, i estem dient aquí bluff. Desmentiu-ho. Desmentiu-ho bueno, amb dades.
0: Amb proves.
2: Explica-nos-ho, passem-nos fotos, proves, vídeos.
0: Exacte. Bueno, escolta'm, no s'acaba tot perquè us he portat el dietari definitiu, perquè, bueno, hi ha gent que va guanyar, però hi ha gent que va
1: competir.
3: Uns capitulen i jo competeixo.
0: Diumenge, 6 del matí. Sona l'alarma, obro els ulls i durant uns segons... No sé per què m'he despertat tan aviat. Merda, ahir no vaig canviar l'alarma. El concurs és a les 4. Fa un sol espectacular, tots són senyals. Canvi d'horari, fa bon dia... Puah. Avui guanyem. Intento tornar a dormir. No puc. 8.05. El pitjor que et pot passar el dia del concurs és tenir temps. Temps per mirar el temps. Temps per mirar el mòbil. Temps per mirar els vídeos de castells i comptar les mil històries del puto Jo competeixo dels Manel. I temps per recordar que els de Vilafranca fa anys que guanyen. L'únic del que no tinc temps és que se m'acabin de secar els pantalons blancs que ahir vaig decidir estendre fora. Sobretot, tinc temps per pensar que aquest any no saps per què, però ho notes. No estan tan bé.
1: No, no para nada.
0: No tinc cap dada que ho demostri, però ho noto. I quan un casteller ho nota una cosa, és pràcticament una dada científica. El grup de la colla, avui. Som-hi. Va, equip. Un posa. Aquest any, sí, no sé qui és, però l'estimo. 11 i 12. Tarragona és un esquitx de taques de color. Camises de colla, samarretes, algun que passeja amb la camisa en una perxa... Però hi ha molta gent que sembla que encara sigui dissabte a la nit. Van amb pantalons i camisa, però no els toca actuar avui. Juraria que he vist gent de Marrecs de Sal, de Sabadell, de Lleida i algun xiquet del Serrallo que probablement encara no sap que avui és diumenge. Clarament, el patxà de la ciutat va obrir igualment. 11.50. Quina sort. He trobat un cotxe que marxava. Clarament, avui tot em va de cara. Només he de caminar 22 minuts fins a l'etap. 12.30. Truco als amics. Intentaré trobar un lloc per fer un entrepà. Avui serà llarg i la fruita que ens donaran no serà suficient per aguantar 4 o 5 peus. La plaça s'omple. Gent que porta 20 anys fent castells, gent que fa 2 dies. I gent que no n'ha fet mai cap, com el meu cosí segon, que avui ens pot anar molt bé.
1: Aquesta gent és la que més et motiva, perquè dius, home, s'està guiant per sensacions, absolutament. Sí.
0: Perquè el concurs també és això, aconseguir que un familiar que no ho és des del casament de la teva cosina es passi 7 hores dret per fer 3 castells perquè li has dit avui faràs història. 14.30. Dubto entre cervesa i Coca-Cola. Va, Coca-Cola, vull estar al 100%. Primera ronda, entrem a plaça. Nosaltres, bé, el de sempre, també. Ells, el de sempre, el fan, no estan tan fins, l'han hagut de suar, i nosaltres, ràpid i sense esforç. Aquest any els tenim. Segona ronda. Aquí podem marcar-ho tot, ho sé. El meu cosí fa estona que crida que no pot més. Porta un paio de 120 quilos a sobre. Després... Ho veig. El seu també pot caure. Em repeteixo com un mantra. I llavors Ah, no, l'estan aguantant. Ah, sembla que cau. Ah, doncs no. Ah, ja el tenen. Ah, ningú s'ha deixat anar. Merda. Tenen avantatge. Bé, tranquils. Som a segona ronda, encara. Tercera. Encara tenim cartes. Ho tornem a fer. Sí, una vegada més, la tenen la pressió a sobre. Si fan el pilar, merda. Però si no, els tenim a prop. Arriba el moment. La perícia verda davant de la pancarta. Cau el pilar de nou. I durant uns segons passa una cosa que feia molt de temps que no passava. M'ho crec de veritat. Podem. Aquest any, sí. Potser els campions eterns no ho tenen fet. Potser avui és el dia que explicarem d'aquí 20 anys. Quarta ronda. Llavors, ells hi van. Amb el nou. Un castell difícil. Molta gent, molta canalla. No l'han fet tant aquest any. Venen de caure. Han d'estar cansats. No sé si els hi sortirà. Sonen les gralles. Es mou. No sé ben bé on mirar. Quanta gent puja, per Déu. Fuà. Les altres... potser aquell sembla que no arribarà a dalt, però arriba. Primer una, després dues, després tres. Carregat. Bé, aquí encara tenim opcions. Merda, l'estan descarregant. Allà mateix. Sí, allà, allà l'aguanten. Sí, el tenen, el tenen. Miro a la dreta, miro a l'esquerra. Gairebé se m'escapa un aplaudiment. Com ho fan? Com si el pilar de nou hagués estat simplement una petita incidència administrativa. Joder, són els millors. Merda, se m'escapa el pensament. Cinquena ronda. Encara queda una ronda i matemàticament encara podem fer coses. Quan al concurs algú diu matemàticament encara podem fer coses, vol dir que ja no pots fer res. Per un moment ens ho creiem, però després ja no. Els de sempre guanyen. Nosaltres perdem. Ens abracem, no sabem si estan enfadats, molt enfadats o resignats. Ens diem que l'important és tot el que hem fet durant l'any i que encara queda alguna diada. Mentida. 22:30, s'acaba el concurs. Tornem al local. Hi ha cerveses i per un moment penso que al matí, en lloc de Coca-Cola, podria haver començat directament amb la cervesa. I de cop la veig a ella. Jolín. Com m'agrada. Em somriu. Encara pot acabar bé la nit. Fem broma del meu cosí, que clarament no tornarà mai més a fer pinya. Diem que no té sentit que el nou valgui tants punts. Marxa a buscar una birra. Em mira de reull. Crec que li agrada una mica. A la barra s'apropa al quart. Sí, aquell quart que avui ha aconseguit que fem el castell més difícil de tots. Parla amb ella. Somriuen. I al meu cap torna a sonar el puta "jo competeixo" de Manel. Vaig cap allà. No arribo a temps. Més ràpid que fer l'aleta, ja li està menjant la boca. 12:30. La sensació de derrota és infinita. Se l'han portat al tronquet i de tor. Vai a lagarto. No passa res. Demà ja hi haurà un altre concurs o un altre tronqueti. Però una cosa tinc clara. Sempre guanyen els mateixos. Seré soci, seré fan.
1: Fins que un dia se'n que també pots perdre la festa, eh?
0: És que es pot perdre tot en aquesta vida.
1: Hi havia gent amb el teu manual, Aina, allà dient ostres, però jo no comptava que si perdem, però fem el castell, però clar, però si tal... Dic, bueno, nois, a veure, tots els escenaris no els podem preveure, saps?
0: Haurem de fer les múltiples opcions.
1: El que sí que va passar és Manel Urbano abraçant Àngel Grau.
0: Això ho vam veure.
1: Això ho vam preveure.
0: I... després, gràcies a les fotografies dels 3.584 fotògrafs que hi havia a la TAP, he vist morreos, eh? He vist petons, eh?
1: N'hi havien de ser.
0: Sí.
1: Vinga, pues, Judit, som-hi.

0: Judit, què ens expliques?
1: Com ja hem comentat mil vegades, aquest cap de setmana Tarragona ha estat l'epicentre del món casteller. S'ha celebrat la 30a edició del concurs de castells i s'han viscut moments històrics i milers de persones han estat pendents durant més de 6 hores del que passava en una plaça de toros. Però hi ha un col·lectiu, noies, que a mi em preocupa especialment. I és la gent que dilluns s'aixeca, se'n va a treballar, agafa el tren, va a comprar el pa i no té ni idea del que ha passat a Tarragona. Perquè tu pots no ser casteller, pots no saber què és un folre, unes manilles, o fins i tot pots no saber què són uns puntals. Però com pot ser que no sàpigues ni que aquest cap de setmana ha passat alguna cosa grossa? Com pots arribar dilluns a la feina tan tranquil? Jo de veritat que no ho entenc. Jo necessito sortir i parlar de castells, és a dir, dilluns per mirar el dia de sortir al carrer i sentir converses de castells a tot arreu.
2: Vius a Terrassa, amiga, també t'ho recordo. Vale.
1: Per això vaig decidir no sortir del pis i parlar de castells amb els meus companys de pis, que per sort són castells.
0: Jo pues, crec que el pròxim dia m'exiliaré a Terrassa.
1: Per això els he fet una carta en aquest col·lectiu. Benvolgut personatge que viu al planeta Mart. Dilluns t'has llevat, has esmorzat, has anat a treballar, has agafat el tren...
2: Bueno, el d'agafar el tren ja ho veuríem, també.
1: No, ja segur que no. Ja has anat com has pogut, canviem-ho. I jo només tinc una pregunta. Com ho fas? Perquè nosaltres encara estem processant el cap de setmana. Encara estem pensant en el que va passar. Encara estem mirant vídeos i remirant. Encara estem amb la pell de gallina després de veure una vegada més la història dels castells. I tu ja estàs pensant en què dinaràs, com si res. I nosaltres t'estimem, perquè evidentment tothom no ha de saber de castells ni el que passa al món casteller. Però potser, només potser, podries haver notat que aquest cap de setmana a Tarragona passava alguna cosa. No et demanem que sàpigues diferenciar d'un 3 o d'un 4 de 9, però un mínim, no? És culpable no saber què ha passat a Tarragona?
0: Sí.
1: O som nosaltres que tenim un...
2: El veredicte més ràpid de la història. Però continua, Judit.
1: No, perquè potser som nosaltres que tenim un problema i esperem que tothom visqui els castells amb la mateixa intensitat. Què en penseu?
0: Bueno, tenim un problema. O sigui, el problema reconeixem aquí en públic que el tenim.
2: Bueno, sí, però a mi em sembla de cultura general. Tant com ha plogut, saber que ha passat alguna cosa a l'etat. Bueno, sempre. De què se l'acusa, Judit?
1: Se l'acusa de preguntar. O sigui, d'anar passejant per Tarragona i preguntar però què hi ha a Tarragona quan veu passar una colla castellera? Arribar a la feina i no preguntar heu vist què ha passat aquest cap de setmana? Segurament li contestaran que ha plogut molt, però ningú li parlarà de castell. No entendre que algú pugui haver estat dos dies pendent del concurs i tu ni saber que existia... I, sobretot, d'actuar com si dilluns fos un dilluns qualsevol.
2: Molt bé, vale. I en defensa seva, perquè...
0: Poc li queda en aquest programa queda, per sí, defensar-se.
1: Sí. Us he de dir que li queda molt poca defensa, però són les següents, vale? La primera defensa és que nosaltres estiguem obsessionats amb el que ha passat no vol dir que la resta del món hi hagi d'estar.
2: Nosaltres i 15.877 persones, però bueno.
1: Evidentment, i tothom que ens escolta la Figuereta. La segona és que potser no sap ni què és el concurs perquè mai ningú li ha explicat i que no podem pretendre que tothom conegui el calendari casteller.
0: Va. Perquè no deu tenir cosins, perquè si té cosins segur que algú fa castells i li posa
2: mòbil,
0: una samarreta.
2: Com aquell qui diu.
1: I la tercera és que potser està més interessat en altres coses, igual que nosaltres podem passar completament d'altres esdeveniments que per altra gent doncs, són importantíssims.
0: Mira, això ho puc entendre, perquè jo tots aquests concerts de l'Aitana i de tot això, a mi, si em diguessis, ai, no sé què, no me n'entero.
2: Bueno,
0: per tant,
2: vale, vaig a fer una pausa per posar context d'un altre cas, com si ara jo fos aquí un advocat que ve a posar un altre focus per rebatre tot això.
1: Vinga, va.
2: La Iruna va arribar a classe el dilluns al matí, a la seva classe de salt, amb alumnes de primer o segon d'ESO, i quan va entrar per la porta la van aplaudir per haver guanyat el concurs.
0: Bueno.
1: I això hauria de passar a totes les escoles.
2: Això a totes les escoles! És que què és això?
1: Si jo per mi haurien d'arribar els nens dilluns a classe i que el que tinguessin a la pissarra siguessin un vídeo resum del que ha passat a Tarragona el cap de setmana.
2: Totalment.
0: Així ampliaríem la secta, però de moment no tenim aquesta capacitat. Vaja. Ja parlarem amb el Departament d'Educació, no patiu.
2: Bueno.
0: Acceptem el repte pel 2028, si va, encara estem...
2: Condemnem, però, no? En aquest... Cadena perpètua, no?
0: Sí, vale. Condemnat. No tenia dret a defensa ni quan, poc, quan hem llegit denunciat, ja l'hem sentenciat.
2: Vale.
0: Bueno, Judit, anem a parlar del que no se n'ha parlat prou encara.
1: Vinga, som-hi.
0: No s'ha parlat prou de lo poc que es valoren els castells nets?
2: És broma. Anava a dir, no comencem ara, Elisenda, per favor.
0: És broma. No s'ha parlat prou de que Toni Comas ens va voler prendre la feina que fem aquí a la Figuereta en directe.
3: En marxa la porra del concurs. Bé, no, ja l'hem tancat, perquè si no algú podria participar i anar i partir en avantatge. Però, Aina, explica'ns com ha quedat aquesta porra del concurs de la xarxa.
4: Bueno, al final el que us demanàvem a vosaltres és que ens diguéssiu qui creieu que seria el podi de guanyador.
0: Està dissimulant molt bé l'atac de riure, Aina Mallor.
4: Sí, sí, sí. Realment, si haguéssiu vist el directe, seria molt pitjor, gràcies a Déu. Hi havia una imatge de l'etap amb colorins, que això ens va ajudar molt a que no ens viralitzéssim encara molt més d'aquest moment. La porra va anar bé. L'altre he d'investigar una mica millor. Bueno, és un moment memorable, jo crec que sí. Ja...
0: A més, Toni Comas.
1: Història del concurs de castells.
0: És la persona amb menys sortides de tot de la història del món casteller.
4: Sí, correcte.
0: Mira,
4: no
0: fa gràcia que digui polla,
4: no saps? No s'equivoca mai. Ja està.
0: Pues molt bé, la porra feta. Us recomanem una festeta de ben lluny.
4: Molt bé.
0: Perquè hi ha festa de celebració del concurs dels Marrecs de Sal el diumenge.
4: Fantàstic.
0: Per tant, si n'esteu fins al monyo de la zona tradicional, agafeu, feu un cap de setmana i de sobte esteu celebrant el concurs dels Marrecs de Sal.
4: Pues no em sembla mal plan, eh?
0: Tu no pots.
4: Ah, vale.
0: Perquè tens una diada al Vendrell.
4: Vaja.
0: És una recomanació. Ai. Per la resta de persones que no són Aina Mallol.
4: D'acord.
0: Ni el seu club de fans.
1: Que tampoc se n'ha parlat prou.
0: Ni en parlarem. No passa res. Fins aquí, noies. Això ho hem fet més llarg que un dia sense pa, però el concurs dura 6 hores i pico i nosaltres no podíem fer un programa de 30 minuts. Així que, no res. Moltes gràcies, Judit, per escoltar-nos des de la distància.
1: Un petonet. Moltes gràcies a vosaltres. Un petonet.
0: Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Aina Mallol, fes el favor de descansar i hibernar fins diumenge, si Déu vol. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
2: Coincident amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
2: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
2: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
5: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
2: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
7: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, el tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I a la mateixa autovia A2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquests tres punts de l'autovia A2. Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
4: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
0: Ho detalla Maite Polo.
5: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
4: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
0: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
7: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
8: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem veiem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge. I també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
7: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
0: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
9: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
10: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, bueno, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
9: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin en el seu retorn.
4: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
0: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
4: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
0: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè, precisament, diu, es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
11: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
12: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
11: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
13: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
11: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
4: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i dues hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
0: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
14: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que és el moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens havien de sortir a aquella hora, van trigar més de dues hores.
15: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
16: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
14: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar l'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de dos en dos. També ofereix canvis i devolucions i per tant, doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
0: La paciència també ha estat capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
18: Sí, me enteré por las noticias y esa cosa que se quemó un ave y esa cosa. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esa cosa, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
19: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
17: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell.
20: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
20: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En territori Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve i crearà una nova taxa per sancionar els veïns que no reciclin correctament. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
22: El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. De cara al 2027, la majoria de taxes i preus públics s'encariran un 2,5% més, ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
23: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC. I, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
22: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any vinent, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
0: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals a l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda. Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
1: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal que aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment doncs, ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
0: El gruix dels habitatges se situaria en els terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer. I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
4: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
2: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
5: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
2: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: En cultura, la dibuixant Pilar Imbellés i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
4: La ninotaire Pilar Imbellés rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions dels 32ens Premis Butaca, seguit de l'Amor i la Primavera i el Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
6: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el gran aquí aquesta tarda. Actors, directors, gent de la dansa i molta conversa de patatís. Acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició dels Premis Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició i el

cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja a Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 de Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Dileta, sempre fitxant molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
2: El Fraikin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 al segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzau romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la fi...
2: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar...

0: al mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que l'Amari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de l'Amari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
1: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res. Ens fa recordar que estem a la tardor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
5: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
3: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada del ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
5: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
7: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
3: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
5: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
3: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
5: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
8: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
9: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
3: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
10: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora, que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
3: I a continuació connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
13: Bona tarda, Maria. Doncs sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Baixa el volum de circulació, però encara hi ha aturades en alguns punts en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, carregat els darrers trams de la C33, la C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, o la B30 entre Cerdanyola i Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Com a incidències, en tenim dues a l'autovia A2. Una a la zona de Cornellà de Llobregat, un vehicle avariat que talla carril sortint de Barcelona, aturada fins a quilòmetre, quilòmetre i mig. I també a l'autovia A2, un accident a Bell-lloc d'Urgell. L'havia estat puntualment tallada en sentit Lleida. Ara tenim un carril tallat al trànsit i retencions també de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia A2. Com et deia, a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
5: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
3: Ho detalla Maite Polo.
14: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
6: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
14: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
3: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
5: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
3: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
15: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
16: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
15: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: I els Reis ja han arribat avui a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
3: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
17: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Ena Massaez és el ministre portaveu.
7: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, bueno, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
17: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
3: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat el seu entorn perquè l'acompanyin en el retorn.
5: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
3: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que està proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
5: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli, perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fronts amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
3: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
18: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
19: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
18: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
20: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
18: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
5: Segons el govern, els retards entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten a més antelació de l'habitual per agafar el tren.
3: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
21: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants, la situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que es va moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens havien de sortir, aquella hora van trigar més de 2 hores.
8: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces, eso és l'únic que tenemos.
9: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
21: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó, que va aturar l'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis, Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant, doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
3: De fet, la paciència està capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
22: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
23: Sí, m'entré per la notícia i esa cosa que se quemó un avi y esa cosa. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esa cosa, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
24: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
22: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
3: I Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir els temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran 2 combois més. Esther Minguell.
25: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran 2 combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
26: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
25: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
3: En territori, l'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per impulsar l'habitatge assequible a la ciutat.
5: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent, que es portaran al ple extraordinari de la Paria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
3: UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
0: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
1: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
0: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
3: I notícia d'última hora que ens arriba des de BTV. Mor un home en un incendi en un pis al districte de Sants-Montjuïc. 8 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a l'edifici i els Mossos d'Esquadra s'estan fent càrrec de la investigació.
5: El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions els bombers de Barcelona, que han donat el foc per extingit a 6:45. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
3: L'incendi ha obligat a tallar la circulació dels carrers de Sants en aquest punt i provoca afectacions a les línies D20 i 52 del bus.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: I en salut, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Maite Polo.
14: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
4: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
14: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
3: I en cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
5: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat a la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
3: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des del Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Doncs seguim al Teatre La Fàbrica de Barcelona, on avui hi ha un ambient de festa gran, perquè s'han donat a conèixer les nominacions als Premis Butaca 2026, la 32a edició. Ara mateix tots els actors i el sector teatral català en general es troba fent una copa de la mà i molta conversa de passadís. Hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi, de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista. Millor musical, direcció, escenografia, llum, llums, vestuari, so i composició. El segueixen amb 8 cadascuna La mort i la primavera de la Baronal i El barquer del Teatre Lliure, una proposta de dansa que competeix en categories que no són només de dansa i que entre brindis i brindis ja dona molt que parlar. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar. Mentrestant, aquí el còctel continua i les felicitacions no paren.
3: I després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més, el disc Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja a Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades als concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.
3: I fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Image, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. David Navarro.
18: Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: I penso, no estic dient que la càmera sigui la que ho connecta de tot, sinó la meva manera de mirar. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar vers les persones, tant si són individus desconeguts en comunitats poc ateses com si són figures conegudes públicament, com ara celebritats.
18: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta d'aquí una hora a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Ja coneixem l'equip que jugarà a Flick, sense Gabriel Jesús i amb Fermín i Olmo, l'11 del Barça per aquesta nit, amb Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín i Lamine Yamal, Olmo i Gordon. I el president del Barça, fa unes hores, Joan Laporta, assegurava que el Barça ara per ara és el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: En bascat a l'Eurolliga masculina, el Barça rep al Palau Blaugrana el Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre. A l'Eurocup masculina, tram final del partit del Kitsanas Manresa, que està jugant a Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix, faltant 3 minuts per finalitzar el partit, derrota de 82-69. I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que començarà a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora. Escolta, tema a la prèvia l'entrenador Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
2: Pendents del futbol, pendents del bàsquet i també de l'handbol. Aquest vespre, el Freikin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 la segona plaça del grup E de la Lliga Europea. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Agua Santas de Portugal. Després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzao romanès, Maria, els Antonio Rama buscaran una victòria que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota de la Lliga contra el Ciudad Real.
1: Moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 7 i a 8:15 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt, 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'Ella compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Arla Lletà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Arla Lletà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lighthouse 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
8: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens va recordar que estem a la tardor.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos convois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització, de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre. Una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Premià de Futbol continua sense guanyar. Perdien 1-2 a casa contra el Porqueres i això que s'avançaven amb un gol matiner de Raúl Valibrea al minut 7. Arnau Llorente, abans del descans, i Jordi López, a la segona meitat, van capgirar el marcador per endur-se els 3 punts. En bàsquet, a Supercopa Femenina, l'equip de Xavi Expósito queia a la pista del Cerdanyola per 4 punts de marge, 63-59. Un partit molt igualat, on les premianenques van fer un gran inici, però en canvi van anar perdent marge. Acumulen 2 victòries en 4 partits. I el primer equip masculí de bàsquet era l'únic que superava el Sant Cugat 81-74, en la segona victòria en 2 partits dels premianencs. Els de Gerson Garcia van haver de treballar de valent per sumar els 2 punts. I en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13-12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts. De moment, 2 jornades i cap punt sumat per part dels premianencs.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Doble proposta del Sound i totalment d'actualitat. A la primera part del programa dediquem un Radio Wonderful a un dels tres tenors de la New Wave, el prestigiós malabarista del pop d'orfebreria i multiestilista Joe Jackson. Enguany visita Barcelona i això serà durant aquest octubre. Hi serem, l'escoltarem i en parlarem. A la segona part, més actualitat. Aquesta tardor coincideix amb el centenari del naixement de John Coltrane. Oferim un jazz entre amics dedicat a la gran figura prodigiosa del saxofonisme clàssic, modern, avantguardista i canònic. Som-hi, Pops.

Sound System edició 911, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui, com ens agrada també fer-ho de tant en tant, un vinil de doble cara. La cara A, un Radio Wonderful amb el senyor Joe Jackson, i a la cara B, un jazz entre amics amb John Coltrane.

0: Radio Wonderful. El cul-de-sac del Sound System. El triangle de les Bermudes sonor d'Estéreo 2. El lloc on totes les músiques es perden.
1: I sí, amigues i amics, som al Sound edició 911 i estem dins del Radio Wonderful. Avui, com deia l'Àngel, amb un dels tres tenors de la New Wave, el senyor Joe Jackson, que juntament amb Elvis Costello i Graham Parker formaven aquesta tríada de New Wave. Però avui ens centrarem, perquè la seva obra és bastant àmplia i vasta, amb un període concret entre el 1981 i 1986. Tret dels tres primers discos, arrenquem amb una cosa que va fer, que va ser una història absolutament sorprenent, perquè Joe Jackson treu un disc que es diu Joe Jackson's Jumpin' Jive, el 1981, que és un autèntic homenatge als crooners de jazz i a aquell swing molt a lo Duke Ellington i tal, i tot fet amb els músics de la seva banda, o sigui, músics blancs, tocant swing, i ell amb aquesta veu tan característica. Anem a escoltar... Obrim el Radio Wonderful i escoltarem el tema Jumpin' Jive, pertanyent al mateix àlbum del 1981.

0: Quins records més xulos, Àngela, aquest disc, perquè fa aquest, més que trencament, fa aquest canvi dels tres primers, que eren New Wave, i que vam fer un programa especial dedicat als tres tenors de la New Wave, i ja ho vam posar-ho, però aquí és un registre absolutament diferent i d'homenatge.
1: Sí, ell va fer un canvi, va fer una evolució, i el seu esperit ja musical que venia de la New Wave, aquí va fer la trobada del món del jazz i va sortir això. És un procés que va fer posteriorment a l'Elvis Costello, també, sí, amb un altre registre, però també vinculant-se al jazz. El Graham Parker va continuar amb la seva línia ortodoxa.
0: Bueno, l'Elvis Costello va fer un disc quan l'huracà Katrina al sud dels Estats Units amb el... No sortirà
1: a l'Intocent.
0: És un disc fantàstic i aporta la seva part. I ha fet d'altres coses, però aquest l'hem escoltat al Sound. I salteu un any només, perquè ens anem a 1982 i potser el disc d'aquells discos... Quin disc ho triaries de Joe Jackson? Si n'haguessis de triar un només, un disc deixessin... Doncs Night and Day. Night and Day és un disc que...
1: És una obra rodona, conceptual, amb els temes units.
0: De fet, sí, quan l'escoltaves amb el vinil, cada cara estaven tots els temes, diguem, enllaçats. No hi havia un tros en blanc, perquè jo crec que estava concebut d'aquesta manera, no? Uh-huh. I com que ja l'hem posat moltes vegades, el tema que obre el Night and Day, que és Another World, començarem farem un mini repàs de Night and Day en dos temes, i el primer és aquest Target, un tema que ens recordarà a Santana, entre altres coses, amb aquell so característic, amb les guitarres, amb l'orgue. L'orgue podria ser de Tom Coster, etcètera, etcètera. I jo crec que fa un homenatge cap aquí, amb aquest tema. Sound System 911, Joe Jackson, Target.

0: Doncs seguim el mateix àlbum de Joe Jackson, aquest Night and Day. Venim d'aquest tema absolutament llatí. Ens hem deixat de citar, entre altres, la Sue Agiopoulos, que és la percussionista que sona aquí i que li dona aquest toc llatí juntament amb els teclats que manega el senyor Joe Jackson. I dins el mateix disc, per un altre pal completament diferent, i segurament va ser un dels temes que va sonar més i es van fer videoclips perquè s'ho mereixia i era molt ballable, i ens porta una mica també a la New Wave. Àngel, és aquest Stepping Out.
1: I tant.
0: Això ho saps, això. I això ho vam veure en directe nosaltres fa uns quants anys. Tu no hi eres.
1: No, vaig ser.
0: Doncs vaig veure.
1: Però bueno, ara arribo. Suposo que aquesta la deurà tocar en aquest
0: concert. Jo crec que sí, perquè és un dels temes més coneguts i amb més punx que té. Stepping Out i Joe Jackson.

0: Doncs després d'aquestes dues joies del Night and Day i entremig, recordar que aquest programa és un programa en directe absolut, fins al punt que rebem comunicacions, felicitacions, missatges de gent com el Sergi.
1: Hola, Sergi.
0: Sergi Fagen, nosaltres li diem, perquè ens ha enviat aquí unes fotos de... Sembla que és el primer disc, els primers discos de Joe Jackson.
1: És l'anterior de l'Stipino, del Jumping Jack.
0: Del Jumping Jack, doncs seria el tercer, aleshores. Doncs, Sergi, aquí estem i veiem que ens segueixes, doncs, mira, un tros del programa és per tu. Ens anem cap al disc Body and Soul del 1984, un disc que, si mireu la portada, és un homenatge que fa Joe Jackson a Sonny Rollins, d'un disc que va treure ell, i és exactament, diríem, la mateixa foto, però en comptes de Sonny Rollins hi ha el Joe Jackson, i té un saxo agafat ell a les mans, perquè ell també toca el saxo, entre altres instruments. I és un disc també preciós, està més o menys a continuació del Night and Day, i anem a escoltar aquest You Can Get What You Want.

0: I acabem aquesta primera part del sound d'aquest especial Joe Jackson dins del Radio Wonderful. Ara vindrà... Bueno, vindrà, no? Però ja està aquí l'Àngela amb el John Coltrane.
1: Sí, i el John Coltrane també hi és.
0: També,
1: ja.
0: Espiritualment...
1: Està posant la canya.
0: Espiritualment sempre hi és.
1: Sí.
0: Com d'altres músics. I ens anem... Res, anem saltant de dos anys en dos anys amb el 1986, el disc, que és un disc en directe d'una gira que va fer, que es deia Big Wall, que aquesta va aterrissar a Barcelona per aquell any, més o menys, i jo vaig ser-hi present, i anem a escoltar un tema que té una pulsació fantàstica, un tempo i un ritme com no pot ser de cap altra manera que no sigui Joe Jackson amb aquest Right and Wrong.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí està el Jazz entre amics i no ens estendrem molt perquè parlar de l'obra, vida, miracles i transcendències i influències múltiples del gran saxofonista John Coltrane ens donaria per molts programes i hem de condensar, per tant això és un homenatge, només hem triat 5 temes situats entre l'any 1957 i l'any 1961. No ens estendrem, doncs, com hem dit, entre altres coses, perquè parlar de Coltrane és parlar d'un moment, un llarg moment importantíssim de la història del jazz i requeriria molt més. Però està claríssim que Coltrane té diverses etapes i en totes les seves etapes va exercir un mestratge claríssim, va reorientar la manera de tocar el saxofon, especialment el tenor, va incorporar el saxo soprano i dintre d'aquesta evolució, doncs, nosaltres avui ens centrarem en dues de les seves fases, dues i mitja, però ja veureu per què. I començarem amb un tema amb el trio del Red Garland, és a dir, el Red Garland, el piano, amb el Jimmy Cobb a la bateria i el Paul Chambers al contrabaix i amb el saxotenor de John Coltrane, això des d'una ortodoxia, i a més l'època ja de la transició entre el bebop i el hardbop, en aquest cas interpretant un blues a l'any 1957, l'LP John Coltrane with a Red Garland Trio, el tema porta per títol Bass Blues.

Doncs aquí hem escoltat en el John Coltrane amb el seu saxo tenor interpretant el bass blues. Quina manera de tocar el blues, evidentment, no? Quina densitat tonal i una densitat totalment tècnica i a tots els nivells. Abans hem escoltat amb el Red Garland Trio, ara escoltarem el Wynton Kelly Trio també, és a dir, amb el Jimmy Cobbs també i amb el Paul Chambers, el contrabaix, però en aquest cas el piano és el gran Wynton Kelly. Kelly, tant un com l'altre, ja van participar en el seu moment en els quintets de Miles Davis. I també tot sigui dit, això és de l'any 1259, és a dir, l'any 59 es van gravar moltíssims discos i el Coltrane tant et feia això com venia de les sessions del Kind of Blues i aquesta gent, bueno, i els músics que han partit, perquè tant el Jimmy Cobbs com el meu company estaven allà, i traien àlbums d'aquesta categoria. Escoltarem un tema que porta per títol Some Other Blues, també, la paraula blues apareix, i això pertany a un LP que va recopilar temes del 58 i del 59 titulat Coltrane Jazz.

Hem escoltat a John Coltrane, li dediquem avui a aquest jazz entre amics, el seu centenari del seu naixement, 100 anys que tindria ara John Coltrane, en tindria 5 o 6 més dels que va acumular el Sonny Rollins, un altre company de viatge. I ara veiem com la música de Coltrane adopta un nou instrument, que és el saxo-soprano, i en el gran disc My Favorite Things interpreta el tema en la versió d'un clàssic del cinema, que és My Favorite Things, i el tocarà doncs amb el seu saxo Selmer soprano boquilla platejada 1961 i amb un solo antològic que intentarem posar-lo sencer, tot i que el tema és molt llarg, però ens centrarem molt en la part més corresponent en el nostre Coltrane.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

Hem escoltat aquí el John Coltrane amb el seu saxo-soprano interpretant Might Fabric Things l'any 61 amb en Jimmy Garrison al contrabaix, amb el McCoy Tyner al piano i amb l'Elvin Jones a la bateria. Aquest seria un dels formats centrals de la seva història musical. Els mateixos músics que trobarem reforçats en aquí per Eric Dolphy, fent arranjaments i dirigint el que seria la Africa Brass Orchestra, que era una gran agrupació de músics que va contribuir també a enfortir el so del quartet de John Coltrane en els discos que es recullen en aquest The Complete Africa Brass Sessions de l'any 1961, amb direcció musical d'Eric Dolphy, i aquí interpretant un altre clàssic, el Green Slaves, que és una cançó antiga, popular, anglesa, que es va fer famosa després, al cap de molts anys, a través de la banda sonora de la conquesta de l'Oest. És a dir, aquí escoltem el Green Slaves amb el John Coltrane i el seu soprano.

Doncs aquí anem tancant aquest homenatge, perquè no podem fer altra cosa que un homenatge, perquè muntar ni tan sols una antologia, perquè l'obra del Coltrane és molt extensa, i ara també en el mateix àlbum de complet Africa Brass Sessions de l'any 61, mateixa banda, mateixa formació, mateixa direcció a càrrec d'Eric Dolphy, amb el Coltrane interpretant blues minor.

0: El sound de 911 cap al 1000 i avui amb el Joe Jackson i amb en John Coltrane per motius molt diferents però molt complementaris com les coses que fem aquí en el sound de complementant el que sembla incomplementable.
1: I tot es complementa des del Falcó Mil·lenari al nostre estudi particular amb l'Àngel Solbizarre a un costat pilotant el sistema sonor el gran Xavier Treit i que us parla Ramonet77 com sempre. Fins al proper sound de Pops.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La candidatura del Front Ampli ha designat Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid a les pròximes eleccions estatals el 29 de novembre. Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa, l'Esquerra del PSOE, Mas, Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura única, plural, arrelada al territori i capaç d'oferir una alternativa progressista al futur de país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona encapçala la llista per aquesta província. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. I Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals a cara l'any que ve, però la gran novetat és arriba amb la brossa. L'Ajuntament de la capital del Bages ha decidit castigar qui no recicli i crearà una nova taxa pels veïns que no separin bé els residus, que pot arribar, atenció, als 90 euros. I defensen que és per evitar passar el mort a les famílies, que no ho fan bé. El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. Ho explica l'alcalde Marc Aloi.
2: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC. I, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
1: I Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores. La ciutat va incorporar fibrociment en molts elements de 5.400 habitatges que la conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. La retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig. I els Mossos han enxampat a Perelló un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres persones detingudes. Se'ls acusa de presumptes furts, danys, apropiació del vehicle i falsificació documental. Dels arrestats acumulen 55 antecedents.
3: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que l'Amari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas, el parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de l'Amari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'illa compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
0: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
3: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com la Ossa Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais del municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
4: Premià Mèdia, informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
6: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
8: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.
13: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
13: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
14: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquesta hora, a la ràdio, a Premià Mèdia, parlem del nou Pla Local d'Acollida i Migracions, que estableix quines són les principals línies de treball i també les actuacions que es faran al municipi premianenc per afavorir l'acollida de persones nouvingudes. Passava pel ple municipal, s'ha aprovat per decret, i avui en volem parlar i conèixer els detalls principals amb la Nerea Santos, que és tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions. Nerea, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Gràcies per, primer, per dir que sí a aquesta invitació, perquè volem conèixer de què tracta aquest nou Pla Local d'Acollida i Migracions i sobretot saber en què es tradueix, no? Aterrar una mica i saber en què ens beneficiem a Premià de Mar d'aquest nou pla. Així que si ens pots fer 5 cèntims, d'on és aquesta nova idea de renovar aquest pla, si és que n'hi havia o si s'ha fet de nou?
2: O sigui, aquest pla és la primera vegada que es fa. Els ajuntaments, com l'administració més propera, som els primers espais d'interacció entre la població migrada i la societat d'acollida, i per tant tenim una responsabilitat, i també respon a un fet més normatiu, no? Des de normatives més internacionals com la Declaració de Drets Humans fins a normatives més autonòmiques com la Llei d'Acollida. I com a Ajuntament, doncs això, vam apostar per recollir en un únic document totes aquelles accions que ja es portaven fent i també per establir com un camí cap a on, que és el que volíem fer com a municipi.
1: Per tant, imagino que si has de començar a redactar-ne un, has de veure què cal millorar, no? Has de fer primer una diagnosi per veure què necessito, què falla i què deixo com està o què m'interessa deixar, no?
2: Totalment. O sigui, el primer que hem fet ha sigut una diagnosi. Aquesta diagnosi ha inclòs a les entitats, ha inclòs un anàlisi quantitatiu, qualitatiu del municipi. O sigui, Premià ara mateix, ja ara superem els 29.000 habitants, però som el cinquè municipi de la comarca del Maresme amb més població migrada, amb un 14% més o menys, però sí que és veritat que tenim un dels barris amb concentracions més altes, per exemple, a Santa Ana, Tió, i això fa que a la diagnosi doncs, hem hagut d'avaluar exactament els diferents punts del municipi. Les entitats han pogut dir la seva, han pogut veure, sobretot aquelles entitats que treballen en l'acollida de persones nouvingudes, quines problemàtiques hi havia, en què havíem d'incidir, i també hi ha hagut una part de treball tècnic dels diferents serveis de l'Ajuntament. I bueno, m'han anat analitzant i han sortit fortes seccions i línies a treballar.
1: De seguida les valorem. M'ha agradat i m'ha cridat l'atenció això que dius a Nerea, que les entitats van poder dir-hi la seva, no? Amb aquesta voluntat també d'escoltar d'arrel també el que pensa la societat civil i sobretot doncs, aquestes entitats que en el seu dia a dia tenen relació directa, no?
2: Sí, o sigui, ara ja portem treballant fa temps amb el que anomenem la xarxa d'acollida municipal, que són totes aquestes entitats o organitzacions o punts del municipi o persones que treballen i acompanyen persones nouvingudes, com podria ser l'escola d'adults o altres associacions, i per mi és molt important, perquè moltes vegades, a vegades l'Ajuntament ens quedem com una mica enrere i ells estan a peu de carrer i treballen amb l'acollida, des d'una altra perspectiva que és molt necessària.
1: Així estem en contacte permanent, no? Podríem dir.
2: Totalment.
1: I ens anem actualitzant. I quines conclusions es treuen d'aquestes diagnosis? Perquè ara ens deies, Nerea, i s'ha treballat en diferents línies d'actuació, no? Què podem explicar?
2: Doncs hem vist que sí que hi ha unes dificultats a nivell burocràtic, d'accés a tràmits, de barreres lingüístiques, no? D'aprenentatge de la llengua, de dificultats amb la relació amb l'administració. Hem vist que hi ha moltes problemàtiques que són a nivell estructural, que com a país hi ha aquesta problemàtica, i per tant hem hagut de poder aterrar-les de què podíem fer com a municipi per incidir en les problemàtiques. També hem vist altres problemàtiques doncs, de col·lectius més vulnerables, com els joves de 16 a 18, o amb el tema de l'associació i la constitució d'associacions en aquest àmbit.
1: Són diferents coses. Com es resolen? Imagino que es va a poc, no? Abordant a poc a poc. Quines podem explicar o què podem explicar que sigui una realitat ara mateix?
2: Estem treballant a poc a poc, això serà un pla de 16 trimestres, diguem. Ara mateix tenim ja actiu el nou servei jurídic d'estrangeria, que és un servei gratuït on un advocat assessora a la ciutadania en matèria d'estrangeria. i d'asil i refugi. Aquest servei dona resposta al tancament que havíem tingut anteriorment del CITE, que era el servei que històricament havia prestat aquí a Premià. I d'altra banda, engeguem un nou projecte amb moltes ganes, que és el servei d'intèrprets telefònic, que és un servei que donarà cobertura a aquesta barrera idiomàtica que a vegades tenim, sobretot en població nouvinguda, des de doncs, els serveis, per exemple, serveis socials, servei de primera acollida o l'OAC, podran fer ús per millorar i poder fer entendre doncs, alguna informació que és necessària per la persona nouvinguda.
1: Que bo. Això a partir de quan?
2: A partir d'allà. Ja estem en funcionament. Sí, és una prova pilot. Estem provant com funciona. Els tècnics tenen a disposició una gran quantitat d'idiomes disponibles. Quan sorgeix la necessitat, doncs treballem conjuntament amb l'intèrpret de forma directa amb l'idioma i així podem traslladar de forma directa doncs, la necessitat que hi ha o si s'ha de traslladar una informació sobre el padró o si hem de resoldre algun dubte sobre com extreure la targeta sanitària, per exemple.
1: Que bo. És una bona millora, no? Evidentment. I també hi ha altres departaments, com bé deies ara, Nerea, que se'n beneficien, que imagino també que celebren aquesta incorporació, no?
2: Sí, era una demanda històrica, sobretot de serveis socials, perquè millora molt la qualitat del servei, perquè et pots entendre a la persona, ja no només la traducció en l'idioma, sinó que la traducció va molt més enllà de la llengua, sinó que hi ha conceptes que s'han d'explicar, perquè aquí poder tenir molt interioritzat que és una instància genèrica, no? Però des d'un altre país i des d'una altra cultura, potser aquest concepte s'ha de poder explicar amb més profunditat per entendre els processos d'administració.
1: Per això fem un nou pla local, no? D'acollida d'immigracions, per tenir beneficis com aquests. Ens deia la Nerea que ja està actiu i en marxa, per exemple, aquests nous serveis. Hi ha més coses també, de moment?
2: Sí, tenim el mòdul d'acollida, o sigui, el servei de primera acollida, fem unes formacions que diem els mòduls d'acollida. L'any passat ja vam estrenar el mòdul C de Societat Catalana i ara el pròxim mes estrenem el mòdul B de coneixements laborals, que tracta una mica d'aprendre i conèixer com funciona la cerca de feina a l'Estat, quines són les eines que hi ha a disposició i per primer cop el fem també en línia, a través d'un Moodle.
1: Per tant, també avancem aquí, no?
2: Moltíssim. O sigui, jo crec que desencallarà molt la llista d'espera que teníem, facilitarà també a nivell de conciliació familiar, no? Perquè la persona amb un dispositiu ja podrà accedir-hi i jo crec que és un avenç molt gros.
1: T'ho preguntem sempre, però també per fer pedagogia per la gent que ens escolti. Per què serveix aquest mòdul B? I de la mateixa manera, per què servia el C? Perquè ara, per primera vegada, podrem fer aquest mòdul B, no?
2: Sí, jo crec que, sobretot quan la persona ve d'altres països, és important entendre com funciona aquí en alguns aspectes, per exemple, en la recerca de feina, no? Doncs quina tipologia d'empreses hi ha a l'Estat, quins són els drets, quins són els deures, com es fa un currículum, com s'afronta una entrevista, perquè el canvi cultural també pot fer que hi hagi diferències, no? I entendre-les és important. I acompanyant aquest procés jo crec que és molt important per fer a la persona molt més autònoma i que senti molt més casa aquest espai.
1: És obligatori aquest mòdul B?
2: No, no és obligatori, és opcional. Nosaltres el recomanem. Sí que és cert que aquest mòdul ajuda en l'obtenció del certificat d'acollida, que ajuda alhora en alguns processos d'estrangeria per l'obtenció d'algun permís de residència i també per acreditar pues, l'estada aquí a l'Estat.
1: Molt bé. Repassant amb la Nerea Santos, la tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions, aquestes novetats del nou pla local d'acollida i migracions, hi ha algunes millores més actualment o ho deixem ja de cara al futur? Perquè ens deies també, Nerea, que és allà plaç, això, no? Que anirà en 16 trimestres, que s'han de fer moltes coses.
2: Sí, hi ha una part, per exemple, de formació al personal tècnic, que això anirà molt més enllà. Ara mateix estem, per exemple, una cosa que s'està treballant, però encara no sortirà a llum, és el tema de les guies pràctiques de tràmits o guies amb informació sobre drets bàsics en diferents idiomes, perquè creiem important que la persona, just quan s'empadrona, és a dir, quan forma ja és un ciutadà, aquí a Premià, doncs disposi de tota la informació, no? Doncs estem fent com avaluant des dels diferents serveis com transmetem aquesta informació a través del web o a través dels fulletons per fer-la molt més accessible i adaptada.
1: Per tant, també és molt transversal, no? Al final acaba afectant a moltes àrees, no? I la comunicació, bàsicament, directa, no? Amb la ciutadania o amb la gent nouvinguda.
2: Sí, és un treball de tots. L'acollida com a societat és un treball des de totes les àrees. Pot afectar des de l'àrea de joventut, perquè incidim amb joves, però també afecta a l'àrea de serveis socials, afecta a l'àrea d'educació, inclús a l'àrea d'esports, perquè es poden fer altres accions en concret. És per tothom.
1: La darrera és la curiositat també de saber totes aquestes mesures, perquè al final això neix de l'Ajuntament de Premià de Mar, no? Com es redacten totes aquestes mesures i on es posa el focus de què és més important? És a dir, jeràrquicament, què deixem per d'aquí a uns mesos i què afrontem ja? Com es decideix això?
2: El que hem volgut estructurar sobretot és consolidar molt el servei ara mateix. Des de fa ja uns anys el servei és propi, és de l'Ajuntament, i el que volíem fer és estructurar-lo bé, que funcionés bé des de dins, i a partir de que funcionés ja bé des de dins, doncs poder començar a treballar cap a fora, no? O en aspectes que són més transversals. Sí que és cert que hi ha accions que aniran passant al mateix temps que passen la resta, perquè creiem important que vagin avançant contínuament totes. Però sí que el primer que prioritzarem és això, que el servei sigui sòlid, que la xarxa d'acollida sigui sòlida, i a través d'això, amb un bon equip sòlid, pues, començar a treballar en altres aspectes.
1: Uh-huh. Premià de Mar també és referent en diferents apartats o aspectes administratius. Us emmiralleu també en altres administracions i altres models?
2: Sí, o sigui, des de la Generalitat tenim un grup de treball al Maresme amb els diferents ajuntaments, amb els que treballem conjuntament amb com enfocar des del pla comarcal del Maresme a nivell de migracions, també doncs, establir una estratègia conjunta, però també tenim un espai de treball amb els diferents municipis per contrastar doncs, formes de treballar que funcionen, no? Les bones pràctiques, que diríem, i també doncs, perquè que hi hagi una coherència a nivell de comarca.
1: Molt bé. L'última, o de les últimes preguntes, Nerea, que em queda, és que, evidentment, tot això ho pensem per millorar el servei, però em falta conèixer l'altra part. Vosaltres, que també esteu en contacte directe tant amb entitats com amb persones nouvingudes, que es podran beneficiar d'aquestes millores, què hi diuen, què en pensen, què us ha arribat?
2: Bueno, el servei d'intèrprets, que és ara mateix el que

0: a partir d'aquí ja esperem que la ciutadania se'n pugui beneficiar, que és el més important i el més interessant.
1: Perfecte, gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament al futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i es durà...

0: durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
1: Premià Media. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
2: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, a reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
3: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Uh-huh. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
2: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
3: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
2: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre una mica més. Hi ha per tots els gustos.
3: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1, punt 1.
2: Aquest és nou, eh?
3: Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem d'intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i amb 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, eh? Vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
2: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa.
3: Ah,
2: no? No és el mateix venir d'una llengua similar, romànica, que d'una altra llengua.
3: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
2: Clar,
3: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
2: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
3: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis jo vull el C1. Val, tu vols. però...
2: Anem a veure, si pots.
3: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim, hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. Tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
2: Però les si tu conseqüències. Comences, sí,
3: les conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí, a mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
2: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
3: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
2: S'acaben ràpid.
3: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, ai, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
2: Molt bé.
3: No? M'explico?
2: Sí, i tant.
3: Perfecte.
2: Què passa si hi ha més... demanda que oferta?
3: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
2: Déu-n'hi-do.
3: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
2: Que bo. Tots facilitats.
3: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
2: molt
3: que
2: bé.
3: Sí, d'això es tracta.
2: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen ara al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions... Sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
3: Doncs mira, els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula, que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Uh-huh. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Uh-huh. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
2: La meitat.
3: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, en pagues només un 30%, 7 euros. Per
2: molt
3: tant,
2: bé.
3: La gent que està a l'atur, màxim que paga, diria, que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2... que són 90 hores, en paga 73. O sigui, sempre paga, està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'atur, el document que us demanem és el DONO, no el DARDO, el DONO. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el DONO.
2: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2... Les classes es fan únicament en línia.
3: Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Uh-huh. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del DONO, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda,
2: molta.
3: També. Eh? Uh-huh. Per tant, sapigueu que... I són exclusivament en línia, sí. Si algú ho digués, és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no? Que Consorci fa C2... Altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
2: Mm-hmm. Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta horària, fins
3: exacte.
2: I tot.
3: Exacte.
2: No?
3: De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu «Oi, si em queda més a prop Premià de Dalt», no? Comencem per un inicial a 1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3... un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermediu i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
2: Fantàstic.
3: Sí.
2: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
3: Ai, sí.
2: Perquè
3: em van
2: fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
3: Doncs ha anat molt bé i tornem ara. O sigui, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el feedback, el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que a més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites, no?, les hores de pràctica.
2: Mm-hmm. Guanyar confiança,
3: guanyar,
2: no?, practicant.
3: Confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants de dir «Va, et presento una persona racialitzada, a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més morè i em parlen en castellà. I jo he tingut alumnes fent un C1 que parlen un català gairebé millor que el
2: fantàstic.
3: Meu, que no costa tant, tampoc.
2: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres de tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
3: .cat, exacte.
2: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi molt bé, molt, i molt bé aquest inici de curs.
3: Gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya el desnonament de la qual va motivar el primer dels decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat mai desnonada a Premià de Mar. Navarro ha parlat del cas al Parla l'Alcalde i ha assegurat que, almenys, d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'ha desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació, Navarro també ha expressat la seva opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del seu desallotjament, en una màrtir a major glòria de Pedro Sánchez.
2: La Mari Carmen, a Premià de Mar, no l'haguessin desnonat. La Mari Carmen, a Premià de Mar, no l'haguessin desnonat. Almenys des de que jo sóc alcalde, i crec que si anem a la Hemeroteca, no s'ha desnonat ningú en situació de vulnerabilitat per informes fets per serveis socials de Premià, malgrat que després se'ns ha volgut criminalitzar. Malauradament, s'ha agafat aquest cas, que no és l'únic, i s'ha agafat, s'ha generat un màrtir a major glòria, crec jo, ara mateix, de Pedro Sánchez. I és la meva opinió particular, que no he consultat amb ningú del partit,
3: perquè
2: ni ningú m'han preguntat, ni jo i també m'és igual, eh? Ara, és la meva opinió particular. I ara, això sí, institucionalment us dic que a Premià de Mar això no hagués passat.
1: Val a dir que fa uns dies el primer tinent d'alcalde i responsable d'habitatge del Consell Comarcal del Maresme, el republicà Pep Ripollès, també feia una afirmació semblant a Premià Mèdia, en aquest cas basant la seva tesi sobretot en el fet que el Maresme s'hagi dotat recentment d'un protocol de coordinació entre les instàncies que intervenen en un desnonament.
4: Nosaltres a nivell comarcal i com a conseller comarcal també haig de dir que nosaltres ja això ja ho tenim previst. Al Maresme, per exemple, tenim en actiu el protocol antidesnonaments, que és una eina que està funcionant molt bé a nivell comarcal, perquè els ajuntaments, la justícia, Mossos i totes les persones que estan involucrades en els desnonaments, prèviament es fa una feina molt important per saber la vulnerabilitat de totes les persones en les quals estan treballant. Si a Madrid s'hagués aplicat el protocol del Consell Comarcal del Maresme antidesnonaments, potser la situació de la Mari Carmen no s'hagués produït mai. Per tant, a vegades els petits efectes que es fan des dels consells comarcals o des dels propis ajuntaments tenen efectes molt importants per sobre de la ciutadania.
1: Preguntat Navarro sobre el vot de Junts als decrets de l'habitatge i demanat què hauria votat ell, Navarro no s'ha definit perquè, segons diu, no ha tingut ocasió d'estudiar prou les propostes i les seves implicacions. Amb tot, sí que ha emès un parell de valoracions al voltant de tot plegat. Diu que aplaudeix la voluntat d'impulsar els decrets i qualifica de perversió com el govern de Sánchez ha maniobrat en tot aquest episodi.
2: No puc dir sí i no, i ho sento, eh? Perquè el que hagués fet Rafa Navarro, no m'agrada parlar en tercera persona de mi, és llegir-se'ls a fons. I en funció de la lectura a fons, hagués decidit en funció de si eren bons o no eren bons per la gent que ell representa. Per tant, com no he tingut l'ocasió de llegir-me, i crec que gairebé ningú dels que opinen ha tingut l'ocasió de llegir-se'ls a fons, no puc dir si sí o si no. L'esperit de la mesura és molt bona. La perversió de com s'ha fet, no.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El PSC és el primer partit premianenc que anuncia acte formal de presentació de la seva candidata a les eleccions municipals del 2027. El dia 24 d'octubre, a l'Escola de Música, es presentarà davant la població la Luz Cánovas, que va ser elegida per la secció local al maig d'aquest any. Ho farà, segons informa aquesta formació, acompanyada de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la diputada maresmenca i portaveu al Parlament, Elena Díaz, tot plegat a les 12 del migdia. La cursa electoral, doncs, que continua prenent forma. A hores d'ara recordem que ja tenim confirmats 3 candidats pel que fa als partits amb representació al ple. Rafa Navarro per Estimem Premià Junts, Luz Cánovas pel PSC i Xavier Gatius per Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria Cano ja ha confirmat de tot.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura, el president de la Generalitat, Salvador Illes, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
4: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia Fort, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això ha lligat a fertilitzants, plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
3: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex ha estat retornat a l'habitació que ocupa el policlínic Gemelli de Roma. A diumenge, el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I a les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet el pantà de la Torrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer punt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans estan empatats a 1.
5: Continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
5: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'Ella, compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
6: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i de moment continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. Som a punt d'entrar en el teatre musical per La Porta de l'Escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem i agraïm la vostra companyia.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Avui tenim un programa doble. Dos musicals amb la signatura de direcció de Ricard Reguant, un dels puntals dels musicals a Catalunya, a l'Estat espanyol, a Itàlia, a Romania i a Brasil. Comencem amb Estan tocant la nostra cançó, They Are Playing Our Song. És un musical amb llibret de Neil Simon, lletres de Carol Bayer i música de Marvin Hamlisch. És una història basada en la relació real entre Hamlisch i Sanger. Un compositor sarcàstic troba una jove lletrista fora del comú. Tots dos passen per una sèrie de proves i superen diversos obstacles abans d'adonar-se que estan enamorats. Estan tocant la nostra cançó és essencialment un espectacle de dos personatges, el compositor Vernon i la lletrista Sonia.

Dyer Play and Gower Song es va estrenar a Broadway l'11 de febrer de 1979. La versió en català, Estan tocant la nostra cançó, es va estrenar al Teatre Goya de Barcelona el 15 de maig de 1990. L'adaptació al català fou de Jordi Galceran i de Joan Vives, que també va signar la direcció musical. La direcció escènica va ser de Ricard Reguant. La parella protagonista fou Àngels Gonyalons i Pep Anton Muñoz, que ja havien estat parella a la Botiga dels Horrors.

0: Vull conservar el que sento aquesta nit. No m'acabem de convèncer. Aquests 8 compassos del mig, ho escoltes una vegada més i em dius què et sembla.
1: No!
0: Ah!
2: Quan ens abracem, d'això en podem fer una cançó.

0: que Snoopy no fa el que li mana, Charlie Brown. Ell és el teu gos, no?
1: I tu ets el seu amo. Ell hauria de fer tot el que li manessis.
0: De vegades penso que Snoopy no sap ben bé quin és el seu lloc. Si fos el meu gos i no fes el que jo li digués, saps què faria, Au, pregunta què faria, Charlie.
2: I bé, què faries, Lucy?
0: Això. Doncs el canviaria per un parell de peixos de colors. Això és el que faria. Per què no hi penses i fas exactament això? Per què no em contestes?
2: Estic pensant.
3: No s'atreviria.
2: No m'agraden massa els peixos de colors. Però què tal si el canvies per un gat, eh?
0: Sí!
2: No!
4: M'encanten les branques. Adoro els palets.

0: Marxem d'aquí.
1: Snoopy!
2: Ei, Charlie!
1: Snoopy!
2: Sóc aquí, amo predilecte!
1: No vols veure com faig el mort? Estàs completament boig, Snoopy! Oh.
3: S'està tan bé aquí fora de cara als núvols? Semblen grans boles de cotó fluix.
0: Ai, sí, m'hi estaria aquí tot el dia veient-los passar.
3: Si fem servir la imaginació, veurem moltes coses en els núvols. Què hi veus tu, Charlie Brown?
1: No sé, doncs jo... Sí,
4: hi veig
1: un àngel!

0: Què hi veus tu, Charlie Brown?
1: Anava a dir un cavallet i un gos, però he canviat d'idea.
2: La versió en català de Snoopy es va estrenar al Teatre Goya de Barcelona el 26 d'abril de 1991. L'adaptació la van signar Joan Ramon Vallverdú, Rosa Vallverdú, Roser Batalla i Àngels Gonyalons. La direcció musical fou de Jordi Doncos i l'escènica de Ricard Reguant. Donant vida als personatges, tenim a Ferran Castells com Charlie Brown, Roser Batalla, Patty, Julià Ferràs, Linus, Jordi Fusalba, Snoopy, Victòria Pagès, Lucy, Maria Lía, Sally Brown i en el paper de Woodstock, Martí Galindo, el popular i enyorat senyor Galindo de Cròniques Marcianes.

Quatre xavos, mira què diu. A quatre xavos és ofensiu. Quan hi penso, tot em roda. Un gos com jo ja no està de moda. Protesto, però no hi fa res.

0: El compren ben aviat.
1: Sempre hi haurà un lloc que em recordaran i m'apreciaran. L'únic lloc on vaig ser feliç. Allí em tractaven com un gos francès de $400. Daisy Hill, la meva residència canina.

tornar ben aviat al lloc estimat. Udolo, sospiro i ploro perquè t'enyoro. Daisy Hill, vaig marxar amb un farcell

0: Woodstock.
1: Ei, què fas? Què fas?
0: Woodstock s'ha enamorat d'un floc de neu.
1: És possible que algú s'enamori de dos flocs de neu alhora?
0: D'un floc de neu, ai!
1: No t'enamoris mai! Quan estàs terriblement desconcertat, no hi ha res més refrescant que mullar-te el cap a la teva piscina particular.

0: La teva manta o jo?
1: El Linus? Linus?
0: Linus.
1: Serà capaç d'escollir-la ella?
2: No pot ser cert, prefereixo una manta.
1: Què tindrà ella que no tingui jo?
2: Obre bé els ulls, retorna.

0: Snoopy el musical és una mirada sofisticada, perspicaç i divertida al llegendari personatge Snoopy, en la qual el públic veurà Snoopy de la mateixa manera que es veu a si mateix, com un tranquil, cínic, intel·ligent i enginyós ésser humà.
1: Si jo fos fulla, ningú em trauria de l'arbre. Ploraria, s'amagaria, rondinaria... Posaria l'arbre en un bon compromís. Sabeu per què?
2: No.

el VIP més gran, tan respectat com important, el més bufó i el més seductor de tots. Tres? No! Dos? No!

Sí, senyoreta, la resposta és 5. 8. 83. I si li lletrejo Mississippi?

0: Un sac ple de joguines. Imagina't, si ens quedem aquí tota la nit encara podríem veure'l. Aprecio de veritat que hagis fet això per mi, Snoopy. Encara que fa estona que em pregunto, com és que tus ulleres fosques?
1: Hi ha moments en què un prefereix no ser reconegut.

Ja entenc, gran carbassa, que de vegades et sentis una mica desanimada, perquè hi ha més gent que creu en Santa Claus que en tu. Però vaja, admetem-ho. Santa Claus fa més publicitat!

0: estic encostipant.
1: Si és que no ve què és
0: el que estic pensant,
1: no em tornaré a esperar mai més.
2: Què, Linus? Ja has vist la gran...
0: patata? És una carbassa.

0: continuen les proves i el perfeccionament del sistema de vigilància del trànsit del carrer Jacint Verdaguer.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: A hores d'ara continuen provant i perfeccionant el sistema de vigilància del trànsit al carrer Jacint Verdaguer i, mentrestant, mentre no es comencen a posar sancions, continuen passant cotxes pel tram central de la via. Ho ha admès l'alcalde Rafa Navarro, que ha insistit que la idea és començar a sancionar el mes de desembre i que qualifica d'incívics els veïns que continuen passant amb el cotxe per aquí malgrat els avisos de prohibició. Segons ens deia, en són molts i n'hi ha molts que ja han anunciat que ho continuaran fent fins que comencin les multes. I ara, parlant d'habitatge, l'alcalde Rafa Navarro ha afirmat amb rotunditat que la Mari Carmen, la dona madrilenya, el desnonament del qual va motivar primer els decrets de l'habitatge i després la convocatòria d'eleccions, no hauria estat desnonada mai a Premià de Mar. Navarro parla del cas del parla l'alcalde i assegura que almenys d'ençà que és alcalde, al nostre municipi no s'han desnonat mai una persona que hagi rebut la condició de vulnerable per part de serveis socials. En la seva explicació també va expressar l'opinió que s'hagi convertit la figura de la Mari Carmen, que va morir uns dies després del desallotjament, en un màrtir a major glòria de Pedro Sánchez. I ens fixem ara en les xifres d'atur d'aquest setembre al Maresme, que tenen com a dada més cridanera no tant l'increment respecte al mes anterior, sinó el fet que s'hagi donat un increment de gairebé un punt 0,93% respecte del setembre de l'any passat, quan la tònica dels últims temps deia que, malgrat alguns repunts mensuals, la comparativa interanual era sempre positiva. A Premià de Mar vam tenir 1.214 aturats, que suposen un 1,78% menys que el setembre, però un 0,91% més que el setembre del 2025. I un celler familiar de l'Ella compromès amb la innovació, la sostenibilitat i el territori, Art Laietà, va ser l'empresa triomfadora a l'edició d'enguany dels Premis Fagem que es van lliurar el dijous passat al Monumental de Mataró. Art Laietà va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, la màxima distinció del certamen, i el jurat en va reconèixer, sobretot, l'adopció d'un model que combina tradició vitivinícola, agricultura ecològica, innovació i projecció internacional. I en cultura, la cantant i compositora Su s'incorpora al jurat del The Lightens 2026, el concurs de bandes emergents que se celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Amistat. L'organització ha anunciat la seva participació a través de les xarxes socials, on aquests dies han anat desvetllant els noms de les persones que formaran part de l'equip d'enguany. I un apunt d'esports: en waterpolo, derrota per la mínima dels de Xavi Julià per 13 gols a 12 a Tenerife. Els locals van fer valer un gol més per sumar els 3 punts.
2: Després de la refrescada de la setmana passada, les temperatures han anat pujant i, de moment, continuarem amb un ambient suau i per res ens fa recordar que estem a la tardor.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula Sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
6: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
5: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: mar m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

Emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat Què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obric en mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Arjau i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o el castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Portbou, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbou, d'aquesta abecedària a dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbou.

Hem escoltat la gaviota, l'actual gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per al mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2000.

escoltat aquest el mateix Marc, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Home, garnatxa!
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat les Habaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes. Un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing, segons la revista Enderrock, de les habaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i, per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ella em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedària dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors i al magazín per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de Les Anxovetes i que les va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, Les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la Cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la Cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les Veus del Mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la Cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals magicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten habaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Habaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per Madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i sons a cau d'orella. Continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a cau d'orella.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: de mis canciones.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a...
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Estàs escoltant?

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment fucking money, man.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant?